0: think I might.
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és Muriel Branch, de Fetus. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Embolica't.
1: Implica't.
2: Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

Quina és la música del moment? Què passa a l'escena internacional? Quin concert no et pots perdre aquesta setmana? Si vols estar al dia de tot el que es mou en la música, aquí tens una hora per posar-te les piles. Independents. Amb Josep Martín i David Tellera. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a

0: t'apagarem tantes veus.
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és...
3: Quan el cel es torna negre.
2: Quan el cel es torna negre, de Feliu Ventura.
3: Els veïns desemparats.
2: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: tots a la pista. Miqui Puig als plats.
1: Cada vespre alliberem l'estrès i el cansament amb una dosi de pista de fusta. El programa per moure el cos, descobrir cançons noves i deixar-se portar.
2: Qui no balla no és viu.
1: De dilluns a dijous a les 8 del vespre, pista de fusta a ICAT.

les converses amb els creadors més interessants del país. Músics, actors, cuiners, directors, autors, humoristes. A CAT, els migdies ens advem per compartir una estona sense presses. Pausa. De dilluns a dijous, de 2 a 3 de la tarda, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.

0: vegada diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar.
2: I want to make you a spy.
3: When you're ready, Bond.
4: Astronauts for hire. The lucky ones got filthy rich.
1: Passió pels videojocs.
0: Generació Digital. Amb Albert Murillo.
5: Els diumenges a les 10 de la nit.
0: A ICAT.

0: Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és La Volta al Món, de Dan Peralbo i El Comboi. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana. Catalunya Ràdio.

Hola, molt bon dia, amigues i amics. Aquí a Ràdio Molins de Rei comencem un nou programa de La Tenora, programa que dediquem a la sardana i a la música per a cobla, programa diari que us presenta i us prepara Pere Païssa. Avui comencem amb sardanes dedicades a Hostalric. La primera es diu Els portals d'Hostalric i és del mestre Tomàs Gil i Membrado. I després escoltarem En Siset de la Font, una sardana d'Isabel Medina. Les dues les escoltarem amb la cobla salvatana.

Avui hem començat amb sardanes dedicades a Hostalric. La primera portava per nom els portals d'Hostalric de Tomàs Gil i Membrado i després en Siset de la Font d'Isabel Medina. Bé, i seguidament escoltarem La Font del Ferro de Lluís Cotxo i després Hostalric, 10 anys de fires d'Antoni Segre. Són sardanes també interpretades per la Cobla Salvatana.

Hem pogut escoltar la cobla salvatana que ens acaba d'oferir la Font del Ferro de Lluís Cotxo i Hostalric, 10 anys de fires d'Antoni Segre. I continuem amb sardanes dedicades a Hostalric i ara escoltem Una veu per Catalunya de Miquel Tudela i després Hostalric del mestre Tomàs Seguer, també amb la cobla salvatana.

La cobla de la Salvatana ens acaba d'oferir una sardana de Miquel Tudela, una veu per Catalunya, i després de Tomàs Segre, Hostalric. Bé, i ara, d'aquí un moment, escoltarem més sardanes dedicades a Hostalric. I escoltem, ara seguidament, Hostalric, Palau de Pedra, de Lluís Duran, i després Festa a la Plaça, una sardana de Francesc Mas i Ros. Les escoltarem d'aquí un moment amb la cobla Salvatana.

La Cobla Salvatana ens acaba d'oferir Hostalric Palau de Pedra de Lluís Duran i després una balladora i excel·lent sardana com totes les que ha fet Francesc Mas i Ros. Aquesta portava per nom Festa a la Plaça. Bé, i continuem amb la Cobla Salvatana i amb sardanes dedicades a Hostalric. Escoltem ara A les Terres Catalanes de Josep Coll i després Hostalric Segle XXI de Josep Ferràs.

hem pogut escoltar la Cobla Salvatana que ens ha ofert a les Terres Catalanes de Josep Coll i Hostalric segle XXI de Josep Ferràs. I ara escoltarem una altra sardana dedicada a Hostalric i porta aquest nom. Hostalric és de Ramon Rossell i també l'escoltarem amb la Cobla Salvatana.

Acabem d'escoltar la Cobla Salvatana amb aquesta sardana de Ramon Rossell que es diu Hostalric, sardana pel lluïment del primer tenora i el primer triple de la Cobla Salvatana. Bé, amigues i amics, i ara ja per acabar, la darrera sardana, també dedicada a Hostalric. Es diu El castell d'Hostalric i és del compositor Carles Soler. I d'aquesta manera, amigues i amics, jo em despedeixo de tots vostès fins demà amb un nou programa de la tenora. Adeu-siau.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 8, us parla Eduard París. Protecció Civil activa l'alerta del pla Procicat per calor intensa davant un episodi que s'allargarà durant tot el cap de setmana. Les comarques amb més probabilitat de superar el llindar de calor intensa són el Priorat, el Segrià i la Ribera d'Ebre, segons el Servei Meteorològic de Catalunya. I avui la calor s'estendrà de forma generalitzada a tot el territori. Moment, doncs, per conèixer la previsió del temps per a les properes hores. Marc Jaureguizar.
2: Comencem aquest primer cap de setmana del mes de setembre amb unes temperatures que estan sent elevades a aquestes hores del matí, sobretot a tot el litoral i prelitoral, tant central com gironí, amb uns núvols que són més espessos, sobretot a les Terres de l'Ebre. Amb un matí que serà assolellat, tot i que tindrem la presència al Pirineu i també per Ponent, bandes de núvols als prims que ens deixaran aquest cel molt més enterbolit. I a la tarda els núvols seran més compactes, sobretot a punts del Pirineu i Prepirineu central i oriental, però aquestes nuvolades seran inofensives. I amb un migdia que tornarà a fer calor, o molta calor, sobretot a Ponent i a la Vall de l'Ebre, on esperem arribar una altra vegada a valors propers als 41-42 graus, valors que no són normals per l'època de l'any.
1: I arran d'aquestes temperatures tan elevades, els agents rurals activen també avui el nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi a 34 comarques, a 34 municipis, perdó, d'un total de 10 comarques, són l'Alt Camp, l'Alt Penedès, l'Alt Urgell, l'Anoia, la Conca de Barberà, les Garrigues, la Noguera, la Segarra, el Solsonès i la Terra Alta. El nivell 3 del Pla Alfa per perill alt d'incendi també està activat a 356 municipis més de 32 comarques. I en successos, el jutjat de guàrdia de Badalona ha decretat llibertat amb mesures cautelars per a la mare del nadó trobat mort dimecres passat dins d'una bossa de plàstic a l'escala d'un edifici del carrer Llevant del barri de la Mina, Sant Adrià del Besòs. La dona ha estat detinguda aquest dijous i ahir ja va passar a disposició judicial. I en cultura, Aitana ha celebrat aquest divendres el primer dels seus 4 concerts al Palau Sant Jordi de Barcelona en el marc de la gira Cuarto Azul, la cinquena de la seva carrera i la primera de caràcter mundial. La cantant catalana ha desplegat un gran espectacle on no han faltat cançons com 6 de febrero, Mon Amour, Conexión Psíquica, Vas a quedarte, Las Babies o la més esperada, Superestrella. La seva proposta pop ha convençut un públic molt transversal, vestit per l'ocasió de blau i blanc, els colors de la gira. I en els esports, en futbol, el Girona a la segona divisió buscarà avui la primera victòria del curs com a visitant al camp de l'Sporting de Gijón. El partit començarà a 4:45 de la tarda. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia La Granja, del carrer Roger de Canalies, número 16, al barri de La Granja.

0: Encara estàs enfeinat amb el tràmit per la valoració de dependència del teu pare?
1: No, no, això ja ho vaig fer. I va ser molt més fàcil del que em pensava.
0: Ah, sí?
1: És que ara no cal presentar l'informe mèdic del CAP. I tot es registra directament al sistema.
0: Així tot va més de pressa.
1: Sí, tant. Aquest nou funcionament alleuja la feina als que demanem la valoració de dependència i també als treballadors que l'han d'avaluar. I això fa que s'escurcin els terminis.
0: Molt bé.
2: 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
3: A la vida el cinquè ja està tornant a cridar la seva dona.
4: Erradicar la violència masclista és un deure de tota la societat. Totes les persones tenen a la seva disposició els següents serveis públics. Punt SEAT. Proporcionen informació i acompanyament a les dones en matèries com salut, treball o habitatge. Telèfon o correu electrònic 900 900 120. Servei confidencial i gratuït de suport i assessorament davant qualsevol violència masclista. Punt CIE. Faciliten el procés de recuperació i reparació de les dones supervivents de violències masclistes i dels fills o filles. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
2: Aquest programa és una remissió d'aquesta temporada.

Hola, joves! De ben segur que no sabeu pas com estic d'eufòric i content pel fet de retrobar-vos una setmana més, benvolguts i mai prou ben ponderats oïdors de Ràdio Molins de Rei en aquest espai de les restes de sèrie per escoltar temes musicals gens actuals i que avui està dedicat a cançons del repertori de Connie Francis, que en realitat es deia Concetta Rosa Maria Franconer. Nascuda el 12 de desembre de 1938 a Newark, a Nova Jersey, i traspassada a Pompano Beach, a Florida, el 16 de juliol de 2025, fou una cantant de pop i actriu que va assolir la seva major fama en les dècades de 1950 i 1960, i que, malgrat algunes interrupcions en la seva carrera i d'haver-se retirat professionalment el 2018, va seguir activa com a artista fins a la seva mort. I fetes aquestes primeres i breus pinzellades sobre la protagonista del nostre espai d'avui, el comencem ja, musicalment parlant, escoltant-la interpretant un dels seus èxits, el titulat Lipstick on Your Collar, que aquí en diríem Pintallavis al teu coll, amb el que la noia, que llavors només tenia 21 anyets, va demostrar que, contràriament al que se suposava, el rock and roll no era un tipus de música masculina adequada perquè només el cantés un home. Va, que ja sona aquesta animada cançó enregistrada el 15 d'abril de 1959.

Els primers anys de Connie Francis els va passar en un barri italo-jueu de Brooklyn abans que la seva família es mudés a Nova Jersey. I des de que tenia 4 anys, el seu pare l'animava a aparèixer regularment en concursos de talents, espectacles i esdeveniments com a cantant i com a acordionista. Tot seguit em vau posar per a tots vosaltres el tema Everybody's Somebody's Fool, que es podia tal vegada traduir com Tothom està boig per algú. Una balada blues que va arribar a número 1 de les llistes d'èxits el 1960 i en la que destaca la seva introducció d'òrgan.

a New Jersey, la noia va seguir actuant en festivals i concursos de talents, alguns dels quals van ser retransmesos per la televisió, apareixent alternativament com a Conchetta Franconero i Connie Franconero. I val a dir que, en la dècada de 1960, es va convertir en la cantant femenina més reeixida dels seus temps en països com Alemanya, el Japó, el Regne Unit, Austràlia i els Estats Units, amb 3 números uns a les llistes d'èxits i amb un total de 53 cançons seves que van entrar a les dites llistes. Ara la podem escoltar interpretant I Will Wait For You, una versió de la cançó principal de la banda sonora de la pel·lícula francesa de l'any 1974, Los Paraguas de Cherburgo, dirigida per Jacques Demy, amb Catherine Deneuve i Nino Castelnuovo en els papers principals i amb música de Michel Legrand.

No seria fins al 1960 quan Francis va començar a gravar versions de les seves cançons en altres idiomes estrangers. Concretament, ho va fer en més de 15 idiomes diferents i, atès que no tenia fluïdesa en tots aquests idiomes, havia d'aprendre les lletres de les cançons fonèticament. Tot i així, va explicar que sí que parlava l'espanyol i l'italià fluïdament. I una prova d'això és que va enregistrar una de les cançons compostes pel mestre barceloní Augusto Algueró, la titulada Gràcies, que ara mateix podeu escoltar de nou.

Arthur Godfrey, un conegut locutor, artista i actor radiofònic, va suggerir a la protagonista d'aquest nostre espai d'avui, que durant la seva vida artística va aconseguir vendre més de 100 milions de còpies entre àlbums i senzills a tot el món, que canviés el seu nom artístic de Connie Franconero pel de Connie Francis, per facilitar-ne la pronunciació. També li va aconsellar que deixés l'acordió, consell que, segons ella, va seguir amb molt de gust, ja que estava cansant-se de l'instrument. Ara l'escoltarem en la seva versió del conegut tango Felos, compost pel violinista i compositor danès Jacob Gate l'any 1925, inspirat en un fet real, un home que havia assassinat la seva esposa per gelosia.

Després d'uns primers fracassos comercials, Connie Francis va obtenir el seu primer èxit amb un senzill que va gravar amb Marvin Rainwater, The Majesty of Love, del que va aconseguir vendre més d'un milió de còpies. Tot seguit, us proposo escoltar el tema titulat Someone Else's Boy, una cançó de les més populars internacionalment de la cantant, l'única del seu repertori que la noia va enregistrar en 8 idiomes, entre d'altres l'espanyol. I, per cert, en la llengua d'en Cervantes he trobat una versió d'aquesta peça, de la cantant Helu, amb el títol de El novio de otra, i una altra del conjunt Los Clàssics, titulada Mi tonto

0: Esteu escoltant restes de sèrie de José Lluís Revenga.
1: A l'abril del 1958, el tema Who's Sorry Now, de Connie Francis, va assolir el primer lloc a la llista d'èxits del Regne Unit i el quart als Estats Units. I durant els següents 4 anys, la noia va ser votada com la millor vocalista femenina pels espectadors del programa de televisió musical American Bandstand. Seguidament us proposo gaudir de la cançó Amor, composta per Gabriel Ruiz Galindo, amb lletra en espanyol del mateix Gabriel Ruiz Galindo i Ricardo López Méndez, que va ser publicada originalment el 1943.

La creixent popularitat de l'artista per tot el món la va portar a assistir a programes especials de televisió a països com Alemanya, Espanya, Itàlia o el Regne Unit. Fins i tot, durant la Guerra Freda, la seva música va ser ben rebuda en països ubicats darrere del teló d'acer. I ara, Love is a Many Splendored Thing, a casa nostra coneguda com El amor es algo maravilloso, una cançó amb música de Sammy Fine i lletra de Paul Francis Webster, que forma part de la banda sonora de la pel·lícula del mateix títol de l'any 1955 i que va guanyar el Premi de l'Acadèmia a la millor cançó original.

El 1965, Connie Francis va participar en l'edició d'aquell any del Festival de San Remo, on ella i la seva companya d'equip, Gigliola Cinquetti, van interpretar «O bisogno di vederti», que va quedar en un raonablement acceptable cinquè lloc d'entre les 24 cançons participants. Tot seguit em plau posar per a tots vosaltres «Dazz Amore», una cançó de l'any 1953 composta per Harry Warren i Jacques Brooks, que va esdevenir un gran èxit i una cançó insígnia per Dean Martin i que, de fet, és una declaració d'amor per la ciutat de Nàpols.

La popularitat de la cantant fora dels Estats Units la va ajudar a mantenir la seva carrera, fins i tot quan els seus èxits no eren ben rebuts al país. Va continuar tenint temes a les llistes d'èxits de cançons durant la dècada de 1970 i, fins i tot avui, segueix sent molt popular als països europeus. I, seguidament, podem gaudir de la veu de la protagonista de l'espai d'avui, que ens interpreta Pretty Little Baby, també coneguda com Linda Muchachita, una cançó escrita per Don Stirling i Bill Nauman que va convertir-se en viral en aparèixer en vídeos compartits a xarxes socials com TikTok i YouTube 63 anys després del seu llançament original.

Durant la seva aparició a la Fira de Música de Westbury, a Nova York, el 8 de novembre de 1974, Connie Francis va ser violada en un hotel de la cadena Howard Johnson's i gairebé va morir ofegada pel pes d'un matalàs que l'agressor li havia llançat. Ella va demandar a la cadena per no haver-li proporcionat una seguretat adequada i, deixant de banda el fet que el culpable mai va ser trobat, durant els anys posteriors a l'incident, Francis va caure en depressió. Rarament sortia de casa seva i va arribar a prendre fins a 50 pastilles de Darbon, un analgèsic opioide al dia. A continuació podem escoltar la deliciosa balada My Special Angel, és a dir, El meu àngel especial, obra de Jimmy Duncan, publicada el 1957.

1977, Connie Francis es va sotmetre a una cirurgia nasal i va perdre completament la seva veu. Va passar per diverses operacions més i, fins i tot quan va aconseguir recuperar-la, va ser forçada a assistir a classes vocals. I una altra tragèdia a la vida de la cantant va ser l'assassinat del seu germà, George Franco Nero Jr., a qui era molt propera, per sicaris de la màfia americana el 1981. Bé, per passar pàgina de totes aquestes desgràcies, us proposo escoltar tot seguit el conegut bolero Bésame Mucho, escrit el 1932 i publicat el 1940 per la pianista i compositora mexicana Consuelito Velázquez. Aquest tema ha estat reconegut com el més versionat de l'idioma espanyol i, a més, és un dels himnes més importants de la història de la música llatina. I una dada més per si és del vostre interès. Segons l'esmentada Consuelito Velázquez, va escriure la cançó cap al 1932, com ja he dit, malgrat que mai l'havien besat fins aquell moment. I és que, llavors, besar-se fora del matrimoni era considerat un pecat d'aquells d'anar de cap a l'infern.

Francis va ser diagnosticada de psicosi maníac depressiva, cosa que va portar a aturar la seva carrera 4 anys, durant els quals va anar a 17 hospitals. La dona va admetre que va estar a punt de suïcidar-se perquè els hospitals eren extremadament depriments. El 2 de juliol del 2025 va ser hospitalitzada a Florida a causa de la reaparició d'un dolor intens i es va sotmetre a una sèrie de proves i exàmens. Un parell de dies més tard va manifestar sentir-se molt millor després d'haver passat una bona nit, però va morir, com ja he dit al començament, el 16 de juliol del 2025, als 87 anys. Escoltem ara la versió que van registrar de la coneguda cançó Tie a Yellow Ribbon Round the Old Oak Tree, aquí coneguda com Ata una cinta amarilla alrededor del viejo roble.

0: Emily Francis va estar casada 4 vegades. No va tenir fills biològics, tot i que durant el seu tercer matrimoni va adoptar un nen, en Joy. I ja clourem l'espai d'avui amb una cançó cubana de l'any 1929, Siboney, composta per Ernesto Lecuona i que va servir d'inspiració per a la pel·lícula mexicano-cubana del mateix títol de l'any 1938. I amb aquesta peça us dic adéu, aprofitant la benentesa per convocar-vos des d'ara mateix per al proper programa a les zones de Ràdio Molins de Rei, que dedicarem a escoltar algunes cançons que inclouen en el seu títol l'expressió visca, o el seu equivalent en espanyol, viva. Tot desitjant-vos, mentrestant, i com sempre, que sigueu feliços i mengeu anissos.
1: Siboney.

0: Notícies en xarxa.
1: Dia, són les 9, us parla Eduard París. Protecció Civil activa l'alerta del pla Procicat per calor intensa davant un episodi que s'allargarà durant tot el cap de setmana. Les comarques amb més probabilitat de superar el llindar d'aquesta calor són el Priorat, el Segrià i la Ribera d'Ebre, segons informa el Servei Meteorològic de Catalunya. I avui la calor s'estendrà de forma generalitzada a tot el territori. En aquest sentit, els agents rurals també activen avui el nivell 4 del pla Alfa per perill extrem d'incendi a 34 municipis de 10 comarques. Són l'Alt Camp, l'Alt Penedès, l'Alt Urgell, l'Anoia, la Conca de Barberà, les Garrigues, la Noguera, la Segarra, el Solsonès i la Terra Alta. El nivell 3 d'aquest pla Alfa per perill alt d'incendi també s'activa a 356 municipis de 32 comarques. I en successos, el jutjat de Guàrdia de Badalona ha decretat llibertat amb mesures cautelars per a la mare del nadó trobat mort dimecres dins d'una bossa de plàstic a l'escala d'un edifici del carrer Llevant del barri de la Mina, Sant Adrià del Besòs. La dona ha estat detinguda aquest passat dijous i ahir ja va passar a disposició judicial. La magistrada li ha retirat el passaport, li prohibeix sortir del territori i li imposa compareixences periòdiques al jutjat. I més successos, els pares del nadó trobat mort a Santa Bàrbara, al Montsià, ingressaran a la presó de manera preventiva per ordre del jutge que instrueix el cas. La titular de la plaça 2 d'Amposta ha acordat aquest divendres privació de llibertat comunicada i sense fiança per als dos detinguts. La parella va ser detinguda dimecres a València i després que prestessin declaració davant del jutjat, les restes del nadó es van trobar dijous al domicili familiar. La causa queda oberta per presumpte delicte d'homicidi, per abandonament de menors i també per maltractament animal. A banda de la presó, el jutge també ha acordat retirar-los la pàtria potestat dels altres fills que tenen en comú. I en plana política, la consellera d'Economia, Alícia Romero, ha instat el grup de Junts al Congrés a esmenar el nou finançament durant el tràmit parlamentari per, segons diu, no perdre la finestra d'oportunitat. En declaracions a Catalunya Ràdio aquest matí, Romero ha dit a la formació de Míriam Nogueras que no se sap si aquesta oportunitat encara hi serà d'aquí a un any. I en aquest sentit, la consellera espera que el govern espanyol de Pedro Sánchez sap que haurà d'oferir alguna cosa per convèncer Junts. Així mateix ha reiterat a Junts que a Catalunya hi ha un clam a favor del finançament. Romero ha insistit a aprovar aquest nou model al Congrés abans d'acabar l'any perquè entri en vigor al gener del 2027. I en els esports, a segona divisió, el Girona buscarà avui la primera victòria del curs com a visitant al camp de l'Sporting de Gijón. El partit començarà a 4:45 de la tarda. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia La Granja, del carrer Roger de Canalies, número 16, al barri de La Granja.

0: Divendres 11 de setembre, Diada Nacional de Catalunya, les sardanes seran protagonistes a Ràdio Molins de Rei. Nova edició de les 12 hores de sardanes. Enguany en format enregistrat. De 8 del matí a 8 del vespre, amb Pere Païssa. Si t'agraden les sardanes, no et pots perdre aquest programa especial a Ràdio Molins de Rei com cada 11 de setembre. 12 hores de sardanes amb Pere Païssa. Divendres 11 de setembre, de 8 del matí a 8 del vespre, a Ràdio Molins de Rei.
1: Diu el diccionari que la addicció és la tendència o inclinació forta a alguna cosa. Tot i que n'hi ha d'addiccions que no són recomanables, també es pot ser addicte als restes de sèrie, o un programa ja tradicional a la graella de Ràdio Molins de Rei, en el que recupero temes musicals gens actuals que us ofereixo amb uns comentaris un xic informals, però força treballats. Apa, visca la sana addicció!
0: Restes de sèrie, amb Josep Lluís Ravenga. Els dilluns, de 12 a 1 del migdia, a Ràdio Molins de Rei.
2: Aquest programa és una remissió d'aquesta temporada.

0: Benvinguts i benvingudes, estimats i estimades radioients. Ens trobem un nou dijous aquí, en aquestes ones juganeres que ens envolten, per dur-nos a uns coneixements que de ben segur avui ens poden portar records d'infantesa a tots i totes. Soc la Sílvia Moros i el que us proposo avui ha estat la base de la persona que avui dia sóc, amb els meus potencials i els aprenentatges que la vida m'ha ofert i la percepció dels meus límits i els de l'entorn. En aquest diàleg constant, pel fet d'estar vius i com a sistemes oberts que som, existeix. Avui enfocarem el programa amb aquesta mirada i coneixements de com l'ésser humà es construeix internament i com allò el té relació externa, el té íntimament lligat. Sempre des de la concepció ja estem en un entorn amb el que interactuem i serà en funció d'aquesta interrelació que ens desenvoluparem i crearem una manera d'estar al món. Si posem la mirada afinada en un nadó i els seus primers anys de vida, sabem que l'exploració, les sensacions, les necessitats bàsiques ateses o sense atendre són ja tot un univers únic per a les criatures. Totes les persones hem passat per aquestes vivències. Totes. Hi ha qui ho recorda més, qui ja ho té com oblidat, però tothom ho ha viscut d'una manera o altra. Avui, amb la convidada del programa, ens centrarem en un aspecte estructurador profundament necessari que es manifesta en tots els mamífers, perquè recordem que en som de mamífers com a espècie. I aprofito per donar referència al respecte d'un llibre preciós del doctor Michel Oden, metge francès especialitzat en cirurgia i obstetrícia, que va revolucionar l'atenció al part i que es titula així exactament: El bebè és un mamífero. Aquesta vivència única i primordial és el joc. Jugar dona estructura, tant a nivell físic com mental, i connectat amb el món emocional i sensorial. La cria humana, el mamífer, es construeix en el joc. Jugar li permet, ens permetia, percebre'ns a nosaltres i allò amb el que interactuàvem. Jo em recordo cridant, rient, plorant. Recordo moments de ràbia, de frustració, d'alegria, motivació, dolor, excitació, adrenalina. Ho recordeu? Pareu un moment i feu per recordar aquest instant únic d'aquell nen o nena que vareu ser. Un univers increïble, ple de tot un ventall de vivències de mil colors, algunes satisfactòries i d'altres fins i tot doloroses. La infantesa és un moment molt important del desenvolupament del que esdevindrem com a adults. Avui tenim aquí a l'emissora a la Clara Pons. Benvinguda, Clara.
1: Hola, Sílvia, què tal?
0: La Clara Pons,
1: Mesman,
0: divulgadora de joc lliure a l'aire lliure, creadora del projecte Tierra en las Manos i autora de Sala Jugar, editat per Larús. Sí?
1: Exacte, aquesta sóc jo.
0: Molt bé. Doncs mira, ara ens parlaràs de tot això i com a inici d'aquesta trobada d'avui, aquí del Misteri de la Vida, acostumo a preguntar a les persones que veniu sobre els vostres orígens per a aquelles persones que ens escolten tinguin referències de que sempre hi ha algú que ve d'on venim gairebé tots, amb els nostres pros i els no tan pros, i de com ens n'hem sortit endavant uns i altres. I el que pretenc és oferir d'aquí la inspiració arrel de com heu fet el vostre caminet els que veniu aquí a la ràdio. Llavors, m'interessarà molt que comencis a explicar-nos quins són els teus orígens, com va anar tot plegat.
1: Val, perfecte. Doncs bé, en primer lloc, el cognom és Mesman, que és de la meva mare, que és holandès, i ho dic perquè sento que també té certa relació, no?, amb la mirada que ella portava des d'allà, que també és diferent a la d'aquí.
0: Sí.
1: De fet, ara em ve al cap que acaba de venir d'Holanda i, bueno, m'explicava la meva mare que tots els parcs estan, bueno, impressionants, no?, molt adaptats als infants, amb molta natura, bueno, que ho anirem parlant. I la meva infantesa sento que és molt important perquè és just el lligam que m'ha portat, no?, a fer tot el que estic fent avui dia, perquè sento que vaig viure una infantesa força privilegiada. Jo els primers 8 anys vivia a una urbanització amb moltíssima llibertat. Teníem una casa petita però amb molt terreny a l'exterior i entrar i sortir de casa era algo que molt, és a dir, no necessitava demanar permís. Agafava la porta, sortia a jugar fora, tornava a entrar. Jugàvem molt al carrer, anàvem a buscar els amics, els veïns, era aquest joc molt a l'aire lliure i molt lliure realment, no necessitàvem estar demanant permís per cada cosa. Quan vaig tenir 8 anys ens vam mudar a un poble més gran, on el context era diferent perquè hi havia més cotxes, tot estava més urbanitzat, però tot i així vaig jugar moltíssim al carrer, amb els veïns, amb això de sortir a jugar al carrer i que hi havia nens, no havies d'anar a buscar ningú, no? Aquest era molt el dia a dia i recordo explorar doncs, solars, les muntanyes del darrere, tot això, no? Que sí, suposo que molta gent recordarà. I quan vaig tenir el meu fill gran, casualment estava vivint a la mateixa casa, perquè els meus pares havien marxat fora i jo m'havia pogut quedar allà. I clar, va ser molt curiós perquè realment vivia exactament al mateix lloc i em vaig adonar com a mare que tot havia canviat, no? Quan, bueno, potser quan m'havia anat fent gran no era tan conscient, però sí que quan el meu fill tenia 1-2 anys, aquesta edat, no?, que comença a moure's, no?, i que vols buscar llocs per estar, no?, a fora i per jugar, i vaig dir, ostres, és que tot ha desaparegut. Mm. Els solars on jo jugava estaven edificats. Els barrancs, edificats també. Les dreceres que agafava per anar a escola, que eren a través de muntanyetes o així, tampoc existien. És a dir, de cop no quedava res. I vaig dir, bueno, no passa res, no? Som positius, anirem al parc, i, bueno, més o menys funcionava. Anàvem al parc, i jo el recordo, doncs, el meu fill explorant molt textures del terra, la sorra, la pedreta, fer trasbassos, observar els insectes que hi havia a les herbes, i va arribar un moment, molt inicial, a més, molt al principi de començar en els parcs, que ens van començar a posar cautxú a tots els parcs.
0: Ah, sí, sí.
1: I clar, jo ho vaig viure com bastant impactant, perquè anàvem a un parc que de cop era nou, remodelat i amb el cautxú, i el meu fill no hi tenia res a fer. No? Mm. O sigui, s'ho mirava i no era com, vale, amb aquest terra què podem fer? Doncs poca cosa, no? I el recordo molt jugar a les portes, li atreien molt les portes del parc perquè el parc en si no aportava molta experiència, no? Molta diversitat de joc tampoc. I bé, aquestes observacions, no?, les tenia a dins. Després també veia que quan ell jugava amb sorra i terra i feia fang, a mi em donava la sensació que hi havia alguna cosa important, perquè ell veia com molt concentrat, molt ensimismat, no?, amb les textures, com gaudint, jugant, tranquil, explorant. I vaig pensar, aquí hi ha alguna cosa important.
0: I vaig tot un univers, diria.
1: Exacte, exacte.
0: Sensorial
1: sensorial i de descobrir el que hi ha al teu entorn i que puc transformar la matèria, no? Ara tinc terra i de cop és fang. Mm. I quan vaig començar a buscar referents, me'n vaig adonar que al nostre país hi havia molt poca cosa. Pràcticament, en anglès hi havia molta literatura, però en el nostre idioma, bueno, algun llibre, no dic que no hi hagués res, però se'n parlava poc, sí. Se'n parlava poc. I llavors doncs vaig voler començar, no?, a posar-li veu a això i a donar-ho a conèixer. I d'aquí neix, inicialment era un blog, una web, una pàgina web, que ara estan molt en desús, però que es deia Tierra en las Manos. I bueno, doncs és un projecte que ara deu fer uns 10 anys, que va caminant amb mi.
0: Mm. Em sembla que és quan més o menys ens vam conèixer nosaltres. Aproximadament.
1: Una mica abans va arrencar el projecte.
0: Sí. Jo sé 3 que les persones ho tenien com a referència.
1: Sí. Que guai.
0: Que després va ser com, ella és la del blog.
1: Ah.
0: Molt bé. Doncs et sembla que posem una de les músiques que has triat
1: Perfecte. Com
0: per donar-li so a tot això que ens estàs parlant?
1: I tant.

0: Molt bé, Clara, justament, parlant de com eren les coses abans i com són ara, hem posat la cançó de Camins, que hi ha en aquest programa del Misteri de la Vida, i havia sortit altres vegades, i vaig dir, ostres, vas dir, sí, però és una versió nova. Llavors, avui parlarem d'una versió nova d'aquest jugar a l'aire lliure.
1: Exactament, sí. Jo et vaig dir, a mi m'agradaria posar-la perquè trobo que és una nova versió de la mateixa cançó i una mica... Bueno, és el que anirem veient també a través del joc al carrer, que potser té un punt molt nostàlgic, però que penso, no és per nostàlgia que hem de jugar fora, no? Sí, mm-hmm. I podem adaptar-ho als temps que corren.
0: Exacte, i en ell estàs, em sembla,
1: exacte,
0: no? Llavors, tu nombraves el joc com a essència. Així m'ho vas anunciar el dia que vam estar preparant l'entrevista i m'agradaria que els hi fessis arribar a les persones que ens escolten, no? Què és això del joc com a essència?
1: Bé, jo diria que el joc és... L'essència, sí, de la infantesa és algú molt important, central, i que tenim potser moltes vegades com algú de segona, no? Classificat com algú de segona, com el joc és entreteniment, és diversió, és algú per passar l'estona, però no veiem la profunditat que té.
0: Bueno, fins i tot... com he dit al principi, tots els mamífers juguen.
1: Exacte.
0: Tu mires a uns poltres i
1: exacte,
0: estan tota l'estona donant-se mossegadetes, patadetes, amb empujones. Els gossos igual, vull dir, qualsevol mamífer, em sembla que els dofins, jo no n'he vist de dofins jugant, però segur que sí, de fet, d'adults també juguen. De fet, hi ha adults que juguem encara.
1: I tant.
0: I estaves dient això, que dona estructura, no? Que no és només entreteniment.
1: No, és el mecanisme principal amb el que les cries de qualsevol espècie mamífera, no? Com bé dius, doncs aprenen el necessari per desenvolupar-se en l'entorn en el que viuran. Mm. I avui dia, no, per exemple, a l'escola també es veu molt clar això. A la majoria d'escoles tradicionals, el joc és la pausa entre les coses importants, no? Especialment a partir de primària, no? Fan les classes
0: aquest
1: més
0: canvi
1: pedagògiques o didàctiques i la petita estona de pati, no, que queda enmig, que és l'estona de joc, i després torna a haver la classe, no? I en canvi el joc és això, és una forma d'aprenentatge, la nostra forma natural d'aprenentatge, i que trobo que té la pega, entre cometes, és l'estímul i la pega alhora de que és divertit. I com és divertit, no ens sembla prou seriós o important. Però precisament aquest gaudi i aquest plaer que sent el nen quan juga és el que li porta a voler jugar. Mm. I en el joc, doncs, descobreixes l'entorn en el que vius, no? Com és, descobreixes els altres, no? Els amics, quan jugues, no? Aprens a posar normes, aprens a posar límits, aprens a negociar, no? Tot això s'aprèn jugant d'una manera, a més, molt natural i el que deia, no? Que fins i tot gaudint-la.
0: I que cal després a la vida, poder negociar, poder crear unes normes en conjunt, consensuar les coses, no?
1: Tot això és l'essència de la vida.
0: Després de l'existència. Sí, sí. Doncs això, que... deies això, que els infants tenen menys oportunitats de jugar lliurement, també. Ho anunciaves aquí. Vull dir, essencialment, si és una cosa essencial, és el que deies tu, que ara està com molt compartimentat, potser, dels caps de setmana, quan poden estar amb les famílies, perquè abans es podia sortir al carrer, ara és difícil. Has d'anar a uns parcs, molts estan calxotats, recalxotats.
1: Sí.
0: Llavors, dius tu que és com una nova descoberta d'aquests espais, de donar-li valor a aquest espai.
1: Bueno, clar, aquí hi ha molts temes, no? D'una banda, els infants tenen menys autonomia per sortir a jugar fora ells sols. I quan depenem d'un adult per sortir a fora, sortim menys. No? Vull dir, moltes coses han canviat, també avui dia treballant pare i mare, el qual és fantàstic, no? ni bon ni dolent, però no es van establir tampoc mesures de conciliació, amb la qual moltes vegades els infants o estan sols a casa, o estan amb els avis, o no.
0: I davant de pantalles.
1: Davant de pantalles, exacte, que aquest és un altre tema molt important i que limita molt el joc, però estan sortint menys a fora i tenen menys autonomia per fer-ho, i per tant, juguen menys. I tampoc no... ni que com a família algú vulgui que el seu fill surti a jugar fora, també és més difícil avui dia, perquè potser tampoc troba amics al carrer, no? El que deia, abans sorties al carrer i els veïns estaven. I jo me'n recordo, a més, que era molt habitual i fàcil anar a buscar el veí. Que està no sé qui, que pot sortir.
0: Ens anàvem a picar.
1: Sí,
0: ens picàvem.
1: Sí, però és que això avui dia, no?
0: El timbre.
1: És com que sembla que necessitis avisar primer un WhatsApp, no? Pot venir, no? És,
0: sí.
1: Bueno, ha canviat això.
0: Les maneres.
1: Exacte.
0: Bueno, anem a parlar, enfocar-ho cap a positiu, que jo crec que és cap a on anem avui, no?
1: Exacte,
0: Clara?
1: Sí. Bueno, és dins del marc que tenim, no? Què podem fer avui dia per poder jugar fora, no?
0: Doncs anem a posar una música de les que has triat, que és molt afavoridora.

0: Molt bé, Clara, què té aquesta cançó per tu del Pharrell Williams, la de Happy?
1: Per mi, molt bona energia, molt optimisme, no? Ganes de passar-s'ho bé, i em connectava amb aquest plaer del joc, no? Aquest gaudi que senten els infants quan juguen.
0: I tant, és una passada, eh? Jo que estic treballant ara amb bebecitos molt petits, estic fent psicomotricitat entre cometes, perquè clar, ja ells ja són psicomotricitat pura. Doncs simplement observar-los és com veure com estan en el plaer. I en el gaudí, en l'interrelacionar-se, per més petitets que siguin, de 10 mesets o així, ja interrelacionen superbé. Et volia preguntar què és realment el joc lliure i què no és?
1: Doncs el joc lliure realment és aquell que tria l'infant, no? Allò que vol fer, allò que li surt, que li motiva i que parteix d'algú propi intern, no? No és aquell guiat des de fora, no? Quan un adult proposa, doncs anem a jugar això, s'ho poden passar bé, però no és joc lliure, no? El joc lliure és el que surt d'un mateix, i que és voluntari, i que genera aquest gaudi i aquest plaer, no? Són com aquests punts importants del joc lliure.
0: Bueno, de fet, hi ha el Bernard Couturier, que era ell el que va descobrir que, bueno, fem propostes d'espais que siguin estimulants, però deixeu que els nanos siguin ells els que descobreixen aquests materials o aquestes propostes.
1: Exacte.
0: Al seu ritme i també amb els seus nivells, que cadascú té el seu,
1: I
0: les seves necessitats. Jo veig molt els bebecitos que estiren la mà. Quan volen, i veuen algú nou i els interessa molt, però aixequen la maneta com... Give me, no? és realment molt, molt emocionant veure com ells poden desplegar, si tu els hi deixes, si els hi permets, tota aquesta descoberta, no? La descoberta de l'entorn i d'un mateix.
1: I que té molt valor, perquè és el seu propi procés, no? Quan és guiat per la teva pròpia curiositat, té molt més valor, i crec també que l'aprenentatge és diferent que quan ve des de fora, no? Quan ets tu qui ho ha descobert, no? Qui t'has emocionat fent tot aquest caminet d'aprenentatge o de joc, o és, bueno, per mi té un valor com extra, no? Afegit.
0: Vols dir alguna cosa més respecte a aquest tema perquè has dit què és i què no és? Què no és aquest fet del joc lliure?
1: No és... El joc lliure no és el joc dirigit, no? Aquell que ve guiat des de fora. Però sí que m'agradaria dir una cosa molt important en relació al joc, i és que requereix temps. I avui dia això costa molt, no? És, bueno, clar, entre que van a escola, que fan extraescolars, no? Que han de complir com amb moltes coses, i que crec que els pares també sentim que hem d'omplir les hores, no?
0: I que han d'aprendre.
1: I que han de... Sí, o sigui, tot això, no? Tot va sumant i queda poc temps, o això que deia abans com a l'escola, no? Queda enmig de les coses importants i queda tan fragmentat que falta temps de joc i temps continuat, no? Per mi mitja hora no és suficient. Moltes vegades surten al pati entre que mengen l'esmorzar, van al bany, pensen què fan, i just quan comencen, no? O de vegades hi ha que tenen un ritme més lent i han començat, no?, a desplegar el joc. En canvi, quan tenen 2 hores, per exemple, el que es dona és molt diferent. No? I com veus, com a més entren en el joc i potser van descartant coses que no... Bueno, que no era realment com un joc molt profund, i al final veus, no?, tota la història que es crea, com van polint detalls, i això requereix un temps, que avui dia... No sempre li donem el joc aquest temps.
0: Bueno, yo que digo que el tiempo es oro. Em venia a preguntar-te una cosa, ja, perquè ve a col·lació perfectament. Què passa amb l'avorriment, amb l'avorrir-se? Que és com si fos una cosa que no pot ser, no? Molts nens diuen, nens i nenes, m'avorreixo, és que avorrit és això. Què passa amb l'avorriment?
1: Aquí jo t'haig de dir que tinc una mirada que potser no sempre és la que tothom pensa, perquè avui dia hi ha molt això dels infants s'han d'avorrir, perquè, no?, és quan juguen. I entenc el que volen dir i no ho vull posar en discussió, però jo també me n'he adonat quan, bueno, no?, acompanyant els meus fills que, bueno, van fer un temps d'educació a casa, també vam anar a escoles, no?, tu ho saps, més alternatives, que hi ha molt més temps de joc, que quan l'infant està en un continu de joc no s'avorreix tant. O sigui, a mi em va impressionar molt amb el meu fill gran, que, bueno, nosaltres veníem de fer educació a casa, i és que jo no l'observava pràcticament mai avorrir-se. Era com sempre amb un... No, amb
0: una
1: aquest
0: ment
1: continu,
0: molt creativa.
1: Sí, i amb el joc. hi va haver un moment quan el vam apuntar a una escoleta, doncs que anava a l'escoleta, acabava a les 2 del migdia, a la tarda, moltes tardes venia una amiga meva amb els seus fills a jugar a casa, vull dir que seguia jugant, moltes tardes també jugàvem a l'escola 2 hores més a l'espai exterior, que era natural i que no, ho gaudien molt, vull dir que estava moltes hores ocupat jugant i arribava a casa i deia, m'avorreixo. I a mi em va impressionar, vaig dir, però com pot ser? Si estem més ocupats que mai, no? Si va a escola, si juga, si després quedem, si... I me'n vaig adonar que quan hi ha també molt, tot molt estructurat i el fer, que quan de cop arriba la pausa, és... no sé què fer. Però quan tenen molt de temps de joc, no s'avorreixen tant. No, no sé si m'estic explicant, eh? Sembla com contradictori, però quan estan en un continu de joc, no arriba tant l'avorriment com quan estan sempre fent moltes coses i de cop s'atura. No sé si m'explico.
0: De fer, vols dir, de coses que estan com molt estructurades. Sí. I ara fas això, ara fas allò, ara fas allò, llavors arriben a casa i m'avorreixo.
1: Sí.
0: Però en canvi estaves dient, ho dic perquè les persones que ens escolten ho entenguin. Quan estàs amb un gaudi, amb un nam palmant coses de la teva motivació, en aquí no hi ha. Quan arribes a casa el que fas és descanses, no? No és que t'avorreixes, descanses.
1: Sí, descanses, però després, com estan acostumats, estan no, en constantment en creació i en joc, no arriba tant aquest moment de ara no sé què fer, m'avorreixo.
0: Mm. Bueno, perquè ja no està pautat. Això li passa a moltes persones que durant el curs, com que està tot tan marcat, i arriba l'estiu, i a vegades hi ha gent que s'avorreix, que diu, serà que tens temps, que no el tens durant... I decideixen, o senten, més que decideixen, senten que, ostres, ojalà que vingui una altra vegada aquella estructura, no?, de tant a tant a l'hora, això, tal, no? Com que a vegades tenir aquest temps, quan no estàs acostumat, pot ser un xoque, també.
1: Exacte. Mm-hmm. Bueno, i que has de treure les teves eines, no? De fet, per això es parla molt, i que aquesta és la part en la que estic d'acord, que l'avorriment en aquest sentit aporta això, no? Ara haig de pensar què faig, no? Però quan no estàs acostumat a treure aquestes eines, no? Pot ser més difícil que quan estàs sempre, doncs sempre estic jugant o tinc molts espais de joc continus, no? En el dia a dia.
0: Jo sé que les persones que a vegades quan acompanyen a alguns clients amb arteteràpia es troben amb això, que la persona no sap què fer, potser té materials, té per fer i desfer, i hi ha aquesta crisi, no? De, és que no sé. No?
1: El vacío, sí, no? Sí, és
0: clar,
1: això.
0: Si tu sostens això, després es van desvetllant altres coses, no?
1: Sí.
0: De vegades són inquietuds, pors, autojudicis i autoprejudicis... I des d'aquí la persona es va com desvetllant bueno, que hi ha realment profundament en ell o en ella, i aquí sí que comencen tímidament a crear alguna cosa o simplement a estar en aquell espai, en aquell vacío, sense tenir-li tant de terror, no?
1: Sí, i jo ho deia també, doncs, perquè no sempre, quan hi ha aquest avorriment, no... no es tracta de buscar més, sinó potser és tot el contrari, no? Està acostumat a tenir aquests espais, no? Per poder anar traient aquestes eines que dius.
0: Molt bé. Doncs hi havia una cosa que em va cridar atenció quan vam estar creant la trobada d'avui, que hi ha com ha canviat la infància. A què et referies, tu? Clar, això. Com ha canviat la infància?
1: Bé...
0: Algunes coses ja les has dit, eh?
1: Sí.
0: És que hi ha menys carrer, menys estona
1: clar,
0: carrer.
1: No és tant els infants en si els que han canviat, sinó tota l'estructura que els envolta, no? I, doncs això, els carrers... És que la meva generació i totes les anteriors i poques més després de mi, però no? Totes, hem jugat al carrer i arribo a casa i surto i per mi és molt important el joc al carrer, no? És aquell joc que... proper a casa, que puc sortir, que, no, que em dóna autonomia, que tinc que anar al lavabo, vaig a casa, no? És com aquesta facilitat i aquesta quotidianitat. Això ara, avui dia, llevat que visquis en un entorn més rural, és pràcticament impossible jugar al carrer, no?
0: Val, llavors, és aquesta cosa que ja estem nombrant, no? Des del principi, de que, bueno, és una nova època. Què penses en aquí que podríem plantejar-nos les persones, no? Evidentment, cada vegada està més en voga la connexió amb la natura, de fer activitats a la natura, d'això s'està començant a parlar-ne molt, i també moltes escoles estan fent tot, redissenyant els espais de pati, no? On estan passant les estones, tant quan es queden al menjador, però els que no es queden al menjador també veus els pares i a les mares, o els avis o les tietes, portant-los a jugar fora, no? En lloc d'anar de seguida cap a casa, no? Per seguir aquestes rutines. Què creus que seria important que poséssim... El que em deies abans al principi, no? Que la teva mare ve d'Holanda i diu, uau, com estan els espais construïts, no?
1: Exacte.
0: Què és el que cal aquí?
1: Bé, jo diria, d'una banda, penso que hem de seguir treballant per poder tenir ciutats amables en la infància. Mm. Això em sembla bàsic i molt important, no? I això voldria dir reduir trànsit, fer, no sé, camins, no?, segurs pels infants, parcs més naturals... Tot això són coses que sento que hem de seguir treballant, que hem de seguir visibilitzant, però és cert que no ens podem quedar només amb això, perquè això doncs, té un procés. I si tu tens un fill petit avui dia i esperes que es transformi tota la ciutat d'avui per demà, no succeirà. Mm. I per tant, has de buscar les teves eines. Per mi hi ha moltes coses que es poden fer.
0: De fet, hi ha un llibre que vas escriure al respecte,
1: sí.
0: El de Sala Jugar.
1: Sala Jugar. Sí.
0: De l'editorial Larús, és?
1: De Larús, exacte.
0: En aquí expliques aquestes coses?
1: Bueno, aquest llibre té dues parts. Té una part introductòria on explico molt d'això, de quins parcs, no? Si tu tens dos parcs prop de casa i un és de cautxú i l'altre és natural, doncs jo et recomano un al natural, perquè donarà molt més joc, no? Mm. El que dèiem, tocar el terra, les textures, fer fang, però també la vegetació, que poden ser amagatalls, que poden ser cabanes, no? Nosaltres vivim davant d'un parc i té unes estructures, i els infants, els més petitons potser sí estan una mica més a l'estructura, però en general els infants no estan a les estructures de joc, estan als matolls,
0: a les baranes,
1: estan jugant, sí, a fet i amagar, corrent, perseguint-se, vull dir, estan ocupant, no? O fa poc, bueno, arrel d'algú que vaig publicar al blog, algú em va dir: el meu fill sempre em demanava anar a un parc que era terrible, no? Bueno, m'ho va dir en castellà, algo así como cochambroso, no? Una cosa... I diu, jo no ho entenia. Diu, clar, el dia que jo ho vaig anar a veure directament, perquè em sembla que no era ella qui el recollia d'escola, no? No sé qui el portava en aquest parc. Diu, el dia que vaig anar i vaig veure realment què estava succeint, clar, vaig veure que al costat de les estructures hi havia un desnivell de terra.
0: I estiraven per allà.
1: Estiraven per allà, exacte, no? Era això el que realment donava molt de joc. Llavors, bueno, això és una de les coses que dic al llibre, però bueno, en general és buscar les teves estratègies, no? De si pots fer, per exemple, grups per sortir a fora, grups de criança o amb els veïns, no? Quines xarxes pots teixir per potser no haver d'estar sempre present tots els adults, perquè, no? Això també limita molt el temps que estàs fora, perquè, bueno, els adults, doncs clar, l'estona que poden estar, però després van cap a casa. Si podeu teixir xarxes, no? De que hi hagi potser un adult de referència, pot ser una idea, clar, depèn del context. Aprofitar les zones on no hi ha cotxes. Mm. Per exemple, els parcs, les places, les entrades. De vegades hi ha l'entrada al parc, que és una zona que, no, acostuma a ser de ciment i no hi ha trànsit, no? Buscar tots aquests espais per poder jugar.
0: Mm. Els nens criden i s'esbaloten quan tenen una mica d'espai, allò, no? D'una certa llibertat, no? I treuen en allà...
1: I el joc és molt diferent, eh? El joc quan és l'espai és lliure i convida. Me'n recordo un cop que vam anar també a un parc que era com molt impressionant. Tenia un tobogan molt llarg, bueno, superbonic i molt espectacular. Però jo vaig veure els infants que vivien en aquell barri, no jugaven gens allà. Jugaven al que et deia, no?
0: A
1: tot al voltant, on estava el misteri, no? L'emoció, a l'estructura en si, doncs el que era nou, la gaudeix. No? Es tira uns quants cops perquè el tobogan espectacular, però el que hi va cada dia a buscar una mica més d'aventura.
0: Sí, mira, l'altre dia amb el grup aquest de criança vèiem que els nanos, jo els hi vaig portar una cistelleta amb tot de pinces d'estendre de fusta. Mm. I van flipar de com s'entretenien els nens amb allò. I ara tots ja tenen la seva cistelleta
1: a casa,
0: amb pinces. Per nens, ja et dic, d'entre 10 mesos, 2 anyets, perquè bueno, doncs els que són més construïts, que són més grans, sí que les poden pinçar, i hi ha l'altre que simplement doncs, les va traient, les va posant, i dius, i de fet em deia una de les famílies, mira, ens hem anat en furgoneta a passar uns dies i ens hem emportat una cistella plena de coses que tenim per casa, no? Dic, veus que interessant com la criatura des d'aquí pot jugar amb un colador, no? El que deies tu, de trasbassar sorra, de veure sorra fina, això ho hem fet tots. Nosaltres hem fet sorra fina.
1: Molta sorra fina.
0: Molt apreciada la sorra fina. Posarem una cançó que també vas triar, que és Pa amb oli i sal, i aviam què tal, què ens diu.

0: Estàvem parlant, mentre sonava la cançó, d'aquest pa amb oli i sal, de les coses senzilles, no? Que és el que t'evoca aquesta cançó,
1: sí.
0: Em deies.
1: Sí, em connecta amb això, amb el gaudir de lo senzill, no? Com el pa amb oli i sal.
0: Que està ben bo, amb un bon oli.
1: Sí.
0: Llavors, perquè seguim coneguent a tot això que has estat observant i recollint en aquest temps, bueno, no, vols parlar alguna cosa més del llibre? Vols afegir alguna cosa? Si hi ha alguna persona que li interessa saber-ne més del
1: joc? Sí, no, diria que hi ha aquesta primera part, no?, que és una mica una... perquè la gent entengui el per què en general del llibre, de, doncs perquè és important el joc lliure, perquè és important jugar amb materials naturals, on podem jugar, no?, a quins parcs, o si anem a la natura, doncs quins espais, no?, serien adequats, no tant en la qualitat de l'espai, sinó doncs, en que a vegades hi hagi també repetició, perquè l'infant també fa vincles amb els espais on va i crea històries, no? I de vegades ha jugat allà i hi ha una cabana, i la història queda inacabada i torna un altre dia i torna a connectar, no? I que repetir espais també té...
0: També està molt bé.
1: Exacte.
0: A part que deu donar seguretat a l'infant.
1: Sí, sí. I crear vincles amb el teu propi entorn, que això és molt important. No? És, jo visc aquí, no?, i les meves arrels, no?, van cap aquí. I això és la primera part, com introductòria. I després la segona part, que és el gruix realment del llibre, són activitats de joc a l'aire lliure, però que no eren des d'un punt de vista guiat de s'ha de fer això, sinó com idees... Bueno, és un llibre molt visual, amb fotografies també molt boniques, i és per inspirar, no? Avui què puc fer, no? I potser això m'inspira, i la meva idea era com fer aquesta empanteta per qui li costi.
0: Val.
1: Però també per tenir eines de què fer a fora, perquè... hi ha molta part del joc que s'ha perdut avui dia, la cultura de joc. Abans, jo recordo el meu germà gran, s'havia fet tirachines, no sé si es diuen així en català, ara tinc el dubte.
0: No ho sé, ni idea. Però, jo sempre he dit tirachines.
1: Sí, jo també, per això ara... Però, bueno, ell en feia, me'n recordo que sabia fer com unes flautes amb la canya de bambú, bueno, coses així que avui dia no, o el joc de picar de mans, els jocs tradicionals, tot això s'ha perdut molt.
0: Arrencacebes.
1: Exacte, s'ha perdut molt. Llavors, el llibre pretén una mica no rescatar, perquè no des d'un punt de vista nostàlgic, però sí tenir idees, no? Per exemple, com fer cabanes. I al llibre hi ha moltes idees de fer diferents cabanes, per, segons en quin espai estic, com puc fer una cabana? Perquè tot això s'ha perdut molt. Però l'ideal per mi seria que algun dia el llibre no fos ni necessari, és a dir, que els infants juguessin tant fora, no?, i tinguessin ja els seus recursos que no els hi calgués absolutament res.
0: Clar, però és com un recuperar, no?, una memòria que potser s'ha perdut una mica, no?, des de l'adult, perquè això ara en parlarem, que a vegades l'adult està com molt en el dirigir o en el mostrar, no?, com s'ha de fer, i això potser també perd aquesta part, que està bé, a vegades inspirar també per això, perquè potser s'han passat tantes hores els nanos a les aules o asseguts davant d'una pantalla que arriba un punt que van una mica desorientats, no? Tot i que ho portem a dintre tot. Tota la informació està dintre, si l'entorn ens permet, no?
1: Sí. Sí, el que passa que és veritat que els contextos han canviat. Per exemple, abans, com jugàvem molt a fora i al carrer, hi havia molt joc intergeneracional, també. Jo recordo les cançons de picar de mans, no te les ensenyava ningú. Tu veies, no sé, potser les d'un curs més que ho feien i tu les acabaves aprenent. Tot això... es donava molt de forma espontània i avui dia no succeeix tant perquè juguen molt menys a fora.
0: Això és la nostra cultura, hi han llocs...
1: Sí, exacte, jo parlo
0: d'aquí, d'Occident.
1: Exacte.
0: Que està tot tan mètricament estructurat, no? Val, doncs això, que el teu llibre fa aquestes propostes, no?, de dir, vinga, per qui té poc recorregut... Perquè tu també hem jugat, jo crec que qui més qui menys, els que ja tenim una edat, que som pares ara, hem estat jugant a la xarranca, el que estàvem parlant, a la corda, saltar corda, he jugat a fer cabanes, a vendre, no?, a les tendes, la satisfacció que era de...
1: I tant.
0: ¿Cuánto le pongo? ¿Qué le pongo? L'altre dia ho recordava, deia, ¿qué le pongo? Dic, oh, quin gust que feia això,
1: sí,
0: no? I l'altre, t'havies d'esperar aquell moment perquè l'altre et digués el que volia, no?
1: Sí. Jo també el recordo molt, aquest joc de comprar i vendre, i amb fulles, i llavors servies el que fos amb, no?, amb fulles.
0: Era molt plaent, aquest momentet. Doncs, bueno, per qui ho vulgui, el Sala Jugar, de la Clara Pons,
1: sí,
0: Mesman.
1: Exacte.
0: Amb l'editorial Arús, que pot ser un bon llibre per tenir com a referència. Anem a posar una cançó, la de... Bueno, una que parla per si mateixa.

0: Val, aquest color esperança, què t'aporta aquesta música que vas triar també?
1: A mi esperança. No, la vaig posar perquè em connecta molt, sí, amb l'esperança i em semblava xula com aquesta idea de hi ha esperança que puguem tornar a jugar a fora molt més, de que puguem tornar a jugar al carrer, de que els infants puguin tornar a jugar de forma molt més lliure, molt més connectats amb la vida, no?
0: Recuperar-ho, no? Recuperar la connexió amb la natura que som, perquè som natura. Llavors, has nombrat abans, no?, que aporta la natura, que justament el color esperança és el verde, no? Quins beneficis aporta la natura i quins extras, no?, genera?
1: Sí, jo sempre dic que és l'espai de joc ideal. A nivell de beneficis, vull dir, la investigació científica és immensa, és a dir, però sempre em ve, no?, és un espai desestressant, redueix el cortisol, no?, el contacte amb el verd fa que els infants estiguin més relaxats. És un infant, ai, un infant, un espai que permet el moviment, que, no?, que treure tota aquesta energia, estar en el gaudi del cos, del moviment, no?, on puc saltar, on puc trobar reptes de tot tipus, perquè puc saltar des d'una roca, no?, puc enfilar-me a un arbre, i a més molt variats, aptes, diguéssim, per tot tipus d'infants. No tots els infants són tan moguts, no tots els infants són atrevits, n'hi ha que són més porucs, i és un espai que permet que cada infant trobi el seu lloc, no?, i que no jutja aquest espai. És, jo aquí puc fer el que, no?, el que he vingut a fer de manera amable, sense sentir que no trobo res aquí, per mi. No?
0: Bueno, i com deies, hi ha molts estudis ja fets de la importància de les substàncies que hi ha a la Terra, l'humus, que quan la toques, tot això que li connecta el cervell...
1: Sí, sí, diuen que, bueno, que quan toquem terra genera serotonina, per tant tinc més benestar. I vaig llegir, no?, l'estudi més important que hi ha, diu que fins a 3 setmanes, per tant, si tinc un contacte regular amb la terra, constantment estic, no?, en aquest estat de...
0: Equilibri, sí, un equilibri de les substàncies que són necessàries justament per baixar el cortisol i tot aquest disparament que portem les persones, no?
1: Sí, i després també a nivell de microbiota, no?, bueno, es va demostrar, per exemple, hi ha un estudi que el cito llibre també de la Universitat de Helsinki, que quan s'introdueixen espècies vegetals al pati de l'escola, la microbiota dels infants, tant la intestinal com la cutània, millora. També hi ha molts estudis, per exemple, en què redueixen els nivells d'al·lèrgies. Vull dir, és que és... I tot això és a nivell com més de salut física, però després també és espai ideal a nivell de joc. I, per exemple, això moltes persones no ho saben, però quan caminem pel carrer o als parcs de cautxú, la superfície és plana i és dura. No? Quan tu vas a un espai natural, les pedres del terreny, les irregularitats, fa que tot el teu cos treballi de manera molt més globalitzada i afavoreix molt més la salut del teu propi cos.
0: L'equilibri i la tensegritat es posen en marxa, que són, bueno, ja se sap, a dia d'avui també, que el tema de l'equilibri té molt a veure amb això, amb estar en situacions d'irregularitat del terra, perquè llavors el cos va fent tot un diàleg, micromoviments, que fan que el cos estigui sa.
1: Sí, i actiu, no? Estic actiu i estic sentint el terra, no? I per tant, pensant on poso el peu, no? És diferent que
0: molt
1: quan
0: el
1: terra
0: atent.
1: És pla, exacte.
0: Molt més atent i molt més conscient.
1: Sí.
0: Doncs sembla que la natura, sí o sí, ens acull i ens aporta. També em venia, mentre explicaves, el sentir el fred i el calor, no? O sigui, sentir el fred i la calor, de dir, bueno, són les estacions de l'any, no?
1: Totalment.
0: Quan surts...
1: I mira, ara em venen dues coses. Una és... Els parcs naturals, a part del joc, també ofereixen conèixer el cicle de l'any. Perquè, bueno, jo hi ha parcs, jo soc superamant de la fotografia i quan veig coses boniques vaig sempre fent fotos i me n'adono. Quan un parc, no, està a la tardor, amb els colors marrons, no, quan és l'hivern, que està molt més sec, la primavera, que tot està bé... No, tot aquest cicle, i els infants sembla que no, però això ho perceben.
0: I
1: tot això es va interioritzant, i no a través d'un llibre, no, sinó de manera... visual, tàctil, no?
0: Sensorial, sí, i de propiocepció. Bueno, és aquestes coses que... sembla mentida que estiguem tan lluny d'ella, no? Què ha fet que estiguem tan distants? Hi ha una cançó que també vas triar, que penso que és molt, molt agradable, també connectada amb aquest sentir la vida, no?, amb aquesta naturalitat, que és dels Pets, i que es titula Bon dia.

0: Molt bé, bon dia. Ara ja bona tarda.
1: Bon dia.
0: Però què, per què vas triar aquesta, dels pets?
1: Bueno, una per l'optimisme, però també l'havia triat pel, perquè parla, no?, d'aquesta quotidianitat, del joc al carrer, del, bueno, no parla del joc al carrer, però d'aquesta sensació de carrer, de barri, no?, de l'entorn, tot això, no?, junt amb l'optimisme, em semblava...
0: De la proximitat,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí.
0: És veritat que ells ho transmeten molt a les seves cançons, també la dels genots, pantalons curts, i els genolls pelats, aquesta m'encanta també, perquè parla d'això que estem dient, no?, de tirar-se per la rampa en lloc d'anar a jugar amb aquelles estructures
1: Exacte.
0: Que hi ha al parc. No? Doncs m'anem a acabar de parlar de que posarem una, després per anar tancant, una cançó que també vindrà a col·lació d'això que parlarem, que és el paper de l'adult en el joc. S'intervé massa? Té molta por a l'adult? Omplim el temps lliure? Què passa aquí?
1: Sí, tot el que has dit és cert. Sí, bueno, crec que sí, que intervenim massa, ens costa això, no?, sostenir aquests buits, llavors intentem dirigir molt i s'ha de donar un espai, no? Una cosa és, o sigui, evidentment es pot jugar amb els infants, no es tracta de que no es puguin jugar, sempre és com per connectar, com per dir-li, a mi m'importa el teu món i el teu món és el joc, no? Jo puc jugar amb tu, però sense robar-li l'espai de joc, no? I que de vegades...
0: Som una mica cheerleaders, no?
1: Sí, sí. O patim, llavors ja intentem organitzar, o de vegades també hi ha un conflicte amb els infants i ja estem intervenint, intentant resoldre'l, i llavors no els hi deixem l'espai per resoldre'l, no? Hem de poder estar presents i acompanyar si cal, evidentment, però també deixar-los, no?, que facin el que el joc aporta, que és també aprendre a posar límits, aprendre a gestionar, aprendre a arribar a acords. Moltes vegades ho fan súper quan no intervenim, també. I més quan els anem acompanyats. Exacte, sí. Sí.
0: Perquè a vegades no s'acaben d'aclarir. Llavors sí, hi ha la frustració, llavors aquí fa pupa, no?
1: Exacte.
0: I és com, sí, això fa mal al noi.
1: Sí.
0: Aquesta validació també, no?, en aquest lloc.
1: Totalment.
0: Per tant, què els diries als papis i a les mamis? O als avis, què els diries?
1: Primer de tot, que respirin. No, que sí, que això... Primer observar, no?
0: Clar.
1: I veure què és el que necessiten en aquell moment. I si necessiten acompanyament, evidentment, allà estarem.
0: Atendre-ho,
1: exacte, no? I també transmetre valors. Tot això, evidentment, és tasca, no?, de la família, també, i educar i acompanyar. Però també tenir present que el viatge d'un infant cap a l'adultesa és aquest anar agafant eines, no? I els anem acompanyant des de petits, però també els hem de donar aquests espais
0: de descoberta, d'autodescoberta.
1: I d'autonomia.
0: Molt bé, Clara. Doncs, bueno, podríem estar una estoneta més aquí, xerrant, però se'ns passa el temps. Estem posant a la Simiedo aquí, a la Rosana,

0: Doncs bé, ara escoltarem la sintonia final. I, Clara, encantada que hagis vingut.
1: Un plaer, moltes gràcies per convidar-me.
0: Estaves amb moltes ganes de venir, a mi em fa molta alegria, perquè és com jugar a fer ràdio, això.
1: I tant.
0: Només a les cuinetes, però estem a les botiguetes, però és jugar a fer ràdio. I res, donar les gràcies a les persones que segueixen el programa, a Ràdio Molins, que ens acull i que tenim aquí a la Eli, superatentíssima. I res, donar-vos a tots les gràcies i ens veiem ben aviadet. On the Good Day helicopter jump video, which was totally me and absolutely real.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Eduard París. Protecció Civil activa l'alerta del pla Procicat per calor intensa davant un episodi que s'allargarà durant tot el cap de setmana. Les comarques amb més probabilitat de superar el llindar de calor intensa són el Priorat, el Segrià i la Ribera d'Ebre, segons anuncia el Servei Meteorològic de Catalunya. I avui la calor s'estendrà de forma generalitzada a tot el territori. En aquest sentit, els agents rurals també activen el nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi a 34 municipis de fins a 10 comarques. Són l'Alt Camp, l'Alt Penedès, l'Alt Urgell, l'Anoia, la Conca de Barberà, les Garrigues, la Noguera, la Segarra, el Solsonès i la Terra Alta. A més, el nivell 3 del Pla Alfa per perill alt d'incendi també s'activa a 356 municipis més de fins a 32 comarques. I en successos, el jutjat de Guàrdia de Badalona ha decretat llibertat amb mesures cautelars per a la mare del nadó trobat mort dimecres dins d'una bossa de plàstic a l'escala d'un edifici del carrer Llevant del barri de la Mina, Sant Adrià del Besòs. La dona va ser detinguda aquest dijous i ahir ja va passar a disposició judicial. La magistrada li ha retirat el passaport, li prohibeix sortir del territori i li imposa compareixences periòdiques al jutjat. I seguim amb successos. Els pares del nadó trobat mort a Santa Bàrbara, al Montsià, ingressaran a la presó de manera preventiva per ordre del jutge que instrueix el cas. El titular de la plaça 2 d'Amposta ha acordat aquest divendres privació de llibertat comunicada i sense fiança per als dos detinguts. La parella va ser detinguda dimecres a València i després que prestessin declaració davant del jutjat, les restes del nadó es van trobar dijous al domicili familiar. I en plana política, la consellera d'Economia, Alicia Romero, ha instat el grup de Junts al Congrés a esmenar el nou finançament durant el tràmit parlamentari per no perdre una finestra d'oportunitat. En declaracions a Catalunya Ràdio aquest matí, Romero ha dit a la formació de Míriam Nogueras que no se sap si aquesta oportunitat encara hi serà d'aquí a un any. I seguim amb més política, en aquest cas en educació. La consellera Esther Niubó ha demanat als sindicats canviar el to per avançar i ha descartat derogar el decret de la inclusiva, com demanen en aquest cas el sindicat professors de secundària. En una entrevista a La Vanguardia, Niubó ha assenyalat que no creu que la derogació creu que el sistema ha de ser inclusiu i garantir la igualtat d'oportunitats, però que no s'ha de posar el pes només a fer que sigui inclusiu i que es necessita una conversa pública. I en els esports, en futbol, el Girona busca avui la primera victòria del curs com a visitant al camp de l'Sporting de Gijón, el partit aquesta tarda a partir d'un 4:15. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en...
2: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia La Granja, del carrer Roger de Canalies, número 16, al barri de La Granja.

0: Molins de Rei al dia.
1: L'informatiu local canvia el seu horari. L'actualitat de la nostra vila cada dia, ara a la una del migdia.
0: Molins de Rei al dia.
1: El que passa a Molins de Rei. Política, cultura, successos, esports locals, tot el que necessites saber cada dia de dilluns a divendres a Ràdio Molins de Rei.
0: Molins de Rei al dia.
1: Amb Sílvia Artés. Recorda, nou horari, ara a la una del migdia.
2: Avui 1.000 persones necessiten sang a Catalunya. Aquests dies et necessiten més que mai. Vine a donar sang. Entra al web donarsang.gencat.cat i consulta els hospitals o les campanyes mòbils de donació. Moltes gràcies.
3: Saps que Òmnium Cultural desplega per tot el país un projecte per garantir que tothom qui vulgui aprendre i practicar el català informalment tingui amb qui fer-ho? El projecte Vincles organitza grups de catalanoparlants amb aprenents que volen parlar i millorar el seu català oral, per practicar-lo un o dos cops per setmana de tardor a principis d'estiu. Amb el Vincles, Òmnium vol arribar a on no arriben les classes formals de català, per enfortir l'ús social de la nostra llengua, mentre es creen vincles entre veïns. Apropa el català a tothom. Inscriu-te al Vincles. Vincles.òmnium.cat.

Benvinguts i benvingudes, oients de Ràdio Molins de Rei, a Passeig de la Fama, un programa especial d'estiu on recorrerem les biografies dels artistes i grups musicals més importants, doncs, de la història de la cultura pop. Ho farem en diferents episodis on explicarem una mica de la seva biografia i podreu escoltar algunes de les seves cançons més populars. Seran grups i artistes molt diversos, de diferents gèneres, de diferents èpoques, perquè pugueu conèixer, doncs, una mica més de cadascun d'ells. Molt semblant al programa Swiftologia, que ja també podeu escoltar a la plataforma de radiomolinsderrei.cat. Dit això, us animem a quedar-vos amb nosaltres i a escoltar la biografia que tenim preparada per avui. Avui parlarem sobre Rosalía. I és que sí. A veure, ja sabeu que aquest programa mai hem vingut a fer biografies d'artistes molt nicho. Avui aquí sempre hem vingut a parlar, doncs, de les grans estrelles, de grans artistes del pop, i la veritat és que se'ns ha fet una mica curt i tot, que no ens ha donat ni temps a parlar de la majoria dels que volíem, però no passa res, no passa res, perquè queden molts estius encara i, doncs, seguirem fent més programes aquí i explicant noves biografies, si és que us ha agradat aquest format. Si us ha agradat ara que ja acaba l'estiu, no patiu, l'any vinent podem tenir més. Si realment us ha agradat aquest format, doncs no dubteu en escriure'ns al 691-438-847 a través de WhatsApp, que, doncs, estarem molt encantats d'escoltar les vostres valoracions d'aquest programa d'estiu. I és que ara sí, com us deia, avui no parlem d'artistes molt petits ni artistes per descobrir, perquè tot i que la Rosalía ho va començar sent, avui en dia podríem dir que és de les artistes més importants del pop actual aquí al nostre país. I és que sí, com us comentava, la Rosalía ha aconseguit revolucionar i també evolucionar ella mateixa en molt poc temps. En només uns anys ha passat de ser una estudiant apassionada pel flamenc a convertir-se en una de les artistes més influents del panorama internacional. Ha trencat moltes barreres de gèneres musicals, l'hem escoltat fer pràcticament de tot. A més, també, doncs, ha aconseguit crear la seva pròpia marca, la pròpia seva manera de que la gent sàpiga, no?, com és la seva música. I també les seves cançons, doncs, han sonat als principals festivals internacionals, també ha liderat plataformes digitals i també, doncs, podríem dir que ha demostrat, sent una artista nascuda a Catalunya, doncs, ha aconseguit, doncs, conquistar el món de manera global. I aquesta, doncs, és la història de la Rosalía de manera molt resumida, però avui us vull explicar una mica com ha estat tot aquest procés de manera més detallada. I és que per entendre els seus inicis cal viatjar fins a finals pràcticament del segle passat, sí, al 1900, però bueno, no us creieu tampoc. Al 1992 hem d'anar exactament fins al municipi de Sant Esteve de Sarrovires, aquí al nostre Baix Llobregat, perquè la Rosalía és de les nostres, aquí del Baixio. En aquells carrers tan tranquils va créixer aquesta nena que des de molt petita demostrava, doncs, una gran sensibilitat per tot el món de l'espectacle. La Rosalía, de fet el seu nom complet és Rosalía Vila Tobella, va néixer el 25 de setembre de 1992 en una família allunyada del món de l'espectacle. El seu pare, el José Manuel Vila, havia treballat en diferents negocis relacionats amb el transport, mentre que la seva mare, la Pilar Tobella, compaginava diverses activitats professionals abans d'acabar convertint-se també en una peça clau dins de la carrera artística de la seva filla. La Rosalía va créixer al costat de la seva germana gran, la Pilar, més coneguda avui en dia com a Daiquiri, que amb els anys assumiria tasques de la direcció creativa i l'estilisme dels seus projectes musicals. Durant la infància, la música sempre va formar part del seu dia a dia. A casa escoltava estils molt diversos, com els que acabaria fent la Rosalía més endavant. I aquesta varietat, com us comentava, doncs, li va donar molta curiositat a la petita Rosalía. A ella li agradava molt cantar, imitar els artistes, imitar també les persones que sortien a la televisió, i aprofitava, això sí, qualsevol oportunitat per pujar a l'escenari. Ella era tota una showgirl. Encara que fos una petita celebració, encara que estigués llegint el verset de Nadal, a ella li encantava, doncs, això, fer una mica de show. Amb el pas del temps, aquella afició es convertiria en una autèntica vocació. Ella mateixa ha explicat en diverses ocasions que un dels moments que més li va marcar va ser escoltar una interpretació de flamenc durant unes vacances familiars al sud d'Espanya. Ella va quedar fascinada per la força emocional d'aquella música i va sentir que havia descobert una manera d'expressar-se que l'acompanyaria, això sí, tota la seva vida.
Aquell descobriment va fer que comencés a interessar-se cada vegada més pel flamenc, un gènere molt arrelat a Andalusia, però també que també compta amb una gran tradició aquí a Catalunya. Mentre molts joves de la seva edat escoltaven exclusivament pop o música electrònica i reggaeton, doncs la Rosalía dedicava hores a descobrir grans artistes del passat del flamenc. Escoltaven registraments de Camarón de la Isla, Enrique Morente, La Niña de los Peines o Antonio Mairena, intentant entendre doncs, cada detall de la seva interpretació, del compàs, de l'expressivitat d'aquelles veus. Encara era un adolescent, però ja mostrava molta disciplina per continuar aprenent i també per fixar-se, perquè recordeu que totes les biografies que us he comentat tenen una cosa en comú, i és que han estudiat i han analitzat tota la, bueno, no tant competència, però tot el que hi havia hagut abans que ells.

A mesura que creixia, també augmentava la seva necessitat de formar-se de manera més professional. I és per aquell motiu que va començar a rebre classes de tècnica vocal i més endavant va ingressar al Taller de Músics de Barcelona, una de les escoles més prestigioses de la ciutat. Allà va aprofundir en diferents estils musicals, però sobretot va consolidar els seus coneixements sobre el flamenc. Els professors aviat van detectar que aquell alumne posseïa, diguem-ne, una veu amb molta personalitat, però també una enorme capacitat de treball, perquè la Rosalía no es conformava només en cantar bé. Volia entendre l'origen de cada cançó, la història dels seus intèrprets i el significat de cada vers. I aquesta manera d'entendre acabaria convertint-se en una de les característiques més importants de la seva carrera. I després d'aquesta primera etapa de formació va continuar els seus estudis superiors a l'Escola Superior de Música de Catalunya, o l'ESMUC. Allà va cursar l'especialitat de flamenc sota la direcció del prestigiós músic i pedagog Chique de la Línia. No era fàcil accedir a aquella especialitat i encara menys destacar-hi, però la Rosalía va demostrar des del primer moment una actitud perfeccionista que impressionava tant els seus companys com els seus professors. Durant aquells anys també va estudiar llargues hores cada dia, evidentment, és una carrera que no és senzilla. També investigava, a part de crear música, investigava tots els orígens del flamenc i també es començava a interessar per exemple, la producció musical, la composició i la posada en escena. Paral·lelament amb els estudis, començava a actuar en petits escenaris. Encara no era gran coneguda pel públic, però participava en festivals de flamenc, concerts de format reduït i actuacions on podia continuar adquirint experiència davant dels espectadors. Aquells primers concerts li van permetre entendre que el directe seria una part essencial de la seva identitat artística. Cada actuació era també una oportunitat per provar noves idees i anar definint una manera de cantar doncs, molt més personal. Respectava també aquesta tradició que aportava des del flamenc, però al mateix temps innovava molt la seva pròpia voluntat. I va ser també durant aquesta etapa quan va començar una col·laboració fonamental pel seu futur, perquè l'any 2013 va conèixer el productor i músic Raúl Refri. Perdoneu si no he dit el nom, Raúl Refré, amb dues es, perquè entengueu que té dues es. Un dels creadors més respectats de l'escena musical catalana. Entre tots dos van sorgir doncs, una connexió, diguem-ne, pràcticament immediata. El Refri va entendre ràpidament que aquella jove cantant tenia una sensibilitat molt especial i va decidir treballar amb ella en un projecte que doncs, permetés mostrar tota la seva força sense haver d'utilitzar altres tècniques artificials. Aquella relació professional acabaria marcant un abans i un després en la trajectòria de la Rosalía. Els anys de formació també van servir perquè la Rosalía desenvolupés una altra de les seves grans passions, la imatge. Igual que dedicava moltes hores a perfeccionar la veu, també estudiava la fotografia, el cinema, la moda i les arts visuals. Li interessava tant la música com la manera de presentar-la davant del públic. Aquesta visió general global de l'espectacle faria que més endavant participés activament en el disseny dels seus videoclips, dels vestuaris i de l'estètica de cadascun dels seus projectes, que seria també molt important per diferenciar-la. Per ella, una cançó no només era una melodia, sinó una història que també havia d'explicar-se visualment. I després de diversos anys preparant repertori i actuant en directe i perfeccionant el seu estil, arribava finalment el moment de publicar el seu primer treball discogràfic. El 2017 veia la llum Los Ángeles, un àlbum enregistrat al costat de Raúl Refré, que es sorprenia per la seva senzillesa i alhora per la seva enorme intensitat emocional. El disc recuperava diferents peces tradicionals del flamenc i representava doncs, una producció molt austera per l'època, basada principalment en la veu de la Rosalía i la guitarra del Refré. Lluny de buscar un èxit comercial immediat, aquell treball demostrava que darrere aquella jove artista hi havia una sòlida formació musical i una manera molt personal d'entendre aquest gènere. I, evidentment, la crítica va rebre a Los Angeles amb entusiasme. Molts especialistes destacaven la maduresa interpretativa d'una cantant que encara no havia complert, recordem, els 25 anys. El disc va començar a sonar a festivals especialitzats i la Rosalía doncs, va iniciar una gira de presentació que li permetia donar-se a conèixer davant d'un públic cada vegada més ampli. Encara estava lluny de convertir-se en una estrella mundial, però el món de la música començava a fixar-se en aquella artista catalana que semblava destinada a protagonitzar alguna cosa molt important. Després de la bona acollida de Los Angeles, Rosalía tenia clar que el següent pas havia de ser molt més ambiciós. No volia limitar-se a repetir una fórmula que havia funcionat, sinó demostrar que era capaç de crear un projecte completament nou.
I durant els seus estudis a l'ESMUC havia començat a treballar en una idea que, inicialment, formava part del seu projecte final de carrera. La inspiració sortia d'una novel·la occitana anònima del segle XIII, titulada Flamenca, una història medieval sobre l'amor, la gelosia, el control i l'alliberament personal. I la Rosalía va veure en aquell relat una oportunitat extraordinària per construir un disc conceptual en el que cada cançó representés un capítol de la història. Aquell plantejament era poc habitual dins de la música, diguem-ne, més comercial, però ella estava convençuda de que el públic estava preparat per escoltar més que una obra, diguem-ne, aquestes típiques obres comercials. Ella volia anar, com us deia, més enllà de només una simple cançó o una llista o un àlbum de cançons. Ella volia anar, doncs, a fer el seu propi estil. I per donar forma al projecte va començar a treballar amb el productor català El Guincho, nom artístic de Pablo Díaz Reixa. La connexió creativa entre tots dos va ser immediata. Compartien la mateixa inquietud per experimentar amb nous sons i barrejar també influències aparentment molt allunyades entre si. A partir del flamenc tradicional van començar a incorporar ritmes electrònics, bases urbanes, elements del pop contemporani i una producció molt innovadora que donava, doncs, una personalitat única al disc. Tot estava pensat fins al més mínim detall. Les lletres, els arranjaments, la imatge, els videoclips i fins i tot la manera de presentar cada cançó corresponien, doncs, a la mateixa idea artística. I l'any 2018 arribava finalment El mal querer. Des del mateix dia de la seva publicació es va convertir en un dels treballs més comentats de l'any. La crítica el va considerar com una proposta arriscada, però al mateix temps extraordinàriament coherent i innovadora. El públic també va respondre amb entusiasme. Moltes persones descobrien per primera vegada un artista que era capaç de combinar, doncs, el respecte aquest típic pel flamenc amb una producció absolutament contemporània i, contemporània i adequada, diguem-ne, a l'època. Rosalía havia trobat una veu pròpia i, sobretot, una identitat artística que començava a diferenciar de qualsevol altre cantant del moment.

0: Malamente.
1: El primer senzill del disc va ser Malamente, una cançó que es convertiria gairebé immediatament en un fenomen internacional. El videoclip, dirigit per Canadà, sorprenia per la seva estètica, plena de referències a la música popular espanyola i reinterpretades amb la seva pròpia mirada moderna. Camions, motocicletes, toreros, processions i símbols tradicionals convertien una posada en escena en una completament innovadora. La producció musical també trencava esquemes. Aquella barreja de palmes, de flamenc, de ritmes urbans i electrònica demostraven que la Rosalía estava obrint un nou camí dins d'aquesta música ja no només local, sinó també internacional. L'èxit de Malamente va anar molt més enllà de les llistes d'èxit. La cançó va acumular més de milions de reproduccions a plataformes digitals i va començar a sonar arreu del món. Mitjans fins i tot especialitzats dels Estats Units, del Regne Unit i de molts altres països dedicaven reportatges sencers a aquella artista catalana que havia aconseguit captar l'atenció de la indústria. Per primera vegada, el nom de Rosalía començava a aparèixer al costat de grans artistes internacionals. I poc després arribaria Pienso en tu mirar, el segon avançament del disc. La cançó continuava desenvolupant una història iniciada al mal querer i tornava a sorprendre tant per la seva producció com per la seva imatge. El videoclip acumulava milions de visualitzacions en molt poc temps i confirmava que la Rosalía cuidava cada detall dels seus projectes. Cada moviment de càmera, cada coreografia i cada element del vestuari que formaven part d'aquest univers, d'aquestes eres, inclús si els que heu escoltat el programa de Swiftologia, entendeu que és tan important no només treure un nou àlbum, sinó diferenciar-ho per aquestes eres o per aquests... Bueno, en tot. Que no només és una cançó, és tot el que envolta, tota la...

I aquell mateix any també arribaria Dimmi Nombre, una altra de les peces destacades del disc. Amb aquesta cançó, Rosalía demostrava novament la seva capacitat per reinterpretar el flamenc des d'una perspectiva completament actual, i els concerts començaven a reunir cada vegada més espectadors. Les entrades s'esgotaven ràpidament i molts dels festivals internacionals començaven a incloure el seu nom entre els principals reclams de cartell. L'impacte del Mal Querer també es va reflectir en els premis. Als Latin Grammys del 2018, la Rosalía va aconseguir dos guardons gràcies a Malamente, entre ells el de millor fusió i interpretació urbana i el de millor cançó alternativa. Era només el començament d'una llarga llista de reconeixements que confirmarien la transcendència d'aquell treball. I un any més tard, als Grammys, Latin Grammys del 2019, el Mal Querer seria distingit com a àlbum de l'any, un dels premis més importants de la música en castellà. I mentrestant, la seva projecció internacional no deixava de créixer. Les principals revistes musicals la situaven entre les artistes més innovadores del moment, i les invitacions per col·laborar amb figures de primer nivell començaven a multiplicar-se. Rosalía, però, encara continuava treballant amb la mateixa exigència que durant els seus primers anys estudiant. Dedicava moltes hores a preparar els concerts. Revisava personalment les coreografies i participava en totes les decisions creatives relacionades amb la seva carrera. Aquesta implicació absoluta es convertiria en una de les claus del seu èxit, perquè el 2019 arribava amb una nova etapa marcada per les col·laboracions internacionals. Una de les primeres va ser Con Altura, al costat del colombià J Balvin i del productor El Guincho. La cançó es va convertir en una de les, dels grans èxits de l'any, liderant les llistes de reproduccions en nombrosos països i també superant ràpidament els centenars de milions d'escoltes. Tot i moure's dins d'un registre molt diferent al del flamenc, diguem-ne, més tradicional, Rosalía demostrava que era capaç d'adaptar-se a nous estils sense perdre aquesta identitat artística. També va tenir altres èxits com Jo por ti, tu por mi, una col·laboració amb Ozuna que confirmava la seva presència dins del panorama internacional. Cada nou llançament ampliava el seu públic i consolidava una carrera que ja transcendia l'àmbit hispanoparlant. Les seves cançons començaven a entrar amb normalitat dins de les llistes de reproducció dels Estats Units, d'Europa i també de molts països d'Amèrica Llatina. I aquell mateix any també arribava un dels moments més importants de la seva trajectòria, els Premis Grammy, no Latin Grammy, els Premis Grammy del 2020, celebrats a Los Angeles. La Rosalía va rebre el guardó a millor àlbum llatí de rock urbà o alternatiu per El Mal Querer. Era la primera vegada que molts espectadors estatunidencs descobrien el seu talent durant la gala, gràcies també a una actuació molt comentada que va impressionar tant el públic com a la crítica. Aquella nit confirma definitivament la seva música, que havia traspassat qualsevol frontera. Paral·lelament, també artistes de primer nivell començaven a mostrar públicament la seva admiració. Noms com, per exemple, Billie Eilish, Travis Scott, James Blake o Pharrell Williams van voler treballar amb ella en diferents projectes. Rosalía ja no era considerada com una promesa, sinó com una de les creadores més influents de la seva generació. La seva manera de barrejar estils, idiomes i referències culturals havia despertat l'interès a tota la indústria musical. Entre aquestes col·laboracions també destaca Barefoot in the Park amb James Blake, TKN amb Travis Scott i més endavant Lo vas oblidar al costat de Billie Eilish, una cançó creada per a la sèrie Euphoria. Cada projecte demostrava una faceta diferent de l'artista i confirmava la seva capacitat per adaptar-se a contextos molt diversos sense perdre la seva personalitat. A finals del 2020 i durant el 2021, els seus seguidors començaven a preguntar-se quin seria el següent pas. Després de l'enorme impacte del Mal Querer, les expectatives eren bastant elevades. La Rosalía va preferir treballar sense presses. Va dedicar mesos a experimentar amb nous sons i va escriure noves cançons mentre buscava una direcció artística diferent. El resultat seria un projecte molt més atrevit, més lliure i també més personal, que acabaria convertint-se en un dels grans èxits de la seva carrera.

Després de mesos de silenci creatiu, la Rosalía va començar a donar pistes de que estava preparant una nova etapa. Les expectatives, així sí, eren enormes, i després de l'impacte del Mal Querer, molts es preguntaven si seria capaç de sorprendre novament. La resposta arribaria l'any 2022, amb un projecte que demostrava que la seva creativitat continuava evolucionant sense límits. El nou disc es titulava Modo Mami, un treball que deixava de banda qualsevol etiqueta per explorar nous territoris musicals. El flamenc continuava present a la seva manera de cantar, però ara compartia protagonisme amb el reggaeton, l'electrònica, el hip-hop i el jazz, i també, això sí, altres influències que convertien cada cançó en una totalment diferent. El primer single és el que acabem d'escoltar, La Fama, una col·laboració amb The Weeknd que va tenir una gran repercussió internacional. La cançó mostrava una Rosalía molt més madura, disposada a experimentar sense perdre la seva essència. Poc després arribarien altres temes com Saoko, Chicken Teriyaki, Hentai o Candy, cadascun amb una personalitat pròpia i amb una producció que tornaria a situar-la entre les artistes més innovadores del moment. Motomami no buscava seguir les tendències, pretenia crear-ne de noves, i això va convertir el disc en un dels llançaments més comentats de l'any. I quan Motomami es va publicar el març de 2022, la resposta va ser extraordinària. La crítica internacional el va situar entre un dels millors àlbums de l'any i nombroses revistes especialitzades van destacar la seva valentia d'aquest artista que s'atrevia a reinventar-se una vegada més. Rosalía demostrava que no tenia por d'assumir riscos i que preferia explorar nous camins abans que repetir fórmules que ja havien funcionat. El públic també va respondre amb molt entusiasme i el disc va acumular milions de reproduccions en molts pocs dies. L'èxit del disc va donar pas al Motomami World Tour, una gira que la va portar per Europa, Amèrica del Nord, Amèrica Llatina i altres països d'abans de centenars de milions. L'èxit del disc va donar també pas al Motomami World Tour, una gira que la va portar per Europa, Amèrica del Nord, Amèrica Llatina i altres països davant de centenars de milers d'espectadors. Els concerts es caracteritzaven per una posada en escena molt diferent a la que hi havia a les grans produccions. La Rosalía optava per un escenari aparentment senzill, on la càmera, la il·luminació i la interpretació adquirien un protagonisme realment especial. Aquella proposta demostrava que no calia omplir escenaris plens d'elements espectaculars per oferir un concert bastant memorable. El més important continuava sent la música i la connexió que tenia amb el públic.

En plena gira també arribaria un dels altres grans fenòmens de la seva carrera. Durant diversos concerts va començar a interpretar una cançó que encara era inèdita pel públic. La gent, doncs, l'enregistrava amb els seus telèfons mòbils i la compartia a les xarxes socials. I la resposta va ser tan positiva que la Rosalía va decidir publicar-la abans del previst. Aquella cançó és aquesta que hem escoltat, Despechá. Un tema fresc, estiuenc i molt diferent a altres composicions seves que es va convertir en un dels grans èxits del 2022. Durant setmanes va sonar a emissores de ràdio, plataformes digitals i festivals de mig món, confirmant novament la seva capacitat per connectar amb públics molt diferents. Aquells anys també van servir per consolidar la Rosalía com una de les artistes de referència dins de la indústria i de la música internacional. A més dels seus propis premis Grammy i Latin Grammy, va continuar col·laborant amb algun dels noms més importants del panorama musical i va participar també en esdeveniments culturals i musicals del primer nivell. Però malgrat la fama, sempre ha insistit que el més important continuava sent dedicar temps al seu procés creatiu. Les llargues hores d'estudi, d'escriptura i també de producció continuaven formant part del seu dia a dia, igual que al començament de la seva carrera. Després del final de Motomami World Tour, la Rosalía va reduir considerablement la seva activitat pública. Va desaparèixer temporalment dels escenaris i va concentrar-se en la preparació del seu següent projecte. Com jo havia fet en altres etapes de la vida, va preferir treballar doncs, lluny dels focus, experimentant amb les idees i explorant sonoritats que encara no havia explorat dins de la seva música. Aquell període de treball silenciós va despertar una gran expectació entre els seus seguidors, que esperaven doncs, amb molta paciència descobrir quin seria el seu següent pas, tenint en compte que era un artista que havia aconseguit reinventar-se no una, sinó dues vegades.

Finalment, a finals del 2025, la Rosalía va presentar Lux, el seu quart àlbum d'estudi. Es tractava probablement d'un dels projectes més ambiciosos de la seva carrera. En aquesta ocasió va apostar per una proposta molt més orquestral i experimental. Enregistrada amb la London Symphony Orchestra sota la direcció de Daniel... Avui patirem, eh? De Daniel Bjarnason i la participació de nombrosos artistes convidats com Bjork, Sílvia Pérez Cruz, Estrella Morente, Carminho o l'Escolania de Montserrat. El disc incorporava referències a la música clàssica, l'òpera i les diferents tradicions musicals d'arreu del món, demostrant una vegada més la voluntat de Rosalía per superar qualsevol frontera artística. Les crítiques van ser excel·lents des del primer moment. Molts especialistes van destacar que Lux representava una evolució natural dins de la seva carrera musical. Mantenia també la seva personalitat, però explorava això amb un llenguatge musical completament nou. El disc també va obtenir doncs, un gran èxit comercial i el segueix tenint avui en dia. Ha debutat amb xifres històriques per a un artista que és de parla hispana, o sigui, tampoc és una, no és una Sabrina Carpenter. I també ha confirmat que la Rosalía doncs, continua sent una de les figures més influents de la música internacional.

L'arribada del nou disc també va portar una nova gira mundial, el Lux Tour, que va començar el març de 2026 i es va convertir, i encara segueix sent, una de les gires més importants de la seva carrera, amb desenes de concerts repartits entre Europa, Amèrica del Nord, Amèrica del Sud i Puerto Rico. Les entrades es van esgotar, això sí, rapidíssimament en moltes ciutats, per no dir en totes, i també es van afegir doncs, noves dates degut a l'altíssima demanda. Els espectacles combinen aquesta força visual que sempre ha caracteritzat a la Rosalía amb una posada en escena molt cuidada, que doncs, dona molt protagonisme tant a les seves transicions, les seves composicions i als seus grans èxits de les etapes anteriors. Durant els concerts de Lux Tour, la Rosalía segueix interpretant les cançons del disc, però també recupera alguns dels temes que han marcat la seva trajectòria, com per exemple Saoko, La Fama, Bizcochito o Despechar, aconseguint que el públic doncs, recorri doncs, amb ella totes aquestes etapes de la seva carrera. Cada actuació confirma la seva extraordinària capacitat per connectar amb els espectadors i la consolida un cop més com una de les grans artistes de la seva generació,

I avui la Rosalía continua representant una de les grans històries d'èxit de la música catalana i espanyola. Ha demostrat que és possible respectar les arrels mentre s'exploren nous llenguatges i que la tradició pot conviure amb la innovació i que el talent també, quan va acompanyat, diguem-ne, de treball d'una personalitat artística molt potent i, doncs, també de gran compromís, és capaç de travessar qualsevol frontera. El seu nom ja ocupa un dels més destacats entre els artistes més influents del segle XXI. I tot indica que encara queden moltes pàgines per escriure en aquesta trajectòria extraordinària. Potser aquest és el gran secret de la Rosalía. Mai no ha tingut por de canviar, d'assumir riscos ni de sorprendre el públic. Des dels seus primers dies estudiant flamenc als grans escenaris internacionals o fins i tot al Lux Tour. Des dels seus primers dies estudiant flamenc o fins als grans escenaris del Lux Tour, ha mantingut intacta la curiositat que la va portar a dedicar-se a la música. I és precisament aquesta inquietud constant que la fa, doncs, que la... I és precisament aquesta inquietud constant la que fa que cada nou projecte desperti amb tanta expectació i que milions de persones continuem esperant amb il·lusió quin serà la seva propera... I que milions de persones continuem esperant amb il·lusió quina serà la seva proposta i o evolució artística. I hem arribat avui sí al final de la biografia de Rosalía, tot i que espero que en uns quants anys podem actualitzar-la. Des d'aquella nena de Sant Esteve de Sarrovires fins a l'artista Saqués i que ha anat al Lux Tour. Ai, mare meva, Rosalía, Rosalía, Rosalía. Gran artista, i crec que és la millor per tancar aquest programa. Avui sí, avui acabem ja. S'acaba l'estiu, t'heu de tenir en compte, i acaben també les biografies del Passeig de la Fama, però no patiu, no patiu, perquè, al igual que em va passar amb Destinació Pop, si a la gent l'agrada, jo no tinc cap problema en tornar l'estiu vinent amb noves biografies, perquè ens hem quedat molt curts. Però bueno, no patiu, recordeu que podeu seguir escoltant els altres programes d'estiu, el de esdeveniments que hem marcat la història, l'estiu que va canviar tot aquí també a Ràdio Molins de Rei, sinó també el Rebombori, quan acabi la temporada d'estiu, presentat per nosaltres aquí a Ràdio Molins de Rei. Dit això, moltíssimes gràcies per escoltar-nos totes les biografies que hem fet, per aguantar-nos també. I esperem que hagueu gaudit molt del programa. Si teniu qualsevol comentari, recordeu que podeu enviar un WhatsApp al 691-438-847 per donar qualsevol feedback, que serà molt benvingut. Així que moltíssimes gràcies i fins la propera. Adeu! This

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Eduard París. Protecció Civil activa l'alerta del Pla Procicat per calor intensa davant un episodi que s'allargarà durant tot el cap de setmana. Les comarques amb més probabilitat de superar el llindar de calor intensa són el Priorat, el Segrià i la Ribera d'Ebre, segons les actualitzacions del Servei Meteorològic de Catalunya. I a més, avui la calor s'estendrà de forma generalitzada a tot el territori. En aquest sentit, els agents rurals també activen avui el nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi. Incendi a 34 municipis de 10 comarques, són l'Alt Camp, l'Alt Penedès, l'Alt Urgell, l'Anoia, la Conca de Barberà, les Garrigues, la Noguera, la Segarra, el Solsonès i la Terra Alta. També hi ha el nivell 3 activat per perill d'incendi a 356 municipis de 32 comarques més. La decisió està motivada per la previsió d'aquestes altes temperatures, el descens de la humitat i una vegetació, especialment el matollar, molt sec per la calor acumulada i la baixa pluviometria dels darrers mesos. I en plana de successos, el jutjat de Guàrdia de Badalona ha decretat llibertat amb mesures cautelars per a la mare del nadó trobat mort dimecres passat dins d'una bossa de plàstic a l'escala d'un edifici del carrer Llevant del barri de la Mina, Sant Adrià del Besòs. La dona va ser detinguda, com diem, aquest passat dijous i ahir divendres ja va passar a disposició judicial. I encara més successos, els pares del nadó trobat mort a Santa Bàrbara, a la comarca del Montsià, ingressaran a la presó de manera preventiva, sent preventiva per ordre del jutge que instrueix el cas. El titular de la plaça 2 d'Amposta ha acordat aquest divendres privació de llibertat comunicada i sense fiança per a tots dos detinguts. Parlem ara de política. La consellera d'Economia, Alicia Romero, ha instat el grup de Junts al Congrés a esmenar el nou finançament durant el tràmit parlamentari per no perdre així la finestra d'oportunitat. En declaracions a Catalunya Ràdio aquest mateix matí, Romero ha dit a la formació de Míriam Nogueras que no se sap si aquesta oportunitat encara hi serà d'aquí a un any. En plana cultural, Aitana ha celebrat aquest divendres el primer dels seus 4 concerts al Palau Sant Jordi de Barcelona en el marc de la gira Cuarto Azul, la cinquena de la seva carrera i la primera de caràcter mundial. La cantant catalana ha desplegat un gran espectacle on no han faltat cançons com 6 de febrero, Mon Amour, Conexión Psíquica, Vas a quedar-te, Las Babies o la més esperada de totes, Superestrella. I tancant amb els esports, en futbol, Barça i Espanyol juguen demà els partits corresponents a la quarta jornada de la primera divisió. Els blaugranes visitaran a un quart de 5 el València, mentre que els blanquiblaus rebran el Sevilla a partir de les 9. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia La Granja, del carrer Roger de Canalies, número 16, al barri de La Granja.

Divendres 11 de setembre, Diada Nacional de Catalunya, les sardanes seran protagonistes a Ràdio Molins de Rei. Nova edició de les 12 hores de sardanes. Enguany en format enregistrat. De 8 del matí a 8 del vespre, amb Pere Païssa. Si t'agraden les sardanes, no et pots perdre aquest programa especial a Ràdio Molins de Rei com cada 11 de setembre. 12 hores de sardanes amb Pere Païssa. Divendres 11 de setembre, de 8 del matí a 8 del vespre, a Ràdio Molins de Rei.

Hola, benvinguts, salutacions a un programa més del Playlist de les Nacions. Kristen Bell, les vies de sol, 90.2 de la freqüència modulada. En aquests especials d'estiu. I avui li toca el torna. França!

Doncs avui ens visita el país veí i li toca el torn doncs, a França escoltant aquest tema de la Marsellesa. Comencem amb la primera artista a passar pel programa i ens arriba des d'una illa que també forma part de França, que és Ajaccio. D'allà en va sortir una noia de 18-20 anys anomenada Alizé, qui va saltar la fama amb temes com Moi Lolita, o temes també com Germain, J'ai pas 20 ans, etc, etc. I avui posem un tema d'una mica a la seva etapa més madura en el món de la música, A Cause de la Trombe. Comencem amb Alizé.

des del disc 5, que vol dir 5, en francès. Doncs la Alize ha començat aquest playlist de les nacions avui tocant-li el torn a França. I la següent, doncs, artista a passar pel programa és Lohan, amb la cançó Si t'es là.

Luan, que ja pot comptar la seva participació, doncs, a Eurovisió, i també va fer famosa per la pel·lícula La Família Bélier, traduïda, inclús la trobaràs en català. Aquesta pel·lícula es va traduir al nostre idioma. Anne Pichert, però tots la coneixem per Luan, cantant i actriu francesa, nascuda el 26 de novembre del 96 a Nîmes-Beaumont, al nord de França. Cançons com Je vol o Je vais tramer, dins de la pel·lícula La Família Bélier, i després doncs, va actuar també doncs, cançons també com Sans tout monde, Je revivre, cançons com Je vois honte, On était beau, Si tu es drague, que no l'hem escoltada, Secret, Maman, doncs... Doncs va quedar Eurovisió a la setena posició, justament amb la cançó Mahmoud. La següent artista a passar pel programa és tot una personalitat en França. Dorothée, Une histoire d'amour. Coneguda pel seu programa Club Dorothée.

Dorothée és el seu nom artístic, eh? En veritat es diu Frederique Ochet. Va néixer justament al Dia Nacional de França, el 14 de juliol del 53, a París. Però la gent, bueno, sobretot a França, la coneixen. És una gran personalitat. Dorothée va portar molts anys al Club Dorothée. És un club de, doncs, on sortien doncs, sèries infantils i programes sobre, per la canalla, sobretot. Cançons com Hola Mantés, El Mancel, L'Ordinateur... I ara arriba Videoclub i Adele Castillón, Amor Plastic.

Castillon, nascuda a Angers el 24 d'octubre de 2001. Bé, ja en surt l'accent francès, eh? És una cantant actiu i antiga youtuber francesa. Va assolir la popularitat com a veu del duet de videoclip abans d'iniciar una carrera en solitari. Després en cançons com Cet Rol, eh? En aquest cas, Amour Plastique.

que apartarem una mica l'accent francès perquè ens surt sol, eh? La pròxima artista a passar per avui a la playlist de les Nacions, avui França, és la Elsa Laguini, la cançó Te en frappà. Així que aquestes balades tendres per dels enamorats, eh? O pels desenamorats, també, eh? Que a vegades escriu més per les cançons de desamor que no pas per l'amor propi.

Amb aquesta cançó, Turmapa, doncs Elsa Longini va aconseguir el número 1 a França, amb només 13 anys, eh?

0: Doncs si Elsa Longini va aconseguir només el número 1 a França amb 13 anys, el pròxim a passar pel programa en només 4 anys a nivell mundial. Déu-n'hi-do. Li toca el torn a Jordi Lemoine amb cançons com que sonen ara mateix. Du dur être bébé.
1: C'est dur être bébé.
0: Et sona aquesta ja?

Hi ha un vídeo a YouTube que corre, que és quan Jordi Lemoine va sortir en una gala on hi havia d'espectadores personalitats com Whitney Houston. S'ho va passar de conya. Whitney Houston hasta va flipar amb la, doncs, amb les ballaruques i l'artista que portava a sobre, doncs, Jordi Lemoine, que havia, doncs, mamat, en aquest cas, de la música electrònica de França. Si França, a part de ser un país on la música també ha sigut molt melòdica, la música electrònica també ha sigut un punt important, al país. Avui, al playlist de les Nacions, França. I una altra de les artistes que també ha sigut una de les grans icones del synth-pop és Claudie Fritz-Mentro. Però aquest nom va pensar que no faria gaire cosa, potser amb el nom, però sí que es va posar el nom artístic de Desless. I èxits com aquest Voyage, Voyage de l'any 1987, composta per Jean-Michel Rivat, aquí al 90.2 de la freqüència modulada. Voyage, Voyage, també composta per Dominique Dubois. La cançó es va convertir en un èxit mundial i va arribar al número 1 de nombrosos països europeus. Una cançó que s'ha escoltat molt, però no ens cansem mai d'escoltar,

Desles, bueno, el nom artístic que nascuda també a París. I a París també ens mantenim perquè l'artista que ve a continuació, Julien Henderson, ve d'una família extensa d'artistes. El seu pare ja també va ser cantant i el seu avi també va ser artista. Julien Henderson, en aquest cas, canta junt amb una cantant francesa i model pel nom de Florence Costa. Ells en canten una cançó que trobarà que estàs justament a la ciutat de l'amor. Sous le ciel de Paris. Florence Costa i Julien Henderson. Aquestes orquestres, el tango, francès.

0: Soler Cel de París. Consens aquestes cançons, així, aquest estil tan, tan de la seva terra, de França, ens recorda pel·lícules com Amélie, com Ratatouille, o les pel·lícules de França dels anys 70-80. Ara l'artista que ve a continuació va participar a la 12a edició de Star Academy, el que seria aquí Operació Triunfo, doncs l'any entre el 2024 i va guanyar el gener del 2025. Va començar a estudiar música de petita i tocar el piano i l'ukulele, i també va estudiar violoncel. El 2015 va participar en The Voice Kids, però no va superar les audicions a cegues. Però el 2024, com dèiem, va entrar a Star Academy i va guanyar amb el 65% dels vots al públic. El seu nom és Marine Delplace, però tot la coneguda simplement com Marine. La seva cançó que ens porta, per nosaltres, és Mazot.
1: Ton verre est plein, est-ce encore de ma faute?

Això va treballar, eh? Mahin, vull dir que va treballar molt, molt, molt fort per millorar i guanyar, doncs, en aquest cas, Star Academy. Sans toi, beau jour, revienne. Ce sera plus jamais ma faute. La noia d'Agas, de Pas de Calais. I ara arriba un artista de l'any 1952 i que doncs, ens va deixar el 14 de gener del 1986. Doncs va deixar grans temes, de, sobretot de la música dels anys 80. Daniel Balavoine, doncs va ser un dels cantants i compositors més importants de la música francesa dels anys 70 i 80. I va destacar per la seva veu aguda, a l'estil pop-rock amb sintetitzadors i les seves lletres compromeses socialment. Va començar la seva carrera a principis dels 70 i el 78 va aconseguir el seu primer gran èxit amb la Le Chantre. La cançó que hem triat de Daniel Balavoine és Amé est plus fort d'autre. D'être amé,

Amère et plus fort de tremer, hein? La cançó de Daniel Balavoine, eh? I ara arriba una, podríem dir, arriba una excepció, però t'explico el per què. Ingrid és el nom artístic de Ingrid Alberini, eh? Nascuda l'11 de setembre de... Mira, del dia de la diada. L'11 de setembre de 1973 a Agustalla, Itàlia. Però per què? Tot i ser italiana, va aconseguir l'èxit internacional cantant principalment en francès, amb un estil dance pop i eurodance. Va créixer en una família propietària d'un cinema, fet que va influir en la seva passió per la cultura francesa. El seu gran èxit va arribar el 2002 amb Tu es Futu, que va ser un èxit a tota Europa i va entrar a les llistes de nombrosos països. També cançó, el seu estil barreja música electrònica, dance i melodies inspirades en la chanson francesa. Sobretot en temes com el que escoltarem, Tu es Futu, o també In Tango, Shock, Mamma Mia, L'amour, L'amour, La Trompette, o Tu

hits. Qui ho diria, que és italiana, eh? Amb aquest... Devia agradar-li molt això del francès des de molt petit, eh? I, doncs, arriba ara un, doncs, actor i, doncs, també cantant. Eric Elmos Nino va néixer el 2 de maig del 64 a Suresnes, a prop de París. És un actor i músic francès reconegut sobretot pel seu treball al teatre i pel seu paper a la pel·lícula sobre Serge Gainsbourg al cinema, i sobretot també per fer, doncs, de professor a la pel·lícula La Famille Bélier, junt amb Lohan, que hem escoltat abans, eh? Es va formar al Conservatori Nacional Superior d'Art Dramàtic de París. Durant molts anys va desenvolupar una sòlida carrera teatral abans de fer-se molt conegut al cinema. I ara, doncs, escoltem una cançó que forma part de la pel·lícula, sobretot, La Famille Bélier, Je vais tramer, Eric Elmos Nino.

0: Je vais t'aimer.
1: Una pel·lícula totalment, doncs, que te la recomano, que on la família, una família de quatre, doncs el pare, la mare, el germà, bueno, el fill i la filla, i entre tots quatre ella és l'única que no ha nascut sordomuda. Tots els tres integrants, el pare, la mare i el fill, són sordomuts. Ella és l'única que no neix sordomuda, i inclús es fa, doncs, cantant. El seu professor de piano, el seu professor a l'institut, li diu per participar en una audiència de la ràdio de la segona ràdio de França, doncs, on busquen, doncs, nous cantants, i ella n'és l'escollida, en aquest cas. La família Bélier, una família del nord de França, que viuen de la ramaderia, dels formatges, de tot. Una pel·lícula francesa, però molt bonica, La família Bélier. I ens despedim d'aquesta playlist de les nacions de França, avui amb Renaud i la cançó Mistral Gagnon. Moltes gràcies, ens trobem en un altre capítol de la playlist de les nacions.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Eduard París. Un incendi de vegetació forestal a Tordera obliga a demanar el confinament de les urbanitzacions de Can Camps i Roca Rossa, segons han informat els bombers de la Generalitat. L'avís del foc s'ha rebut minuts abans de 11:15 del matí a prop del camí ral del monestir al massís del Mont Negre. En un principi el foc ha cremat un autobús i posteriorment ha agafat massa forestal. 11 dotacions terrestres i 2 mitjans aeris s'han desplaçat a la zona de l'incendi que crema en línia 7. Els bombers treballen per evitar que les flames arribin a unes cases que ja han estat evacuades per la policia local. En aquest sentit, recordem que els agents rurals han activat avui el nivell 4 del Pla Alfa, precisament per perill extrem d'incendis, a 34 municipis de 10 comarques. Són l'Alt Camp, l'Alt Penedès, l'Alt Urgell, l'Anoia, la Conca de Barberà, les Garrigues, la Noguera, la Segarra, el Solsonès i la Terra Alta. I també hi ha el nivell 3 activat a 356 municipis de 32 comarques. Seguim parlant de la meteorologia perquè Protecció Civil també ha activat l'alerta del Pla Procicat per calor intensa davant l'episodi que s'allargarà durant tot el cap de setmana. Les comarques amb més probabilitat de superar el llindar de calor són el Priorat, el Segrià i la Ribera d'Ebre, segons les dades del Servei Meteorològic de Catalunya. I avui la calor s'estendrà de forma generalitzada a tot el territori. Parlem ara de successos. El jutjat de Guàrdia de Badalona ha decretat llibertat amb mesures cautelars per a la mare del nadó trobat mort aquest dimecres passat dins d'una bossa de plàstic a l'escala d'un edifici del carrer Llevant del barri de la Mina, Sant Adrià del Besòs. La dona va ser detinguda aquest dijous i ahir divendres va passar a disposició judicial. Seguim amb més successos. Els pares del nadó trobat mort a Santa Bàrbara, a la comarca del Montsià, ingressen a presó de manera preventiva per ordre del jutge que instrueix el cas. El titular de la plaça 2 d'Amposta va acordar ahir privació de llibertat comunicada i sense fiança per als dos detinguts. La parella va ser detinguda dimecres a València i després que prestessin declaració davant del jutjat, les restes del nadó es van trobar dijous al domicili familiar. Se'ls acusa també d'abandonament de menors i per maltractament animal. A més, se'ls ha retirat la pàtria potestat dels altres dos fills que tenen en comú. I en cultura, Aitana ha celebrat aquest divendres el primer dels seus 4 concerts al Palau Sant Jordi de Barcelona en el marc de la gira Cuarto Azul, la cinquena de la seva carrera i la primera de caràcter mundial. I en els esports, a la segona divisió, avui el Girona busca la primera victòria del curs com a visitant al camp de l'Sporting de Gijón. El partit començarà a 4:15 de la tarda. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia La Granja, del carrer Roger de Canalies, número 16, al barri de La Granja.

0: Molins de Rei al dia.
1: L'informatiu local canvia el seu horari. L'actualitat de la nostra vila cada dia, ara a la una del migdia.
0: Molins de Rei al dia.
1: El que passa a Molins de Rei. Política, cultura, successos, esports locals, tot el que necessites saber cada dia de dilluns a divendres a Ràdio Molins de Rei.
0: Molins de Rei al dia.
1: Amb Sílvia Artés. Recorda, nou horari, ara a la una del migdia.
2: Era el meu pare. Està buscant una residència per a l'àvia, però no sap per on començar.
3: El cercador de residències i centres assistencials per a gent gran és una eina que facilita el procés de selecció tant a les persones interessades com a les seves famílies. El web, que compta amb més de 1.800 referències, inclou fotografies dels espais i informació com els serveis de cada equipament, la titularitat o el nombre de places, entre d'altres. Trobareu el cercador a dretsocials.gencat.cat/cercadorresidències. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
4: Jo ja només demano ara al metge mitjançant l'aplicació.
5: I jo, les entrades per al teatre les reservo amb el mòbil.
4: A la nostra edat estem fets uns tequis.
6: A Catalunya volem que tothom pugui fer servir les tecnologies digitals. Per això posem en marxa formació presencial gratuïta en grups reduïts. Per a més informació, truca al 012. A Catalunya, ser digital no té edat. Finançat per la Unió Europea Next Generation EU, Pla de Recuperació. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.

Benvinguts a un altre capítol de la playlist de les nacions, Kristen Bella. A les vies de soda, el 90.2 de la freqüència modulada. I ara li toca el torn a Anglaterra. Hem fet tota la volta al món, hem fet... doncs vam començar amb Escòcia, vam passar per les dues Irlandes, vam estar al Canadà, vam estar a Austràlia, vam estar a Itàlia, vam estar doncs als països nòrdics, juntament amb Suècia, Dinamarca, Finlàndia, Islàndia, Noruega, i a més vam anar a estar fent el pop rock espanyol, el pop rock de casa nostra, la nostra terra, el català. Hem estat a França i ara li toca l'últim torn a Anglaterra. Quasi bé tocant a Escòcia i a l'Ors d'Irlanda, o sigui que ja quasi bé hem donat la volta al món. Anaves a recordar 80 dies, són 80 nada más, bueno, la volta al món en 80 dies de Willy Fogg. Doncs comencem aquesta playlist de les nacions avui amb Anglaterra, començant amb un dels grups importants. De fet, avui aquesta playlist de les nacions d'Anglaterra és una playlist molt plena també de Britpop i artistes també de la dècada dels 2000 i bandes importants i artistes del Regne Unit que donen esperit a les illes britàniques. I el primer per passar pel programa són els Blur. Amb Phil Daniels, l'actor Phil Daniels... cantant junt amb Damon Albarn dels Blur. Park Life.

porto avui de la playlist de les nacions avui a Anglaterra, gairebé són tots himnes, crec, per la meva opinió. I un d'aquest és un d'ells, Park Life. Phil Daniels, per cert, que va sortir a la pel·lícula Quadro of Thenny del 79, junt amb Sting, I un altre, un altre himne del pop britànic, pop rock britànic, és com no... Come on, people, the pulp!

L'actriu principal que surt en el videoclip de Common People de Pulp és Sadie Frost, la que va fer de Lucy a la pel·lícula de Francis Ford Coppola de Bram Stoker el 92, eh? I ara un altre dels himnes amb aquest sampler del tema d'Imagine de John Lennon. Oasis, Don't Look Back in Anger.

Amb aquesta cançó van fer un canvi, eh? Wonderwall la tenia que cantar Noel Gallagher i Don't Look Back in Anger la tenia que cantar Liam, i van fer el canvi, eh? I la pròxima banda que passarà per la playlist de les nacions avui a Anglaterra és la banda de Justin Freeman, Las Elástica, i el seu tema Connection, una banda de tres noies i un noi tocant la bateria amb una de les bandes, encara que només tinguessin un parell de discos, una de les bandes de Britpop més importants de la història. Història, potser el moviment britànic, eh? Dels 90...

Bé, que això ho hem de dir amb accent britànic, eh? Formats a Oxford, eh? Formats a Oxford, Supergrass, l'any 1993 per Gus Converse, Danny Goffey, Mick Queen, i el 2002 per Rock, també el seu germà Rob Converse. I una de les bandes importants d'Anglaterra és el Suede, el seu trama, Trash, el Coming, el seu àlbum Coming Up del 90.

Des de Londres, la banda de Suede, diuen que Suede, després de que els Stone Roses comencessin a ser aquella banda de Britpop de finals dels 80, va quedar una mica parat de la cosa i van dir, deien que els Suede havien renovat el so Britpop i d'aquí va començar tot una mica. En discos des del Coming Up, amb cançons com aquesta Trash del 96, i recordo, és el moment de l'himne britànic.

Avui a la playlist de les nacions. Anglaterra. Això que és la línia britànica, això, eh? Seguim amb més música avui a la playlist de les nacions. Avui a Anglaterra. I la fem des de... Passem de Londres fins a Manchester. Es porten una guerra entre les bandes de rock. A veure qui ho fa millor, eh? Smiths.

tot una personalitat, Morrissey, el cantant dels Smiths. De fet, unes personalitats importants d'Anglaterra, molts britànics el tenen com un... com més que dels seus, quasi bé com una... quasi bé com la corona britànica, Va ser una de les bandes influents de la història del rock britànic, que va formar, com dèiem, a Manchester l'any 82 i es van separar el 87, junt amb Johnny Marr, i Andy Rourke i Mickey Joyce, els Smiths. Oh, quina banda! Ghost Martins! Aquesta cançó, Me and the Farmer.

Paul Heaton a la veu, Star Colin Moore a la guitarra i Norman Cook al baix, més tard faria mundialment famós amb el seu projecte com a Flatboy Slim. Som de Hull, de Hull, que aquest any estaran contents perquè han tornat a la Premier, Hull City. Seguim amb la playlist de les nacions. Avui Anglaterra i una de les bandes de, podem dir, electròniques, pop-rock, every-pop, són la banda dels Lightning Seeds. Escoltem el seu èxit de Pure.

format per el compositor i productor Ian Brodel, que ja va ser un dels grups més representatius del pop britànic, eh? Ian Brodel, amb els anys, doncs, la trajectòria, ja havia treballat, era un productor molt, és un productor molt respectat i havia treballat ja en grups com Echo and the Bunnymen, The Fall, On the Pale Fountains. El seu èxit li va arribar al 89 amb aquest tema, Pure. Wow, i ara arriben els Stone Roses, des de Manchester, eh, també. I am the resurrection. La banda formada pel cantant també Ian Brown.

Bastant llargueta la cançó, eh? No la podem posar tota, òbviament. Falten altres artistes per passar i queda molt poquet, eh? La banda de Ian Brown i companyia, els Stone Roses i el seu I Am The Resurrection. La cançó segueix, eh? Doncs si ara arriba la banda de Chris Martin i companyia, també els Coldplay. I la cançó que he triat, m'encanta aquesta intro, la de piano, que és Clocks. Coldplay, des del disc A Rush of Blood to the Head.

Els dos bandes que més han vengut a la història de la música i més importants, podríem dir, del món de la música. Un d'ells són, no, les seves satàniques majestats, els Rolling Stones. Primer els Beatles, perdona. Primer els Rolling Stones. Ara, si ho hem dit bé. I després els Beatles. June and Gloom.

L'energia, podríem dir, per sempre, d'aquestes que no mora mai, Mick Jagger, i també Keith Richards, Ronnie Wood, i doncs el desaparegut Charlie Watts en el seu moment, aquesta cançó, Doom and Gloom, doncs... Rolling Stones, les seves satàniques majestats conegudes així, Moltes gràcies per ser d'altra banda a la FM, escoltant el playlist de les Nacions, i arriba el moment d'escoltar, doncs, John Lennon, Paul McCartney, Ringo Starr, i George Harrison, els Beatles, amb la cançó Real Love. Ens despedim. Moltes gràcies i ens trobem en una altra ocasió. Des de Liverpool...

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una. Us parla Eduard París. Els bombers de la Generalitat han donat per estabilitzat l'incendi de vegetació forestal a Tordera, al Maresme, que ha obligat a confinar les urbanitzacions de Can Camps i Roca Rossa. El foc ha quedat ancorat en uns camins i pistes forestals i ha arribat als patis exteriors de diverses cases, però no ha afectat les edificacions. L'avís del foc s'ha rebut minuts abans de 11:15 d'aquest matí a prop del camí ral del monestir al massís del Montnegre. En un principi el foc ha cremat un autobús i posteriorment han agafat massa forestal. 11 dotacions terrestres i 2 mitjans aeris s'han desplaçat a la zona de l'incendi que ha cremat en línia ascendent i en mitjana intensitat. Al fil de tot això, recordem que els agents rurals han activat avui el nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi a 34 municipis de 10 comarques. Són l'Alt Camp, l'Alt Penedès, l'Alt Urgell, l'Anoia, la Conca de Barberà, les Garrigues, la Noguera, la Segarra, el Solsonès i la Terra Alta. Seguim parlant de meteorologia perquè Protecció Civil activa l'alerta del Pla Procicat per calor intensa davant un nou episodi que s'allargarà durant tot el cap de setmana. Les comarques amb més probabilitat de superar aquest llindar de calor són el Priorat, el Segrià i la Ribera d'Ebre, segons el Servei Meteorològic de Catalunya. A més, avui la calor s'estendrà de forma generalitzada a tot el territori. En aquest sentit, l'estació de Portbou, Coll de Belitres, a l'Alt Empordà, ha registrat aquesta passada matinada la mínima més càlida en un mes de setembre a Catalunya, amb 28,5 graus, segons ha informat el Servei Meteorològic de Catalunya. En paral·lel, l'estació de Barcelona, Can Bruixa, no ha baixat dels 26,5 de temperatura i suma així la 62a nit tòrrida d'aquest estiu, superant àmpliament les 51 de l'any 2003, rècord fins ara dels 40 anys de dades. I en plana de successos, el jutjat de Guàrdia de Badalona ha decretat llibertat amb mesures cautelars per a la mare del nadó trobat mort el passat dimecres dins d'una bossa de plàstic a l'escala d'un edifici del carrer Llevant al barri de la Mina, Sant Adrià de Besòs. La dona ha estat detinguda aquest dijous i ahir divendres va passar a disposició judicial. Més successos, en aquest cas els pares del nadó trobat mort a Santa Bàrbara al Montsià ingressaran a presó de manera preventiva per ordre del jutge que instrueix el cas. El titular de la plaça 2 d'Amposta va acordar d'ahir privació de llibertat comunicada i sense fiança per als dos detinguts. La parella va ser detinguda dimecres a València i després que prestessin declaració davant del jutge, les restes del nadó es van trobar dijous al domicili familiar. I tanquem amb els esports. Barça i Espanyol juguen demà els partits corresponents a la quarta jornada de la primera divisió. Els blaugranes visitaran a un quart de cinc el València, mentre que els blanquiblaus rebran el Sevilla a partir de les 9. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia La Granja, del carrer Roger de Canalies, número 16, al barri de La Granja.

0: Diu el diccionari que la addicció és la tendència o inclinació forta a alguna cosa. Tot i que n'hi ha d'addiccions que no són recomanables, també es pot ser addicte als restes de sèrie, o un programa ja tradicional a la graella de Ràdio Molins de Rei, en el que recupero temes musicals gens actuals que us ofereixo amb uns comentaris un xic informals, però força treballats. Apa, visca la sana addicció!
1: Restes de sèrie, amb Josep Lluís Ravenga. Els dilluns, de 12 a 1 del migdia, a Ràdio Molins de Rei.
2: El cop de calor és la situació en la que el cos ja no pot regular la temperatura. Ja sigui perquè fora fa molta calor, perquè hem fet un esforç físic molt important o perquè tenim febre i no hem begut prou líquid. La persona que pateix un cop de calor pot queixar-se de mal de cap, de malestar o mareig i característicament tindrà la pell molt calenta sense estar suada. Què pots fer davant d'un cop de calor? Mira d'allunyar la persona de la font de calor. Per exemple, si està al sol, col·loca-la a l'ombra. Abaixa la temperatura i si ets a casa, obre les finestres o engega un ventilador. Treu l'excés de roba o mulla la persona amb aigua. Recorda que si perd la consciència, l'hauràs de col·locar en posició lateral de seguretat. I si deixa de respirar, hauràs de començar les maniobres de reanimació cardiopulmonar. El més important davant del cop de calor és la prevenció. Beu líquid sovint, sobretot si fa calor o fas esforços físics. Per qualsevol altra informació o consell de salut, truca al 061 Salut Respon.

0: Aquest programa és una reemissió d'aquesta temporada.
1: Aquí comença Heroïnes Quotidianes. Un programa on les protagonistes són dones amb experiències a compartir i que ens inspiren en l'art de la vida. Us parla Bego Floria i avui ens acompanya Marta Pérez Noguera Vilà, directora d'operacions clíniques de l'empresa, a veure si ho dic bé, Lutzana Biotechnology.
2: Correcte.
1: Ho he dit bé?
2: Ho has dit bé.
1: Ho he dit bé. Perquè no sé d'on és aquest nom.
2: És un nom que el van crear a Estats Units, sense consultar en cap hispanoparlant de l'empresa, però som una empresa xinesa. Estem, o sigui, pertanyem 100%, és el nostre nom d'entitat legal a Europa, de Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals, que potser encara és una mica més difícil.
1: No m'ho facis tornar a dir.
2: No. És la farmacèutica més gran de tot Àsia. És la number one.
1: Déu-n'hi-do, bueno.
2: Sí.
1: Primer et saludo. Bona tarda. Molt contenta que ens acompanyis.
2: Gràcies per convidar-me.
1: La Marta, que fa coses molt interessants, que avui ens les explicarà, és molinenca d'adopció.
2: Correcte.
1: Ets de Tarragona, com jo.
2: Sí.
1: Però fa anys, uns anys ja que vius aquí, a Molins de Rei, i treballes pel món, això sí, una mica Europa, Àsia...
2: Volto una miqueta per feina, sempre, des de fa molts anys. De fet, la primera feina sèria que vaig tenir, dic sèria perquè ja havia acabat la carrera i em van contractar oficialment, tot perfecte, i em van començar a fer viatjar per tota Europa al principi i després, bueno, hem anat extenent una mica el territori segons les responsabilitats han anat pujant.
1: Bueno, jo tinc apuntat de la conversa prèvia que vam fer que parles anglès, alemany, una mica de xinès.
2: No, xinès, mare de Déu. Ara em van fer aprendre a dir l'altre dia, perquè començarà el nou any d'aquí res, uns dies.
1: Sí.
2: Bon any nou. De fet, diuen com Feliç Nova Primavera, no? I m'ho van fer aprendre en xinès, ja se m'ha oblidat. Sí. És dificilíssim, és una llengua molt difícil. No, però parlo anglès, alemany, una mica de francès, una mica d'italià, estic aprenent turc, català i castellà, evidentment,
1: turc.
2: De manera bilingüe. Sí, turc.
1: Oh, però això deu ser molt difícil, no? Deu ser sembla... ciríl·lic, el...
2: No, no, no, no, tenen un alfabet llatí normal, o sigui, normal per nosaltres.
1: Sí.
2: El que passa que és una llengua que es compon com peces de Lego. Té sufixes i prefixes, i llavors, com amb quatre paraules, et diuen frases que nosaltres utilitzem moltíssimes paraules. És molt interessant.
1: Déu-n'hi-do. Home, Turquia és un, geopolíticament, ara mateix, un espai del món molt interessant.
2: Sí, està al punt de mira.
1: Al punt de mira, el centre. Sí, sí. Bueno, sempre ho ha estat al llarg de la història, Turquia. Al llarg de la història, a més que m'agrada molt.
2: A mi també.
1: De fet, Tarragona i ho diré, Çanakkale, que és la ciutat on està Troia, és a dir,
2: sí,
1: on va passar allò del cavall de Troia,
2: correcte,
1: perquè ens entenguem,
2: havia
1: fet agermanament a nivell europeu de temes patrimonials.
2: Oh, sí?
1: Per això ho conec una mica.
2: Carai, doncs mira,
1: però,
2: no ho sabia.
1: A més, és una ciutat preciosa, molt bonica. Bueno, ara m'estic anant i estem parlant de tu, que ets la Marta Pérez Noguera, Compost.
2: Vila,
1: anem a saber una mica qui és la Marta. La Marta, ja ho hem dit, és de Tarragona i és bioquímica, però estàs fent... ets directiva d'una farmacèutica.
2: Sí.
1: Això com ho encaixem? O explica'm una mica, si haguessis de resumir... Bueno, és una mica llarg. Doncs comencem pel principi.
2: Vinga, va.
1: Tu vas decidir ser bioquímica.
2: Sí.
1: Que és una carrera no molt coneguda.
2: En aquell moment no era ni una carrera, era com part d'un segon cicle d'una carrera. Jo vaig començar a fer química i llavors, amb el primer cicle de química eren 5 anys, amb el primer cicle de química podies escollir fer altres coses, inclús passar a medicina si volies, el que passa que era molt difícil. Jo, de fet, volia ser metge, el que passa que la meva mare, que és metge, em va recomanar...
1: La Isabel.
2: Em va recomanar que potser m'ho pensés una mica, ja en parlarem després. I llavors, bueno, què faig? Tarragona, indústria química, facilitat pels idiomes, parlaré alemany, ostres, que guai, vinga, va, fem química. No m'agrada gens. He de dir que a mi això de calcular tot el dia no és el meu fort. Llavors vaig veure, ostres, això de bioquímica està una mica relacionat més a nivell celular, que és el que m'agradava a mi, una mica més la medicina, no? I bueno, mira, em vaig llançar, vaig dir que sí, i és la decisió que vaig prendre, jo crec, més sàvia de la meva carrera, perquè em va agradar moltíssim. Vaig veure que, a més, tota la part que era més celular, més d'immunologia, tot això, obria unes portes fascinants a totes les coses. El que no sabia és que em portaria on estic avui.
1: On estàs avui? Explica-ho una mica. Mira, fem el salt amb el temps.
2: Una farmàcia...
1: Què és el que fa? O sigui, la pregunta farmacèutica... és què fa la Marta Pérez Noguera amb aquesta farmacèutica?
2: Doncs mira, les farmacèutiques bàsicament el que fan és intentar fer i més de, no? Trobar...
1: Investigació i desenvolupament. Jo a vegades ho tradueixo perquè sí, com que no sé qui ens escolta...
2: Fas bé, jo ho intentaré fer també. No, llavors el que fem és des de... una base molt primerenca, intentar buscar nous medicaments que puguin servir doncs, per cobrir necessitats que no estan cobertes de malalties que tenim a la població o per millorar-ne les que ja existeixen. I això, evidentment, es fa des d'un ordinador, per dir-ho d'alguna manera, no? Un bioinformàtic que et pot modular unes molècules, però, clar, fins que surten a la farmàcia i es venen... Uh-huh. Tot això s'ha de tastar i està molt regulat i s'ha de veure a on s'ha de provar. Primer es prova a nivell molecular, després es prova, ara amb la intel·ligència artificial canviarà radicalment perquè serà molt més ràpid, es prova a nivell cel·lular, es prova en animals i llavors arriba a una fase que ja té una certa garantia de seguretat, per dir-ho d'alguna manera, en humans. Uh-huh. Llavors, quan ho provem en humans... bàsicament el que fem és veure que allò és segur i eficaç. I aquí hi ha diverses fases. Hi ha la primera fase, que són molts poquets pacients, i després, a mesura que són quatre fases, vas avançant en número de pacients i quan ja és molt global poden haver-hi més de 1.000 pacients en un estudi tranquil·lament. Tot això està regulat, evidentment. La FDA...
1: A nivell internacional,
2: a nivell internacional hi ha unes... una normativa que és global de seguretat que s'ha de complir moltes coses des de manufacturació com des de com tu dissenyes un estudi clínic.
1: Suposo que entren temes ètics també.
2: Efectivament, o sigui, això és una de les parts molt importants. El pacient està molt posat al centre. Els últims anys ha canviat molt més des dels principis que jo, evidentment, no vaig conèixer, no? Però el pacient està molt centrat en el pacient, en que sigui cada vegada més còmode i que no submetem a gent que a més té patologies, malalties... que potser els limita molt anar molt sovint a l'hospital, però que alhora tinguem la informació suficient per després veure que allò
1: funciona.
2: Sí que pot funcionar. Mm-hmm. No? Llavors, mira, un exemple que jo sempre poso és un dels primers assajos clínics que jo vaig fer va ser en oncologia i és un tractament que en aquell moment eren molt novadors, eren càncer de mama i ara és el que se li diu standard of care o teràpia de rutina. O sigui, ara allò que en aquell moment es tastava, jo fa més o menys 17 anys que m'hi dedico, ara ja s'utilitza com a base de tractament.
1: Com si fos
2: quan algú
1: el més habitual, diguem-ne.
2: Sí, l'habitual, el que et diria el metge, doncs miri, començarem amb aquest tractament.
1: Sí, sí.
2: No? Llavors, clar, això... penso, primer, em fa molt gran perquè vol dir que estic molt de temps perquè ja he treballat prou com per veure que hi ha alguna cosa que ja està molt establert. Llavors, és un procés que és molt llarg, és a dir, tu no agafes una cosa que diu un senyor amb un ordinador, diu, ui, mira, jo em penso que aquesta molècula funcionaria i passat demà això es ven en una farmàcia o en un hospital. No, això no és així. Són molts anys i és molt costós en quant a preu, perquè quan tu dissenyes i produeixes un medicament al principi, tu fas una producció petita i és molt costosa. O sigui, hi ha vegades que parlem de milers d'euros per un tractament d'un dia. No, però bueno, estem per avançar i per trobar, la veritat, solucions que a vegades són reconfortants veure... N'hi ha que no sortiran mai, la llum, de totes les que provem, però per mi és una garantia d'èxit només que li funcioni amb un sol pacient. Si això ja ha millorat la seva qualitat de vida o li ha allargat el temps de vida, per mi canviem vides, i no només la del pacient, sinó de tothom a qui l'envolta. I bueno, aquesta va ser la meva motivació. De fet, jo no tenia ni idea que aquest món existia. Va ser coincidència total.
1: Perquè primer, per on vas començar, quan vas acabar biotecnologia?
2: Jo vaig acabar la carrera i me'n vaig anar a viure a Àustria, perquè entretant vaig fer un Erasmus, vaig conèixer un austríac i vaig decidir, mira, doncs, com que no tinc feina, me'n vaig cap allà a veure què em dona el món. I vaig començar mirant com uns ratolinets al laboratori feien uns circuits que eren uns ratolinets que estaven modificats genèticament i tenien Alzheimer. No? Llavors miràvem amb una molècula que estaven ells desenvolupant, o l'empresa on estava, miràvem a veure com evolucionaven aquests ratolinets. I un bon dia em van dir, Escolta, tu parles castellà, oi? Et parles espanyol, oi? I jo, sí, per què? Diu, és que tenim aquest document d'un... Ja vam començar així, d'un CEIC i no entenem res. I jo, CEIC? Però
1: què és això?
2: Però això què és, no? I és un comitè ètic, no? I era de Galícia, llavors demanava una quantitat de documents que jo vaig començar a llegir i dic, però si jo... O sigui, jo et puc traduir el que posa, però no tinc ni idea del que estic parlant, eh? I que si protocol, que si consentiment informat, no? Llavors... Bueno, els vaig ajudar en aquell moment i em van dir, ai, i tu no voldries ser, segona cosa que no sabia, CRA? I jo, CRA, i això què és? Traducció de l'anglès, perquè la nostra llengua vehicular en el món de la farmacèutica és l'anglès, no? Sí. Llavors, és Clinical Research Associated, que és igual, encara que tu tradueixi, que és associat de recerca clínica, podria ser qualsevol cosa.
1: Com si fos
2: cosa.
1: Un tècnic de recerca clínica. És un,
2: el que fa aquesta persona és anar a l'hospital on s'està desenvolupant l'estudi clínic, un dels hospitals, perquè n'hi ha molts sempre, i comprova que tot el que està escrivint el doctor a la història clínica està en un quadern de recollida de dades, és com un quadern de bitàcora d'aquell pacient, en la trajectòria de l'estudi, compleix amb la normativa, és el mateix que posa, bueno, moltes cosetes així petites que ha de comprovar i que la medicació que se li està donant és correcta, que se li ha donat una medicació que no és de l'estudi, que és, pues, s'ha trobat malament i ha pres paracetamol, que no li hagi passat res, no? Per exemple, tu podries estar en un assaig clínic, prendre't algun tipus de medicació habitual i... Ui, de sobte un dia caus i t'has fet una fractura, t'has trencat el braç. Llavors, clar, això és un fet aïllat que no té per què estar relacionat, però tots els pacients de tot el món, si es comença a veure que hi ha fractures accidentals que no haurien de passar, això pot ser que estigui relacionat amb la medicació de l'estudi.
1: Clar, s'ha de tenir tot el, com el radar posat per veure quines...
2: Llavors aquesta persona és la que lliga tota aquesta petita circumstància, no? Llavors, quan ja s'ha fet tot això... Hi ha, al darrere hi ha directors de projecte, hi ha els directors de departament, n'hi ha d'altres que són els que tenen les converses amb els metges a nivell més científic. És un món que és una indústria grandíssima. Llavors, bueno...
1: Vas començar per aquí?
2: Vaig començar per soldador, raso total. I gràcies a Déu, perquè em va ajudar a aprendre... Jo, a mi no m'agrada saltar d'aquí a dalt de tot, perquè em fa perdre una mica la perspectiva de cada posició. Això guanyes... veure i tenir empatia, sobretot, quan estàs més amunt, no? Llavors, bueno, vaig començar, clar, i em van posar en un avió. Primer de tot vaig haver de fer una certificació, que en aquell moment, clar, era un món desenvolupat, però poquet, eh? Vaig haver de fer una certificació que vaig haver d'anar a la... O sigui, aquí tenim l'Agència Espanyola del Medicament.
1: Sí.
2: La seva homòloga és l'austríaca, no? L'Agència Austríaca. I vaig haver de fer un examen, primer un curs, i després un examen sobre la normativa... austríaca sobre la medicació, les lleis.
1: Sí,
2: alemany jo feia, no sé, les 6 mesos que estava a Àustria, parlava decentment l'alemany, però tampoc per tirar coets.
1: Però un nivell tan tècnic, a més.
2: No, i menys legal. O sigui, si ara no entenc les coses que llegeixo en català, imagina.
1: Sí.
2: Llavors, bueno, la primera vegada, evidentment, el meu nivell d'escriptura era molt baix, em van fer 3 preguntes, les vaig suspendre. Perquè no sabia escriure, llavors tampoc no m'entenien. I el pobre senyor que ens donava les classes, que era part de l'agència, em va dir, mira, noia, torna't a estudiar
1: i te'l faré oral.
2: Te'l faré oral. I jo vaig pensar, ostres, sí? I llavors, clar, vaig aprovar perquè més o menys vaig defendre, ell va veure que entenia el que estava, però vamos, vaig liar-la. Tots els meus amics ajudant-me, eren tots enginyers i m'ajudaven a entendre la normativa. Va ser una etapa molt divertida.
1: Què vas aprendre d'aquells moments?
2: Pues mira, sobretot comunitat. He de dir que tota la gent que m'envoltava, clar, jo era com la nineta que acabava d'arribar i que aspirava a una feina que ells no n'havien sentit parlar mai i que cap d'ells havia estudiat lleis, tots eren més aviat de la part matemàtica, enginyeria...
1: Sí, de ciències.
2: Sí, però molt de ciència estricta.
1: Tecnològica.
2: Sí, llavors... Bueno, clar, tots es van volcar a saco... vinga, va, jo m'estudio aquesta llei i te l'explico. Llavors n'hi havia un parell que parlava en castellà i me les explicaven en castellà i jo, no, però m'ho has de dir en alemany perquè si no jo m'ho he d'aprendre. Llavors, bueno, molt divertit veure com la gent aprèn de manera molt diferent i jo em vaig sentir molt acollida. En aquell moment jo recordo amb molt de carinyo tota aquella la gent que tenia al voltant, gent inclús que no em coneixia gaire. Jo havia estat... La meva primera feina va ser en un súper perquè a l'Espar em van donar feina i jo li vaig dir, però posa'm a reposar, eh? A mi a les estanteries, a endreçar, que a mi això ja em va bé. I el noi aquell em va dir, no, no, tu a la caixa. I jo, però com a la caixa? Si no sé dir els números, no sé les fruites. Llavors, bueno, clar, imagina't, no? El primer dia jo em vaig asseure en aquella cadireta davant de la caixa i per dir el cost de la compra de la senyora de turno, doncs no me'n sortia. Llavors jo li girava com la pantalleta, ho intentava dir, ho deia, perquè els números en alemany són al revés, no? Sí. O sigui, 3 i 50, doncs imagina't una cua de caldeu, allò superpoc optimitzat, jo no sabia com es deia la fruita, vaig agafar, vaig fer tota una taula amb el número de referència i la foto de la fruita, perquè si no, no m'enterava. Vamos, que vaig durar 3 dies, perquè jo li vaig dir, mira, és que jo amb aquest estrès que genero a tothom, jo no puc estar aquí, totes les jubiladetes allà, clar, fent la cua, tothom acollint-me, però escolta, va passar millor vida, me'n vaig anar amb els ratolins i després vaig veure que fins i tot amb els ratolins no era el meu, que el meu eren les persones. Em van oferir la feina, la vaig acceptar, he d'admetre que em parlaven amb... Àustria té molts dialectes, em parlàvem amb el dialecte Steiermark profund, l'amo de l'empresa, que sí, era el que m'estava contractant. Jo no recordo res d'aquella conversa. Em va dir, estàs d'acord amb el salari? I jo vaig dir, tu per si acaso digues que sí i que t'agafin tu perquè necessites treballar. No recordo absolutament res. O sigui, em podia haver dit, escolta, aquí estaràs treballant de 7 a 10 de la nit i no et pagarem. I hagués dit que sí, igual. Bueno, va ser una etapa molt xula. Vaig tenir aquí, et diré, la primera dona, així que quan recordo algú que em va influenciar a nivell laboral, va ser una de les caps que vaig tenir allà. No de manera positiva, tu saps que la gent ens influencia de manera positiva o negativa, no? Sí. Jo tinc gent molt positiva a la meva vida, però n'hi ha dos que em van marcar, que jo n'he tret profit, d'aquesta negativitat. La vaig conèixer i em va semblar una noia molt maca, però com a cap em va semblar de lo més terrible de la història. I vaig pensar, si algun dia jo he de tenir un equip, espero en recordar-me'n de no fer tot això. Era...
1: Què era, què?
2: Super micromanagement, és a dir, tot el que feia, o sigui, quin email has enviat... Bueno, estàs en còpia ja, però i quan penses enviar l'altre? No, m'has de fer cada dia un resum abans de començar de tot el que has de fer. Bueno, no, ja tinc molta feina, però deixa'm treballar. O sigui, ja ho aniré fent. En quina hora agafaràs aquell avió? No n'hi ha cap abans? Escolta, intento agafar els avions abans de les 7 del matí per poder aterrar on sigui abans de les 9 i arribar i fer producció durant tot el dia. És a dir, deixa'm, m'ofegava. Has sortit a córrer avui? Bueno, és que hi havia una norma a l'empresa que deia que si abogaves per la vida sana tenies 2 dies més de vacances a l'any. Evidentment, jo m'hi vaig sumar. Has sortit a córrer, quanta estona has corregut?
1: Pues o sigui, queda molt controladora.
2: T'has passat 3 minuts, eh? Llavors, clar, a mi tot això... Llavors, jo era estrangera, hi havia dies que volia vacances amb temps per poder anar a veure la meva família i una vegada em va denegar... Jo li vaig dir que necessitaria marxar el dijous, puc treballar des de casa, imagina't, no? En aquell moment ja puc treballar des de casa, només he de passar uns informes a l'ordinador, però t'agrairia perquè, clar, m'estalvio molts diners. I em va dir que no. I a mi això em va semblar el més cruel que m'havia fet algú a nivell empresarial. Em va semblar tremendo. I vaig pensar, escolta, això la meva vida no tindrà cabuda. No sé què pensaria el meu equip, eh? Però vaja... Bueno, després et fa valorar coses molt més positives d'altra gent que has tingut al voltant, no?
1: Has dit que eren dues les que t'han influït.
2: Sí, així. Després l'altra va ser un altre cap que vaig tenir en una època molt dura que tots vam viure, que prefereixo potser no donar massa informació per si a cas, però bueno, vaig pensar que la poca empatia, o sigui, hi ha molta competència. En el món farmacèutic hi ha molta dona treballant, eh?
1: Ah, t'anava a preguntar.
2: Sí. Mira, nosaltres a l'empresa... Et diria que el 80% som dones. Uh-huh. En posicions més executives, potser menys, però jo crec que també per necessitat, a vegades, perquè és una feina que és molt demandant.
1: I la conciliació és difícil.
2: I la conciliació és molt difícil, no? Llavors, jo crec que també perquè a vegades optem nosaltres. Jo he tingut caps que s'han manegat la mar de bé i han volgut seguir creixent, i amb fills, i amb una vida molt plena, eh? I, escolta, ho han fet superbé. És difícil conciliar. Sí. Quan viatges molt, és difícil conciliar. Llavors, bueno, jo amb aquesta senyora...
1: També vas tenir que no...
2: Bueno, de fet, vaig marxar de l'empresa perquè a mi no m'agradava el seu nivell de lideratge, tot i que ella pel damunt tenia líders inspiradores, de qui les podia haver mirat. Llavors vaig decidir marxar.
1: Anem a girar això. Llavors, girem-ho. Tu ara tens un munt de gent al teu càrrec, perquè el que fas concretament què és? O sigui, la teva responsabilitat dins de... O sigui, aquesta directora d'operacions clíniques vol dir que tens portes a Europa i portes a Àsia?
2: No, Àsia no porto, jo porto a Europa tot el que és ex-China. És a dir, tot el que no és Xina, però porto Corea del Sud, tot això.
1: Una part d'Àsia.
2: Una part petita d'Àsia, tot el que no és Xina, però clar, és que a Xina hi ha molt de volum.
1: I quanta gent tens al teu càrrec?
2: Ara mateix jo crec que ronden unes 20 persones.
1: Val. I llavors, el teu estil de lideratge, quin seria?
2: Jo et diria que és empoderador i molt respectuós.
1: Això és el que has après, perquè ens entenguem,
2: sí, sí,
1: a la
2: vida. Jo crec que és el que m'ha agradat. Dels meus caps he anat agafant diferents coses i a mi que em donguessin llibertat i m'empoderessin em semblava molt guai, perquè et sents realitzat, a tothom li agrada sentir que la seva feina la fa bé, oi? Mm. I que, a més, estàs ben valorat. Pues jo és el que intento fer, jo crec que és el meu estil és bastant així.
1: El teu estil és aquí. I t'agrada liderar?
2: M'agrada molt.
1: I quan tens tanta pressió, per exemple, mirava el teu LinkedIn, no?, i parlaves de que tens un pensament innovador...
2: Bueno, és que a vegades s'ha de pensar fora, una mica de la caixeta on ens fem treballar, perquè tot al final, encara que sembla una feina amb moltes coses molt variades, i ho és, no deixa de ser sempre el mateix, no? I a vegades tendim a dir, bueno, això ha funcionat, doncs això. I què passa el dia que no funciona, per exemple? Un dels casos va ser un temporal de neu, com el que podríem trobar-nos aquests dies,
1: sí.
2: I hi havia unes mostres... Clar, tu quan li fas a un pacient oncològic una biòpsia...
1: Perquè bàsicament treballes en àmbit oncològic.
2: Majoritàriament. Mm. També hi ha parts que no, però diria que el 90% o el 80% és oncològic, no? Llavors, jo et parlo del que sé més, que és l'oncologia, llavors, quan tu li fas a un pacient una biòpsia, en aquell pacient ja li estàs agafant, no?, la mostra del tumor, i això nosaltres ho necessitem analitzar, i aquesta mostra s'envia. A vegades, en lloc de tornar-lo a fer biopsiar, el que fem és, si ja té biòpsies prèvies, utilitzar. Són pacients que són molt delicats, no? I si es queden sense aquesta mostra, voldrà dir que tampoc podran entrar en altres assajos clínics.
1: Clar.
2: I s'ha d'analitzar en un temps concret, a vegades, no?, algunes mostres que traiem s'han d'analitzar en un temps concret, bueno, doncs no podia arribar. I llavors era un pacient que estava molt delicat, no se li podia fer una altra biòpsia, i vam haver de pensar, o sigui, que jo vaig dir, és que jo agafo un tren, agafo un Uber, pensem, no? Clar, hem de pensar fora de les nostres estipulacions, no? Perquè ja hi ha una empresa que se dedica que fa això, però és que ens deia, no, és que no pots sortir, clar, tampoc no pots agafar un jet privat i dir-li a algú, clar. No? Perquè econòmicament has d'estar dintre d'un budget que et dona.
1: D'una cosa raonable.
2: Llavors, mira, finalment... Un del meu equip vivia més o menys a prop i va fer una mica de crida al seu poble. Hi havia un conductor de camió que sí que havia de fer aquella ruta i havia de passar. Llavors, clar, vam haver de garantir que estava en unes condicions òptimes, perquè clar, tu no pots transportar mostra biològica com qui transporta una poma del supermercat.
1: Sí.
2: Llavors, bueno, vam haver d'organitzar tot, vam demanar autoritzacions, la van donar...
1: Que
2: i
1: bé.
2: La mostra va poder arribar a temps i el pacient el van poder tractar, que era la nostra finalitat.
1: Que
2: no?
1: Bé.
2: Llavors, bueno...
1: Uai, quan acaba, quan passa una cosa d'aquestes, és que fas? Uf.
2: Pues mira, jo estic supercontenta i saps què penso sempre? Ostres, és que val la pena, Val la pena tot el... Bueno, clar, perquè tu...
1: Clar.
2: Jo ho penso, però és que jo tinc molta gent al damunt que m'està pressionant fins al límit de trobar una solució. Bueno, ja, però és que si vols hi vaig jo, però és que hi ha vegades que no en trobes una, no?
1: Clar.
2: I estàs com molt collat per tot arreu, i llavors jo respiro profundament i sempre somric perquè penso, toma ja, ho hem aconseguit, sí senyor.
1: Gestiones bé la pressió?
2: I diria que sí. A casa meva potser opinen diferent, però a la feina sí. Normalment em continc bastant, rendeixo molt, he de dir que no em costa treballar, sóc bastant treballadora. El meu motor sempre és el mateix, o sigui, jo sempre penso que si el que estic fent, si els 5 minuts més que dedico serviran perquè algú es pugui tractar, algú pugui començar abans, en un hospital es pugui començar abans l'assaig de lo estipulat. I hi ha la casualitat que un pacient pot entrar abans d'hora i li pot canviar la vida, per què no fer-ho, no? Llavors, bueno, és un molt competitiu.
1: Tenim sí, això t'ho anava a preguntar. És... Molt competitiu i amb molta pressió, no?
2: Sí, perquè clar, pensa que o sigui, el primer número 1, que és el que es ven més al mercat, de que n'hi ha un, no n'hi ha 5.
1: Clar.
2: I aquest és el que tot el que s'inverteix, que són molts milions. Mira, avui he fet un pressupost. Avui he fet un pressupost per un càncer colorectal metastàtic, perdona, és que tinc l'anglès encara al cervellet, 48 pacients que siguin fora de Xina, encara no hem vist en quins països i tal. Aproximadament 10 milions ens costarà.
1: D'euros.
2: De dòlars.
1: De dòlars. Bueno, més o menys.
2: Que és, més o menys.
1: Sí, sí, sí.
2: I després m'ho he estat mirant una mica més i li he hagut de pujar 2 milions més. I tot això no compta el cost de personal intern de l'empresa. És a dir, el meu salari, per exemple, no està inclòs aquí.
1: Clar.
2: Llavors, i la producció de la medicació tampoc està inclosa en aquest cas.
1: Clar.
2: Perquè això és tot el que em costaria posar-lo en marxa, tenint en compte que la meva empresa ja està fent això.
1: Sí, sí.
2: Tot això és el que em costa, a part de produir la medicació, tal, no sé què. I això és un fase 2, és a dir, que encara falta el fase 3, que són moltíssims més, si funcionés, i després, bueno, totes les aplicacions que s'han de fer perquè te l'autoritzin, segurament hi haurà altres estudis que et demanaran per
1: sí,
2: alguna
1: sí,
2: cosa.
1: Sí.
2: Llavors, clar, són molts diners per una petita part.
1: Sí, sí.
2: Quan, si no ets el número 1 i has perdut la carrera, per dir-ho d'alguna manera, tot el que has invertit, que són bilions, no ho recuperes. És veritat que un cop està al mercat ho recuperes relativament ràpid, però això t'ajuda a que puguis reinvertir-ho en altres molècules.
1: Clar.
2: Clar, nosaltres en oncologia en tenim 58. I que és molt bèstia, eh? Aquests números són molt bèsties, això. Jo crec
1: 58
2: que...
1: projectes.
2: 58 molècules.
1: Molècules.
2: Cada molècula pot tenir molts projectes, perquè pot ser amb càncer colorectal, amb mama, amb els d'oncologia, eh? Després el de psoriasis, per exemple, que també en tenim un. Aquest només... és una mica més gran, aquest està una mica més ajustat de preu, són uns 7 milions. Però, bueno, són només 30 pacients.
1: Clar.
2: A veure, és car. Executar-ho és car, per això quan la gent diu ostres, és que aquesta medicació... Bueno, aquí juga el govern, que pacta preus amb
1: els
2: les farmes.
1: Sí. És veritat que les farmacèutiques és un món que a vegades la gent no entén del tot.
2: Bueno, és que,
1: i...
2: és que crea reticència.
1: Sí,
2: eh?
1: Que crea reticència. També suposo que alguna raó de BOGTB... se m'ha embolicat la llengua. Volia dir... al final, com tots els mons empresarials o els que afecten més a les persones, molts, les assegurances, bueno, és igual. El que vull dir-te és que a vegades no es coneix, o sigui, es veu al final o es veu, però no es coneix prou el procés.
2: És, clar, és evident, a veure, i no deixa de ser un business, evidentment.
1: Clar, s'han de guanyar diners, clar.
2: A veure,
1: clar.
2: A tota la gent que treballem bé que ens han de pagar, no?
1: Sí,
2: però, bueno.
1: Sí, sí. També volia preguntar-te... has dit, el 80% són dones.
2: Sí.
1: Aquesta setmana, això és això és a Ràdio Molins de Rei, per tant, estem al febrer, però ho penjarem en podcast, igual algun se sent no sé quan. Però aquest final de gener del 26, hi ha hagut una notícia que ara no recordo el detall, però que venia a dir que sí que s'ha pogut acreditar que hi ha diferents impactes de determinats medicaments i tractaments en homes i en dones.
2: Correcte.
1: I jo quan l'he sentit he pensat, i això ho hem de dir a l'any 2026.
2: Bueno, de fet...
1: és a dir, aquesta no mirada cap a la diferència de sexe, i tu em deies per l'entrevista, i també de raça...
2: I de raça,
1: no? Clar,
2: correcte.
1: Tu em deies, no només de sexe, no? Vull dir, no és el mateix.
2: No, no, clar.
1: Una persona d'origen asiàtic, una persona d'origen africà,
2: correcte.
1: Una persona d'origen europeu i un mediterrani que un... nòrdic.
2: No és el mateix. De fet, et diria que, per exemple, nosaltres quan hem de fer, també per altres motius, però l'Agència Federal de la Medicació als Estats Units demana una quota de pacients que siguin estadounidencs. Japó moltes vegades inclús demana que sigui un assaig en paral·lel amb només japonesos. Perquè, clar, tot això s'ha de veure, però amb dones és així?
1: Sí.
2: No només
1: però
2: amb raça.
1: Però que ha costat molt que hi hagués una mirada cap a la diferència entre home i dona.
2: És que jo trobo... jo no sé si és que... és complicar massa...
1: o m'ho sembla a mi, potser.
2: No, jo crec que potser hi ha moltes coses que no es diuen per no generar... tu ho has dit, no?, la desconeixença a vegades de tot el que hi ha al darrere, no? O sigui, ara no entrem en pànic de pensar... ostres, és que això no serà igualment d'efectiu... Tot això portarà a que hi hagi l'obligació, com hi havia abans, per exemple, als Estats Units va posar amb la nova administració, tot això ha canviat, però hi havia l'obligació de diversificar amb paciència. Clar. Perquè, clar, jo quan faig un estudi fora de Xina volen caucàssics.
1: Clar.
2: Clar, no demanen, per exemple, africans, demanen caucàssics, no? I després tot en el mismo bote i ja fem, no? I més o menys serà igual, més o menys, no? Clar, tot això s'ha vist que no, que s'ha de treballar molt més i s'acabarà segregant una mica i fent investigació molt concreta segons gènere, segons raça.
1: Sí.
2: Llavors, jo crec que tendim a una medicina cada vegada més personalitzada i tot això es tindrà cada vegada més en compte perquè si ja tenim perfils, és a dir, tot això ja està en base de dades, només s'han de treure, el que passa que, clar, crea molta més confusió de dir, mira, a partir d'ara, poso un exemple absurd i totalment inventat, eh? Les dones, en lloc de prendre's un ibuprofè de 400 mil·ligrams, se l'han de prendre de 350.
1: Clar.
2: I els homes potser de 425. Home, això no sé si és molt sostenible a la llarga, no? Llavors, fem-ho pla, tots 400, no? Que ja no perjudica ningú, o sigui, tot això està testat, eh? Encara que ens afecti de manera diferent, no es posa en perill a ningú.
1: A ningú.
2: Ja. És a dir, potser a molt llarg termini haurem de mirar si realment ens estem sobremedicant o inframedicant segons el nostre perfil, no? Però jo crec que estem una mica lluny encara i no cal. Però sí, clar, és totalment cert.
1: Totalment així. Que anem cap aquí. És tan interessant la conversa i passa tan ràpid que em deixaré coses perquè no em donarà...
2: Passa res.
1: No em donarà temps. I sí que volia parlar una mica. Has parlat de dues dones que t'han influït des del punt de vista de decidir això no ho vull ser, però segur que hi ha hagut dones que sí que han influït en dir jo d'això sí que vull quedar-m'ho i quedar-me aquesta energia i aquesta manera de mirar. Quines dones han influït en la
2: mira,
1: teva vida, d'aquestes que jo els hi dic, les dones quotidianes?
2: Les dones quotidianes de la meva vida són les més properes. He de dir, hi ha una altra dona que també voldré mencionar. Soc molt sensible, igual, inclús m'emociono, però jo a lo mío. Mira, dones molt, molt importants a la meva vida, en les que per mi sempre seran mirall i que, de fet, m'encantaria quan algú et diu amb qui voldries tornar a tenir un sopar si poguessis? Amb les meves àvies. Cadascuna, i et dic, havent crescut i sent des d'una mirada de mare i d'adulta, t'he de dir que són les dues, a la seva manera, admirables. I per tenir en compte...
1: Les estava buscant, la Montserrat i la Vicenta.
2: La Montserrat...
1: Vilà, que és per part Vilà, de mare,
2: per part
1: i la
2: mare.
1: Vicenta... Ramis?
2: Rams.
1: Rams, que és per part de...
2: Per part de pare i valenciana. Cada una, tot l'esforç i tot el que van fer a la seva vida em sembla, de veritat, d'un valor incalculable. O sigui, m'encantaria que encara que no ho sàpiga, tingui part d'elles perquè van ser dones increïbles, totes dues.
1: Fes-me un titular de cadascuna.
2: Doncs pues mira, et diria que la meva àvia per part de... que li dèiem iaia, perquè al ser valenciana li dèiem iaia, crec que va ser forta i valenta i la Montserrat va ser la canya, és a dir, era superavançada en el seu temps, supermoderna i no va tenir mai por de demostrar-ho. Tu ets de Tarragona, oi? Te'n recordes de l'Avellà?
1: Sí.
2: Quan van sortir els primers biquinis, l'altre dia la meva mare m'ho explicava.
1: Algú que ens escolta, que no és de Tarragona, la Vellar, una botiga històrica de roba interior i de senyores, de corsers també.
2: Sí. Com una mica...
1: Bueno, va evolucionar amb els anys, però... Sí.
2: Pues, quan van sortir els primers biquinis, per dir-ho d'alguna manera, a Europa, i van arribar a Tarragona, la meva àvia el primer que va fer va ser agafar les teves tres filles i anar a comprar biquini, quan no en portava ningú. I se'n va comprar una ella, evidentment. No? I després jo me'n recordo que sempre deia que quan vam anar a París, viatjava molt, els meus avis van viatjar molt, van tenir la sort de poder viatjar molt, i van anar a París amb la meva tieta gran, i van comprar uns pantalons, que en aquella època, imagina't, la meva àvia em sembla que va néixer el 1921 I, pues clar, no ho sé, la meva tieta era relativament jove i se'n van anar, es van comprar uns pantalons totes dues i anaven caminant per la Rambla de Tarragona i uns nois les van xiular i es van girar i un d'ells va dir «Ui, però si és una vieja!» a la meva àvia, no? Perquè ningú s'esperava que portés una senyora d'aquella edat, mare de cinc fills, uns pantalons, no? I, bueno, va ser anava sola al cine en aquella època, molt independent, molt a la seva bola, però jo crec que... No sé, m'ho haurien de dir les meves tietes i els meus tiets, però molt amorosa. O sigui, jo la recordo amb un carinyo tremendo i m'hagués encantat poder-les tenir a les dues molt
1: sí,
2: més
1: que,
2: temps.
1: Bé, els hi fem un record des d'aquí.
2: Oh, sí, jo la recordo moltíssim. Sempre penso, mare de Déu, què em dirien, no? Què em dirien elles en aquesta situació? Vinga, dona, que no és per tant, anem cap endavant. Bueno, i després, evidentment, la que m'ha influenciat més i a la que miro tots els dies i tinc la sort de mirar tots els dies i espero que per molts anys és la meva mare.
1: Com la que et va dir que no facis medicina.
2: La que em va dir que no fes medicina perquè, bueno, evidentment, pues, potser la meva personalitat no era la més adient per poder capejar amb les coses més negatives que té una professió tan dura com aquesta. No?
1: Com portaries a casa, creus?
2: Jo crec que no només m'ho portaria a casa, sinó que emocionalment em derrotaria moltes vegades, perquè, clar... O sigui, ella m'ho va dir molt clar. I jo li vaig dir, és que jo vull ser pediatra com tu. I em va dir, bueno, ja, Marta, però és que els nens també es moren, I clar, a mi això vaig dir, uf, és que no ho havia pensat. És que clar, jo no ho havia pensat, jo te veig a tu tan feliç, però s'han de prendre decisions, trobo, molt heavies, Jo a la meva mare, la vegada que l'he vist fer de metge més intensament va ser amb un dels meus fills, recient nascut, que li estava fent una RCP. La vaig veure tan forta, tan centrada, tan disciplinada, tan valenta...
1: És una reanimació, no?
2: És una reanimació. Vaig tenir bessons i van néixer amb una miqueta més de 2 quilos i quan portàvem 7 dies a casa, un d'ells, bueno, de sobte ella, gràcies a Déu va ser ella i no jo, l'estava canviant, anaven a sortir a sopar, va, que et passem a veure amb els bebès, tal, no sé què... Jo li estava donant de mamar amb un i a l'altre, de sobte, Marta truca al 061 i jo, perdona... Jo amb aquell penjat a la teta, anant cap allà, clar, vaig veure el meu fill cianòtic, no sabia què era, el color cianu, o sigui, el cian
1: és
2: blau pur. I, clar, una coseta tan petita, vaig veure com ella, amb el polze, li feia la reanimació, la vaig veure tan forta, o sigui, vaig pensar, vaya tros de mare que tinc, mare de Déu, dintre de tota la por que vaig passar, evidentment, però... Després vaig pensar...
1: Ara faràs que m'emocioni.
2: Hosti, quina mare que tinc, tio! Jo sabia que era molt bon metge, però... Metgessa, però no havia vist mai que actuar in situ, no? En una situació tan crítica. Ostres, quan vaig sentir que deia i havia trucat amb l'ambulància i jo estava parlant en un altre lloc, perquè no, saps allò que dius? No vull ni saber el que està passant. És que quan m'ha dit, Marta, ja està aquí, no preteixis, que ja el nen ja està... Uf, vaig respirar tranquil·la i vaig pensar quina sort tinc de tenir la mare que tinc, tio, però quina sort tenen els meus fills de tenir l'àvia que tenen.
1: Que maco.
2: És una dona que va ser d'una generació on se li demanava tot i se li exigia tot. Perquè, bueno, sí, clar, les dones ja estudiaven a la universitat en aquella època, però va fer una carrera molt dura. De fet, les monges li van dir que tu no sirves per estudiar.
1: Mare meva.
2: Bueno, aquestes coses que passaven, no? Potser he quedat a casa i fes uns bordadets, que estaràs més mona. Bueno, pues, suposo que com que tenia la mare que tenia i havia de tenir la filla que ha tingut, ella va dir, pues, escolta, jo això és el que vull ser, és metge vocacional, es va treure la carrera amb molt bones notes, una vegada les vaig veure, i em va semblar molt guai, perquè clar, en aquell moment eren licenciats en medicina i cirurgia, no? Mm. I llavors va fer l'especialitat de pediatria, i llavors ja va estar treballant a Tarragona, i escolta'm, que tenia 3 fills, que feia guàrdies, que en aquella època res de baixes de maternitat llargues, que escolta, que has parit, que has tingut una cesària... Ja, però és que, noia, te n'has d'entornar a la feina i a fer guàrdies de 24, 48 hores o les que els hi fotessin en aquell moment. Vaig néixer per cesària. Saps que en aquella època se li havia de demanar permís al marit?
1: Què dius?
2: Sent ella metge, li havia de demanar permís al marit perquè li fessin una cesària amb una dona?
1: Mare de Déu.
2: Tremendo,
1: Mare de Déu.
2: Tremendo.
1: Sort que hem canviat algunes coses.
2: Home!
1: Encara queden, però...
2: Encara queden, però s'ha començat a fer molta feina, Sí. I gràcies a Déu, perquè t'ho imagina't, no?
1: Tu com portes la conciliació?
2: Jo fatal. Amb molta culpa.
1: Això és el que ens hem de treure,
2: Sí. Sí, de fet...
1: Crec jo.
2: De fet, si pogués
1: parlar... T'ho dic perquè a mi també m'ha passat, eh? Les meves filles són grans, però...
2: Jo m'ho imagino. Jo, si em pogués parlar amb la meva jo dels 20 i pico, li diria, escolta, una de les coses que has de... Hi ha dues coses que has de fer a la teva vida. Autocuidado i fora culpa.
1: Sí.
2: Fora culpa per moltes coses, eh? No només per treballar. Però clar, o sigui, jo, quan penso ara, els meus fills faran 10 anys al març. Jo vaig estar un any de baixa, vaig estar amb la baixa maternal que em tocava en aquell moment, que eren, em sembla que 16 setmanes, més 2 dies per haver tingut bessons. I després vaig tenir la sort, lactància, no sé què, vaig comprimir tot el que podia i vaig agafar un temps de vacances no pagades per estar amb els meus fills. Em vaig incorporar quan tenien un any. Jo vaig començar a viatjar una altra vegada a saco, que viatjava, setmana sí, setmana no, i a vegades dos cops per setmana, agafant vols a les 7 del matí i tornant a les tantes del matí, de la matinada. I quan dic a les tantes és que podien ser les 2 de la matinada, allatant-los, sense dormir. Jo crec que no em vaig matar per la Pau Casals, quan anava de Tarragona, perquè vivia a Tarragona en aquell moment, i anava de Tarragona a l'aeroport, perquè hi havia angelets que em portaven, eh? Perquè t'asseguro que no sé com era funcional i rendia la feina i la feia bé.
1: Déu-n'hi-do.
2: Conciliació és dura, és dura.
1: I
2: però
1: si
2: bueno,
1: vols dirigir, està en una posició...
2: Bueno, és demandant, llavors, clar...
1: Jo també penso que després també... Bueno, primer, que bueno, vull dir que els fills, potser hi ha un moment donat per un tema social, que t'ho recriminen, i aquí ara sí que parlo una mica d'experiència pròpia, però després quan es fan grans també ho entenen. I aquesta part de culpa, com que és social, no és personal, perquè la teva parella pot estar super d'acord, i al final és un entorn social,
2: és
1: la que no hem trencat encara. I hem d'anar aquí fent una mica de...
2: Sí, no, i a més entre les dones, jo crec que som les nostres pitjors enemigues, eh? Moltes vegades, que penso, uf, és que clar, no em jutgis. Jo no jutjo ningú. Ningú, és que, i a més, jo no sóc ningú per jutjar.
1: Som les
2: ningú.
1: Millors aliades a les pitjors enemigues. Jo crec que són els dos extrems.
2: Sí. Llavors, és dur, eh?, quan et sotmets a aquesta pressió. Si els alletes, perquè els alletes. Si no els alletes, perquè no els alletes. Si treballes, perquè treballes. Si no treballes, perquè no. Si els hi fas el pastís, perquè el portin a l'escola, pel que els hi fas. Si els hi compres, perquè ets una mala mare. Escolta'm, respectem-nos una mica, cadascú fa el que pot, eh? I a més, és que moltes no tenim opció. O sigui, jo... Quina opció tinc ara mateix? Deixar tot penjat i dedicar-me a casa? Però és que això no em farà
1: tampoc,
2: feliç.
1: Tampoc ho has de fer.
2: És que això no em farà feliç. Vull dir, llavors, bueno, clar, jo tinc la sort de que el pare de les criatures, el meu marit, ja em va conèixer viatjant i ja sabia que això estava integrat a la meva vida.
1: Bueno, sí, sí.
2: I de fet no ho vull deixar de fer.
1: I que els fills tenen un pare i una mare. Bueno, a vegades també dos mares o dos pares, però en aquest cas un pare i una mare.
2: En aquest cas un pare i una mare i uns avis tremendos.
1: Que estan estupendos. Que des d'aquí els saludem. Sobretot a elles, que són... Els homes sempre ho dic. Jo esmento, senyors, amb aquest programa, però com que és un programa que m'agrada fer visibles històries de dones,
2: correcte,
1: sobretot us esmento a les dones i a les dones que acompanyen.
2: Molt bé.
1: I parlant d'això, si no ens donarà temps, hem d'entrar amb la secció de dones amb història, perquè m'has portat una dona superinteressant.
2: Eh que sí?
1: Super, jo no la coneixia, he de dir. Sí, posem la sintonia. L'Alice Augusta Ball.
2: Correcte.
1: Alice Augusta Ball, Alice Ball, es coneix així, que va morir molt jove, amb 24 anys.
2: Sí, sí.
1: 24 anys, i va descobrir el primer tractament eficaç contra la lepra.
2: Sí.
1: Ella és nord-americana, tot i que...
2: Afroamericana,
1: eh? Perdó.
2: Que és molt important, eh? Aquesta dada també és molt important,
1: eh? Sí, és important, sí. I ella, bueno, va estudiar... Ai, espera.
2: Química, va fer química.
1: Va fer
2: ella
1: química.
2: Va ser, mira, va ser la primera... dona i la primera persona de color llicenciada a la Universitat de Hawaii en química.
1: Sí, sí.
2: Va començar a treballar en un laboratori. Ella va néixer, em sembla, el 1892.
1: El 92, i va morir el 16.
2: I la seva història ha estat silenciada durant moltíssims anys, com moltes altres dones molt rellevants a la
1: fins
2: ciència.
1: Fins als anys 70, sí, sí.
2: Perquè el seu cap en aquell moment del laboratori on treballava es va atribuir tot el mèrit. Molt malament.
1: Sí, sí.
2: La lepra en aquell moment era un tractament molt dolorós, no efectiu, es feia amb unes llavors d'un arbre, que jo ara no me'n recordo com es diu,
1: sí,
2: perquè
1: tinc per aquí,
2: té un nom una mica
1: raro,
2: xunganya, o no sé com es diu, una mica complicadet, ja el llegiràs, perquè no m'atreveixo ni a dir-ho més.
1: Sí. Xaolmorra. Bueno, no sé com es pronuncia. Xaolmorra, o alguna cosa així. Bueno, és igual.
2: Això. La qüestió és que de les seves llavors s'extreien uns olis i llavors es tractava la lepra amb això, no? I ella el que va fer va ser, amb aquests olis, els va va veure com extreure'ls exactament i els va solubilitzar perquè els poguessin injectar a les persones i el tractament fos efectiu.
1: Molt més efectiu, més fàcil.
2: I llavors,
1: i
2: clar...
1: Més, i que es pogués absorbir millor.
2: Correcte. Babies. Llavors, clar, sí. Tu pensa, dona, negra,
1: sí.
2: Química, carne de canyón per tots els homes que tenia al seu voltant per silenciar tota la seva trajectòria, sí. Tot i sent tan jove, tan important. Es coneix com el mètode Val, aquest tractament.
1: Ara es coneix com el mètode Val, però durant molts anys es va conèixer com el mètode Dean, que era el seu cap que s'ho va apropiar, perquè ella no li va donar temps a publicar-ho, perquè va morir un any després d'això. Però el seu col·lega, que això ho volia també reivindicar, un col·lega seu, Harry Holman, que havia treballat amb ella, va publicar un article el 1922, el que passa que fins als anys 70, amb una investigació que es va fer

0: i també ha aparegut en sèries i articles de l'efecte Matilda, que mai el parlem, l'efecte Matilda, que és aquest efecte, no?, de minimitzar els èxits de dones científiques en favor dels homes.
1: Sí, sí.
0: Que això, bueno, va ser un expoli molt fàcil, perquè, clar, com que era negra, que és el que deia...
1: Sí, sí, que també va trencar, no?
0: Jo he anat a buscar per què ella va aconseguir estudiar, perquè m'ha semblat que una dona negra en aquella època... I ella, és veritat que això de la família també és important.
1: És molt important.
0: I el seu avi havia sigut un fotògraf molt famós i va ser un pioner del daguerrotip en aquella època, i això va permetre que la família tingués diners i una estabilitat.
1: Exacte.
0: I el fet d'anar a Hawaii, tot i que ella va néixer a l'estat de Washington, també a Hawaii era una societat una mica més oberta, amb el sentit de que no estranyava que algú fos de color. Tot i això, sent negra i dona, era molt difícil, i més en aquella època. Era un territori una mica diferent. Encara no era estat dels Estats Units. Era com un protectorat, no era estat. Però no, m'ha semblat superinteressant, perquè, bueno, és el que jo dic sempre, hi ha moltes dones... Bueno,
1: imagina't, no?
0: Que
1: totes
0: no
1: les que hi ha i totes,
0: no?,
1: les que no sabrem mai, no? Perquè
0: no...
1: la història no hi va tenir un col·lega...
0: Sí.
1: Que denunciés aquesta injustícia, no? Jo penso, sí, sempre en totes les que igual no sabrem mai que va ser una dona,
0: una cosa,
1: no?,
0: d'ella, sí.
1: I que escolta'm, que ja se li ha d'atribuir el mèrit a qui li toca, que hi ha homes que han descobert coses fantàstiques a la vida, però escolta, el mèrit a qui li toca, i gràcies a aquest col·lega em sembla molt bé que, encara que sigui relativament recent, hagi sortit a llum.
0: Bueno, els dos, sí, el que ho va dir a l'any 22 i el que ho ha recuperat ara als anys 70. Com a mínim, la societat actual està, per posar un punt de llum, està reaccionant davant aquestes injustícies.
1: Sí, sí.
0: I s'estan fent visibles aquestes històries. La lepra, que no sé si encara segueix sent un problema al món. No?
1: Suposo que hi ha molts països que encara és problema.
0: No sé si... Bueno, sí, suposo que sí. Llegia... Bueno, estem entrant en l'àmbit final del programa. Us recomano a tots que busqueu la història més una mica més profunditat de l'Alice
1: Ball,
0: perquè m'ha semblat, com us he dit, molt, molt interessant. I entrem amb la fase final del programa per conèixer una mica més a la Marta des del punt de vista més quotidià.
1: Vinga.
0: M'has dit que tens molta feina, viatges molt, etc, que gestiones molt bé.
1: Sí. M'encanta viatjar.
0: Ah, bueno, això és el que
1: per la feina i per privat també.
0: Per privat també. I quan no viatges, no treballes, què fa? Què li agrada fer? On te perds? On te trobem? Si dius, mira,
1: em trobaràs al mar.
0: Al mar.
1: La platja. Sóc una enamorada del Mediterrani, no hi ha dubte, i si pot ser, a veure, la muntanya m'agrada molt, però si em deixes escollir, et diria que tinc tendència, m'encanta un dia d'aquests freds però amb sol, asseure'm a la platja. Ojalà ho fes més, crec que ho he deixat de fer durant molts anys, potser ho hauria de fer una mica més. M'agrada molt estar a l'aire lliure, ho faig poc, però m'agrada molt. M'agrada molt ser mare dels meus fills, tinc uns fills fantàstics, m'està nutrint moltíssim aquesta etapa de maternitat, són meravellosos, aprenc moltíssim, i és una cosa que m'agrada molt fer. De fet, sempre els dic, sou les meves persones preferides amb qui viatjar, perquè veure-ho tot a través d'uns ulls tan innocents és genial. M'agrada molt viatjar, m'agrada molt llegeixo tot el que puc, de moltes coses diferents, no només llibres literaris i tal, m'agrada molt llegir coses de ciència, històries de la vida, de gent, m'agrada llegir i saber
0: coses
1: noves.
0: I com gestiones l'estrès? Em deies que feies ioga?
1: Sí, vaig començar a fer ioga a Àustria. Mm-hmm. Perquè, clar, allà els dies molt freds, tampoc no saps molt ben bé què fer, no? Una amiga em va dir, va, apuntem-nos, i vaig dir, súper! Mira, al principi em semblava una mica que no anava amb mi, i després me'n vaig adonar que realment està fet per persones que són un polvorín com jo, que van tot el dia a full i que necessiten saber parar, no? Que el cervell digui, un moment, noia, ara 10 minuts per tu, aprèn a meditar, fes aquests exercicis, respiració... Tot això em va servir a saber gestionar ara coses de moments de molt d'estrès.
0: Ho fas encara?
1: Ara no ho estic fent des de fa temps. Medito, això sí, almenys 3 cops a la setmana. Ho hauria de fer cada dia, però almenys 3 cops a la setmana. Nou propòsit d'any nou, 0 compliment fins ara, he de reconèixer, és tornar almenys a anar a fer... Pilates m'agrada moltíssim, també.
0: Sí.
1: Anar a Pilates o alguna de les classes d'aquestes així de body balance o alguna cosa així, dirigides aquí al poble, al gimnàs del poble.
0: Al gimnàs de Molins de Rei. I
1: cuino, quan estic estressada, cuino. Quan em veus amb 50 olles,

0: Alhora, paelles i no sé què, és que estic mega estressada. De fet, aquest cap de setmana vam tenir convidats a casa i estava fent al mateix temps un pastís de patata amb carn molt tradicional a la meva família, un arròs al forn, vaig fer colants de xocolata i vaig preparar entremig una mica de pica-pica de paquet Elías. Doncs mira, jo a saco.
1: Em sembla que et demanaré receptes, eh?
0: He de dir. La del colant no falla mai. Quan vulguis te la dono i la passes als oients de la cadena.
1: Del pastís. Marta Pérez Noguera Vilà, moltes gràcies per acompanyar-nos amb aquestes heroïnes quotidianes.
0: Et recomano una pel·lícula.
1: Això, vinga, que ens ho hem deixat.
0: Una heroïna quotidiana. La pel·lícula, jo no sé com és el títol i em perdonaràs, el buscaràs tu, però qualsevol la pot veure. És On the Basis of Sex, que no té res a veure amb contingut sexual, evidentment, però que explica la història de com als Estats Units va canviar la Constitució perquè una dona, que va ser una de les primeres licenciades a Harvard, va dir que hi havia una llei que segregava per gènere, sí, i ho va revertir utilitzant el cas d'un home que estava, no li va ser permès exercir una posició perquè era un home. I llavors va provocar tot el canvi de la Constitució perquè no segregués per gènere.
1: La buscarem,
0: Em va agradar moltíssim. T'he de dir que és una pel·lícula que em va agradar molt, que vaig pensar, ostres, i no fa tant, eh?
1: Sí,
0: o sigui,
1: sí.
0: Quan mires enrere dius, i no fa tant.
1: I no fa tant, sí senyora, i no fa tant, perquè estem al segle de les dones, però queda molta feina per fer.
0: I tant.
1: David, des dels controls, moltes gràcies.
0: Gràcies, David.
1: Per acompanyar-nos, i moltes gràcies a qui ens escolteu. Ja ho sabeu, aquí seguirem fent xarxa, i ens podeu recuperar a la web de Ràdio Molins de Rei i a les plataformes de podcast. Fins dilluns. Fins vinent.

0: Bon dia, són les dues, us parla Eduard París.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Protecció Civil de la Generalitat ha convocat aquest matí el Comitè Tècnic de Seguiment per la situació conjunta del risc d'incendi forestal i avís de calor diurna per aquest cap de setmana.
2: Es mantenen alerta els plans Infocat i Procicat per calor intensa per avui i demà diumenge, quan es preveu que el risc d'incendi forestal sigui més elevat i extens.
0: Repassem ara la resta de notícies de la jornada. Adrià Tella, bon dia.
3: Bon dia, Eduard.
0: Els bombers han estabilitzat, o han donat per estabilitzat, com diem, l'incendi de vegetació forestal a Tordera, al Maresme, que ha obligat a confinar les urbanitzacions de Can Camps i Roca Rossa.
2: El foc ha quedat ancorat en uns camins i pistes forestals, ha arribat als patis exteriors de diverses cases, però no ha afectat a les edificacions.
0: Coneguem ara, doncs, la previsió del temps per a les properes hores. Marc Jaureguizar.
4: Ens hem despertat a primeres hores del matí d'aquest dissabte amb unes temperatures ja molt elevades, sobretot a tot el litoral i prelitoral gironí, on, per exemple, a Portbou i Ençà, la mínima ha estat molt i molt elevada, una nit de molt mal dormir. Al matí hem tingut l'arribada de molts núvols als íprims que ens han deixat aquest cel molt més blanquinós, i a aquestes hores de la jornada, sense cap mena de dubte, les temperatures tornen a ser les principals protagonistes. Bona part de l'interior ja tenim temperatures que superen amb escreix els 35 graus, i fins a primeres hores de la tarda esperem assolir una altra vegada aquests 40 o 41 graus, puntualment inclús una miqueta més altes a Ponent i també a la Vall de l'Ebre, i a tot el litoral aquests valors s'acosten als 33 a 34 graus. Per tant, jornada una altra vegada molt càlida, amb una tarda on esperem un augment de la nuvolositat sobretot al Pirineu i Prepirineu, on avui no esperem precipitacions.
0: I en plena política, el nou model de finançament autonòmic ja té calendari després que el Consell de Política Fiscal i Financera l'aprovés ahir enmig de les protestes de les comunitats governades pel PP.
2: Ara la pilota està a la teulada de Junts per Catalunya, ja que es necessitaria del seu suport perquè tiri endavant.
0: I en successos, els pares del nadó trobat mort a Santa Bàrbara, al Montsià, ingressaran a la presó de manera preventiva per ordre del jutge que instrueix el cas.
2: L'Ajuntament ha declarat dos dies de dol oficial arran del succés, i ahir unes 200 persones es van reunir davant l'Ajuntament per fer un minut de silenci en record del nadó.
0: Encara més successos, un dels dos menors detinguts per la mort per apunyalament a Manresa estava sota llibertat vigilada pels fets delictius anteriors.
2: L'altre havia estat també en aquest règim, però ja havia complert el temps que se li havia ordenat, segons han confirmat fonts de la Fiscalia.
0: I en cultura, les dues colles dels Xiquets de Valls actuen avui a l'interior de la Basílica de la Sagrada Família de Barcelona en un acte d'homenatge a Antoni Gaudí.
2: L'actuació es podrà seguir en directe a través de la plataforma La Xarxa Més.
0: I en els esports, demà el diumenge el Barça juga un quart de cinc al camp del València. Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Tella i jo mateix, Eduard París. Protecció Civil de la Generalitat ha convocat aquest matí el Comitè Tècnic de Seguiment per la situació conjunta de risc d'incendi forestal i d'avís per calor diurna durant aquest cap de setmana. Es mantenen en alerta, doncs, els plans Infocat i Procicat per calor intensa per avui i demà diumenge, quan es preveu que el risc d'incendi forestal sigui més elevat i extens.
2: Els agents rurals activen avui el nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi a 34 municipis de 10 comarques: l'Alt Camp, l'Alt Penedès, l'Alt Urgell, l'Anoia, la Conca de Barberà, les Garrigues, la Noguera, la Segarra, el Solsonès i la Terra Alta. El nivell 3 del Pla Alfa per perill alt d'incendi està activat a 356 municipis de 32 comarques més. La decisió està motivada per la previsió d'altes temperatures, el descens de la humitat relativa i una vegetació, especialment el matollar, molt sec per la calor acumulada i la baixa pluviometria dels darrers mesos. Alhora, els agents fan una crida a extremar les precaucions i evitar qualsevol activitat que pugui comportar un risc d'ignició al medi natural.
0: I per la seva banda, els bombers de la Generalitat han donat per estabilitzat l'incendi de vegetació forestal al municipi de Tordera, a la comarca del Maresme, que ha obligat a confinar aquest matí les urbanitzacions de Can Camps i Roca Rossa.
2: El foc ha quedat ancorat en uns camins i pistes forestals i ha arribat als patis exteriors de diverses cases, tot i que no ha afectat les edificacions. L'avís del foc s'ha rebut minuts abans de 11:15 del matí a prop del camí ral del Monestir, al massís del Mont Negre. En un principi, el foc ha cremat un autobús i, posteriorment, ha agafat massa forestal. 11 dotacions terrestres i dos mitjans aeris s'han desplaçat a la zona de l'incendi, que ha cremat en ascendent i en mitjana intensitat.
0: Seguim parlant de meteorologia perquè el Meteocat manté els avisos per calor per avui i demà principalment de cara a la tarda a gran part del territori amb més afectació a punts de l'interior com en el cas de Lleida on la previsió és d'entre 8 i 10 graus per sobre de la mitjana d'un mes de setembre.
2: Segons mateixes dades del Meteocat, ahir divendres va ser el dia de setembre més calorós que s'ha registrat a Catalunya amb més de 40 graus de màxima a la Vall de l'Ebre i 42 graus i mig a Vinebre, a la Ribera d'Ebre. Es va establir també un nou rècord de temperatura al setembre a 77 de les 128 estacions meteorològiques amb més de 20 anys de dades, sobretot de comarques de l'interior.
0: I tenim encara més dades perquè l'estació de Portbou, Coll de Belitres, a l'Alt Empordà, ha registrat avui la mínima més càlida en un mes de setembre a Catalunya, amb 28 graus i mig, segons ha informat el Servei Meteorològic de Catalunya.
2: En paral·lel, l'estació de Barcelona Can Bruixa no ha baixat dels 26 graus i mig de temperatura i suma la 62a nit tòrrida d'aquest estiu, superant àmpliament les 51 nits tòrrides de l'any 2003, rècord fins ara dels 40 anys de dades d'aquesta estació. De fet, aquesta matinada ha estat excepcionalment càlida arreu de Catalunya, amb registres que no han baixat dels 20 graus a bona part de l'interior i dels 25 a nombrosos sectors del litoral. 25,9, per exemple, a Barcelona Raval, 25,3 a Mataró o 25,1 a Badalona Museu.
0: I el nou model de finançament autonòmic ja té calendari després que el Consell de Política Fiscal i Financera l'aprovés ahir enmig de les protestes de les comunitats governades pel Partit Popular. Ara la pilota està a la teulada de Junts per Catalunya, ja que es necessita del seu suport perquè tiri endavant.
2: L'acord obre ara una nova etapa de negociació política amb Junts, situat al centre de les converses. El govern haurà de moure fitxa per aconseguir el suport dels catalans. S'hauran de fer algunes sessions perquè el model pugui tirar endavant. Ho ha reconegut la consellera d'Economia, Alícia Romero, en declaracions a Catalunya Ràdio.
3: Jo crec que hi ha elements aquí que es poden treballar. El govern d'Espanya ha dit sempre que està obert a negociar, que està obert a cedir, òbviament, perquè si no el model no s'aprovarà i, per tant, també ha de fer una feina Junts per Catalunya de veure quins són aquells elements que podria doncs, demanar no?, perquè s'incorporin i així doncs, millorar el model de finançament.
0: El portaveu dels Comuns al Congrés, Gerardo Pisarello, ha apel·lat al pragmatisme per tirar endavant aquest nou model en un missatge implícit també a Junts. Pisarello recorda que suposaria 4.700 milions per a Catalunya.
5: Ara s'ha de ser pragmàtics. És una legislatura que és prou complicada i no estem parlant de xifres menors, estem parlant de 4.700 milions d'euros i, per tant, fem una apel·lació a que cada força política presenti les seves iniciatives, però que tingui en compte que tenim una responsabilitat històrica. No podem malbaratar un moment com aquest, perquè el que està en joc és l'educació dels nostres fills, és l'habitatge dels nostres fills, són les infraestructures del país i amb això no s'hi juga.
2: El Partit Popular ha redoblat la seva ofensiva contra el nou model de finançament. Ahir els responsables d'economia de les comunitats governades per aquest partit ja van carregar contra la proposta durant el Consell i avui ho ha fet el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo.
6: ¿En qué cabeza cabe aprobar la financiación de todos los españoles cuando han votado en contra el 80% de los españoles? Cuando solo han apoyado dos comunidades autónomas. Decirle a los presidentes de las comunidades autónomas de España que el modelo de financiación es el modelo de Junqueras es una falta de respeto, empezando por los catalanes, este señor no gobierna, y del resto de España, porque este señor no es nadie a efectos de financiación autonómica.
2: El calendari passa ara pel Consell de Ministres, que haurà d'aprovar el projecte normatiu abans de remetre'l al Congrés, on s'obrirà la tramitació parlamentària amb el debat d'esmenes i la negociació amb els diferents grups. L'executiu confia que la tramitació parlamentària permeti que el nou sistema entri en vigor el pròxim 1 de gener.
0: Parlem ara de successos. Els pares del nadó trobat mort a Santa Bàrbara, a la comarca del Montsià, ingressaran a la presó de manera preventiva per ordre del jutge que instrueix el cas.
2: El titular de la plaça 2 d'Amposta ha acordat aquest divendres privació de llibertat comunicada i sense fiança per als dos detinguts. La parella va ser detinguda dimecres a València i després que prestessin declaració davant del jutjat, les restes del nadó es van trobar dijous al domicili familiar. La causa queda oberta per presumpte delicte d'homicidi, per abandonament de menors i per maltractament animal. A banda de la presó, el jutge també ha acordat retirar-los la pàtria potestat dels altres fills que tenen en comú. L'alcalde de Santa Bàrbara, Josep Lluís Gimeno, està disposat a esclarir els fets, així com els mecanismes que no han funcionat correctament.
7: Com a societat, tenim el deure de preguntar-nos què podem fer per evitar que situacions tan terribles com aquesta es tornin a produir. Com a alcalde actual, assumeixo el compromís de treballar per analitzar i esclarir quins mecanismes poden no haver funcionat correctament i què podem millorar dins de les nostres competències per protegir en eficiència els infants vulnerables.
2: L'Ajuntament ha declarat 2 dies de dol oficial arran del succés. El consistori ha suspès els actes institucionals i oficials previstos durant el període de dol i les banderes de la casa consistorial onejaran a mig pal. Ahir, vora 200 persones es van reunir davant l'Ajuntament per fer un minut de silenci en record del nadó.
0: I més successos. Un dels dos menors detinguts per la mort per apunyalament a Manresa estava sota llibertat vigilada per fets delictius anteriors. L'altre havia estat també en aquest règim, però ja havia complert el temps que se li havia ordenat, segons han confirmat fonts de la Fiscalia.
2: Un dels dos joves que ara estan internats en règim tancat per l'apunyalament mortal havia protagonitzat anteriorment una agressió amb un tornavís a un cambrer en una zona pròxima de l'agressió de la matinada de dimarts. Tots dos tenen diversos antecedents policials per delictes com ara robatori amb violència. Dimecres, la secció de menors del Tribunal d'Instància de Barcelona va acordar l'internament en règim tancat per als dos joves de 15 i 16 anys, detinguts per la mort apunyalades d'un home a Manresa la matinada de dimarts. En un dels casos s'ha decretat tractament terapèutic. El mateix dia, més d'un miler de persones van fer una marxa silenciosa amb espelmes al barri de les Escudines per retre homenatge a la víctima.
0: I seguim amb successos. El jutjat de Guàrdia de Badalona ha decretat llibertat amb mesures cautelars per a la mare del nadó trobat mort dimecres dins d'una bossa de plàstic a l'escala d'un edifici del carrer Llevant del barri de la Mina, Sant Adrià de Besòs.
2: La dona ha estat detinguda aquest dijous i ahir va passar a disposició judicial. La magistrada li ha retirat el passaport, li prohibeix sortir del territori i li imposa compareixences periòdiques al jutjat. Segons indica el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, la dona segueix en qualitat d'investigada, sense que en aquest moment de la fase judicial es pugui encara qualificar el fet.
0: I la consellera d'Educació, Esther Niubó, demana als sindicats canviar el to per avançar i rebutjar derogar el decret d'escola inclusiva. En una entrevista a La Vanguardia, defensa revisar un model que aviat farà 10 anys i obrir un diàleg amb la comunitat educativa i les famílies.
8: En general he tingut la impressió, hi ha hagut un molt bon to, no? Però la impressió era que, bueno, que dimarts hi haurà vaga perquè no podran desconvocar-la, però en tot cas parlarem més endavant. Bé, aquí jo crec que és important canviar molt el to, no? I les maneres, no? L'enfocament en tot cas que fem. També és veritat que hi ha hagut un punt de crisi de legitimitat, no? dels espais de representació, no? Penseu que no només hi havia uns sindicats que tenen representació, n'hi havia d'altres que no la tenen, i a més hi havia membres del que és l'Assemblea docent. I per tant, negociar, no?, des del punt de vista tradicional en aquest espai es fa molt complex, no? I per tant jo penso que hem de passar d'aquesta confrontació, d'aquesta crispació, a un debat, doncs, serè i constructiu, no?, que insisteixo que pugui servir per avançar.
2: Niubó també reconeix decepció per l'error amb les proves PISA, que considera que ha afectat el prestigi del sistema educatiu català. La consellera confia que els programes intensius de llengua i matemàtiques comencin a donar resultats i que les avaluacions que es presentaran al novembre mostrin els primers indicis de millora.
0: I també encara en l'àmbit educatiu, Barcelona iniciarà el nou curs escolar 2026-2027 amb més de 9.000 places públiques de bressol, de les quals 8.993 corresponen a centres escolars i 316 a les llars d'infants de la Generalitat.
2: En total obriran portes 106 centres amb la incorporació de l'escola Bressol Tramuntana a Sant Andreu de Palomar, que aporta 104 noves places i ha suportat una inversió de 2,5 milions d'euros. A més, l'ampliació de l'escola Bressol La Mar a la Barceloneta permet passar de 63 a 100 places. L'augment de l'oferta eleva la demanda atesa del 59 al 71% a Sant Andreu i del 66 al 76% a Ciutat Vella. El curs també incorpora diverses actuacions de manteniment i millora dels equipaments municipals.
9: Celebrar és el gest senzill de compartir l'espai, de compartir el moment. Fira Tàrrega, del 10 al 13 de setembre de 2026. Venda d'entrades a firatàrrega.com.
10: Pues si oferim tot seguit la retransmissió del partit Barcelona Unión Deportiva Las Palmas, corresponent a la primera jornada del campionat de Lliga. La locució en català a càrrec de Joaquim Maria Puyal, amb qui establim ja connexió.
11: Amic, bona tarda a tothom. Saludem els nostres oients des de l'estadi del Barça quan va començar el partit Futbol Club Barcelona.
0: Aquesta que estem escoltant és la primera retransmissió d'un partit de futbol en català després de la dictadura franquista.
2: Era l'any 1976 i des dels micròfons de Ràdio Barcelona, la SER, Joaquim Maria Puyal posava veu a un moment que anava molt més enllà de l'esport. El català tornava a sentir-se en directe a través de la ràdio narrant un partit. Avui se'n compleixen 50 anys.
11: És un dels equips que atresora dins dels seus jugadors més qualitat futbolística. Hem de dir que tant la Unió Deportiva Les Palmes com el Futbol Club Barcelona es troben ja a sobre la gespa de l'estadi.
0: Obrim ara plana local. Comencem a la Garriga, que es torna a convertir en la capital de l'esmorzar de Forquilla amb la semifinal de la Lliga del Porc i la Forquilla.
2: Demà el poble tornarà a ser la seu de la semifinal barcelonina d'aquesta competició, que busca els restaurants amb una millor proposta gastronòmica. Des de Ràdio Silenci, Jordi Roig.
12: Per segon cop al poble és la seu d'aquesta cita gastronòmica on 7 establiments es disputen el pas a la gran final catalana en un esdeveniment que combina la competició de cuina amb un esmorzar popular. Organitzat pel grup de sanejament porcí Como Pomona i participa en un total de diferents establiments del territori que presenten les seves propostes per esmorzars de Forquilla. El regidor de promoció econòmica de la Garriga, Àlex Valiente, repassa més detalls d'una cita que promou la cuina tradicional.
13: Des de la Garriga ens van proposar acollir l'any passat ja la primera edició, acollir la final de la província a Barcelona, i aquest any també ens han proposat que la Garriga, ja que tenim aquesta tradició del porc i de la botifarra, doncs poder celebrar la segona edició d'aquest esdeveniment aquí a la Garriga també.
12: Tot plegat comença diumenge a les 10 del matí. També hi haurà esmorzar de Forquilla amb botifarra i mongeta del ganxet per unes 120 persones que s'apropin a l'espai de Cal Luna a la Garriga.
0: I fem parada també a Sant Cugat, on l'Ajuntament ha prohibit circular amb patinet elèctric pels carrers Santiago Rusiñol i Santa Maria.
2: Es tracta de dos carrers molt cèntrics a la ciutat que són peatonals i per on cada dia passegen milers de persones. Ho ha anunciat l'alcalde Josep Maria Vallès a través del seu compte d'Instagram. S'han instal·lat diverses senyals fent referència a aquesta prohibició. Des de Cugat Mèdia, Sara Bella.
14: La mesura ha estat ben rebuda per part dels usuaris, tant els més grans com els més joves, ja que consideren que això contribuirà a augmentar la seguretat en aquestes dues vies d'una alta afluència de vianants. D'aquesta manera, diuen, s'evitaran diversos ensurts freqüents a causa d'aquests vehicles de mobilitat personal.
15: A mi em sembla molt bé perquè de vegades passen els patinets a una velocitat que pot fer caure.
16: Hem d'aprendre a integrar aquests nous vehicles de mobilitat personal, que al final poden ser molt útils, però també s'ha de saber regular. I penso que a més és un carrer residencial on pot haver gent gran, gent més vulnerable.
17: Normalment acostumo a anar amb el meu gos i passen molt a prop i, clar, hi ha vegades que dic, doncs poden fer mal al meu gos, em poden fer mal a mi, que és una mica incòmode estar tota la zona pendent, sobretot a un carrer que és peatonal.
14: La mesura, segons apunta el govern local, vol millorar la convivència i garantir espais més segurs per tothom. Afegeixen que estudiaran de quina manera la policia local ha de continuar fent tasques de conscienciació a la ciutadania, més que no pas posar multes als usuaris d'aquests patinets.
0: Parlem ja de cultura i comencem amb Castells, perquè les dues colles dels Xiquets de Valls actuen avui a l'interior de la Basílica de la Sagrada Família de Barcelona en un acte d'homenatge a Antoni Gaudí.
2: L'actuació es podrà seguir en directe a través de la plataforma La Xarxa Més. Des de Ràdio Ciutat de Valls, David Prats.
18: La Colla Joves i la Colla Vella participaran conjuntament en aquesta iniciativa organitzada en el marc de l'any Gaudí, que commemora el centenari de l'arquitecte català més universal. L'homenatge posarà en relleu els vincles de l'arquitecte i la seva obra amb els Xiquets de Valls i amb els vellencs il·lustres Lluís Bonifàs i César Martinell, ho explica l'alcaldessa Dolors Ferrer.
19: Crec que serà un moment de gran simbolisme. Els Xiquets de Valls tornaran a unir-se amb l'obra de Gaudí en l'espai on aquesta connexió pren tot el sentit, recordant que els castells no només formen part d'una identitat, sinó que també van inspirar a un dels arquitectes més universals de la història.
18: L'acte tindrà com a moment central els castells de les dues colles vallenques a l'interior de la Basílica en el transcurs de la Missa Internacional, que se celebrarà a les 8 del vespre. Prèviament, davant de la façana del naixement, tindrà lloc l'acte institucional amb la intervenció de l'alcaldessa i una glosa a càrrec del teòleg Armand Puig i de la historiadora de l'art Maria Garganté. La jornada es completarà amb una ofrena floral de la ciutat a la tomba d'Antoni Gaudí, situada a la cripta de la Basílica. L'entrada per l'acte serà lliure amb aforament limitat.
0: Parlem també de música, perquè Aitana ha celebrat aquest divendres el primer dels seus 4 concerts al Palau Sant Jordi de Barcelona en el marc de la gira Cuarto Azul, la 5ª de la seva carrera i la primera de caràcter mundial.
2: un Palau Sant Jordi ple de gom a gom i amb un ambient molt calorós, a les 9 en punt es va aixecar la cortina que amagava l'escenari on Aitana oferia el primer dels seus 4 recitals a la capital catalana. La posada en escena amb 3 pantalles de grans dimensions simulava una habitació blava coincidint amb el títol del seu darrer àlbum i també de la mateixa gira. La cantant catalana va desplegar un gran espectacle on no van faltar cançons com 6 de febrero, Mon amor, Conexión psíquica, Vas a quedarte, Las babies o la més esperada, Superestrella. La seva proposta pop va convèncer un públic molt transversal, vestit per l'ocasió de blau i blanc, que són els colors de la gira.
0: Són les 2:20, anem a parlar d'esports.
1: Notícies en xarxa. Esports.
0: Comencem avui parlant de futbol femení perquè el Badalona Women s'ha imposat per 0-1 a l'Espanyol en el derbi català de la segona jornada de la Lliga F. El gol l'ha fet Maria Llompar al minut 88. El partit disputat a la Dani Jarque ha acabat fa només uns minuts. Connectem doncs en directe des de Radio Ciutat de Badalona. Mònica Martín, bon dia.
20: Bon dia, com esteu? Doncs sí, exactament, en aquest tram final és quan s'ha marcat aquest gol amb una assistència meravellosa de Paula Sánchez cap a Maria Llompart. A la mitja part, de moment, el Badalona anava dominant bastant a nivell de possessió, però és que amb els canvis que s'han fet s'ha tornat un revulsiu i el Badalona ha trobat aquests espais per poder fer aquest gol que els fa endur als 3 punts. Ja de cara a la setmana vinent, a la jornada 3, Badalona viatjarà a Eibar, a Ipurua, i tindrem un nou enfrontament on esperem també que el Badalona es pugui alçar amb aquests 3 punts.
0: Moltes gràcies, Mònica, i apuntem doncs aquesta victòria del Badalona Women en aquest primer derbi català de la Lliga F d'aquesta temporada 2026-2027. Seguim a la Lliga F perquè per la seva banda el Barça jugarà contra el Sevilla a 8:45 del vespre a Terres Andaluses.
2: El tècnic blaugrana Pere Romeu ha lloat les qualitats d'aquest Sevilla.
21: Cada partit és diferent perquè el rival et proposa coses diferents. No vam tenir aquí un partit la jornada que tot el que vam fer amb un equip que va venir a jugar força directa, un equip que es va tancar bastant a camp propi, i aquest cap de setmana juguem a fora, no a casa, juguem a camp del Sevilla, i juguem contra un equip alegre, un equip de bon tracte amb la pilota, un equip de bastant bon joc interior, un equip que no renuncia a la possessió, un equip que té jugadores amb bona capacitat tècnica al mig del camp.
0: A banda de la Lliga, el Barça femení ja coneix els seus rivals en la fase Lliga de la Lliga de Campions.
2: El conjunt blaugrana que defensa el títol continental s'enfrontarà a la fase Lliga a l'Arsenal, al Bayern de Munic, al París, a la Roma, al Servet i al Kogge.
0: I del futbol femení ens n'anem al masculí. No deixem de parlar del Barça, que s'enfronta demà diumenge a partir d'un 4:45 contra el València.
2: Ho farà després de la derrota del Real Madrid ahir 1-0 al camp del Betis, la primera ensopegada de l'equip que entrena José Mourinho. Hansi Flick s'ha referit a aquest partit en la roda de premsa prèvia al duel contra el València.
22: En veure el partit d'ahir, jo crec que el Real Madrid va jugar bé. D'això es tracta. Van tenir ocasions i al final això és futbol. Això pot passar sempre. Per nosaltres és important centrar-nos en nosaltres mateixos. El que volem és jugar amb el nostre estil de joc. Tothom ha d'estar compromès 100% amb això. Òbviament, demà serà un partit difícil. Juguem fora de casa contra un equip dur. Però és normal, no hi ha excuses. Hem d'estar preparats, però volem guanyar, clar. I no sempre és fàcil.
2: Per cert que Lamine Yamal s'ha entrenat al marge del grup i es dubte pel partit de demà. També diumenge a les 9 de la nit l'Espanyol rebrà el Sevilla.
0: De la primera divisió ens n'anem a la primera federació on avui juguen Sant Andreu i Nàstic. Els barcelonins reben l'Àguiles a Can Dragó a 6:45 i a 7:45 el Nàstic visita el Cartagena. Tenim precisament la prèvia del partit dels tarragonins des de Tarragona Ràdio, Jordi Blanc.
23: El Nàstic visita avui l'estadi de Cartagonova amb l'objectiu de sumar els 3 punts. L'equip vol encadenar 2 victòries seguides, allargar les bones sensacions i buscar que el rival no el sotmeti tant com ho va fer el passat cap de setmana el Real Saragossa. Els de Xisco Campos volen millorar respecte a la temporada passada, no escatimar esforços, i sí que hi ha molt marge de millora respecte a la lliga passada en els partits a domicili. El defensa del Nàstic, Fran Gil, explica com veu l'equip en aquest inici de lliga.
24: Estava molt tranquil amb el treball que habíamos hecho, teníamos muchas ganas de demostrar lo que teníamos y el juego que sabemos hacer. El nivel que dimos el otro día, mínimo tenemos que igualarlo porque la competició va ser molt exigent i tenim que estar a aquest nivell.
18: Xisco Campos recupera efectiu respecte al primer partit de Lliga. El partit es juga aquesta tarda a partir de 6:45 a l'estadi municipal de Cartagonova davant del Futbol Club Cartagena.
0: I aquest cap de setmana també comença la Lliga a la segona i la tercera federació.
2: Aquesta tarda juga bona part de la jornada de tercera. Tona, Mollerussa, l'Escala, Grama, Vilassar, Pobla de Mafumet, Vilanova, l'Hospitalet i el Martinenc Badalona. I demà diumenge i en directe a Lleida Televisió i la plataforma La Xarxa Més Atlètic Lleida Cornellà.
0: Tenim precisament la prèvia del partit entre el Martinenc i el Badalona des de Ràdio Ciutat de Badalona, Ferran Vinaixa.
3: El Badalona debutarà avui a la Lliga al camp d'un recent ascendit, el Martinenc. El conjunt escapolat ja està avisat de la pretemporada, ja que va perdre 3-0 al camp del seu adversari en un duel amistós. Ara, però, arriba l'hora de la veritat pel Badalona, que una temporada més està obligat a lluitar per ascendir de categoria. El debut al camp del Martinenc no es pot qualificar ni molt menys de partit trampa, precisament perquè els barcelonins ja van demostrar del que són capaços. És cert que aquell 3-0 de fa 3 setmanes no tindrà res a veure amb el partit d'avui, però per part del tècnic del Badalona, Genís Sampietro, i dels seus jugadors, l'anterior enfrontament haurà servit per prendre bona nota. La idea de joc del nou entrenador s'ha d'anar reformant cada cop més i mostrar també l'imatge d'un conjunt compacte. Escoltem el tècnic escapulat, Genís Sampietro.
4: Juguem a un camp que serà un camp complicat a la categoria, un camp que és petit per lo que a nosaltres ens agradaria, llavors jo crec que els fa molt més forts a ells en aquell context i trobarem un equip crec que està ben treballat en defensa, crec que són dinàmics i tenen les idees clares també quan transiten, per tant ens obligarà a estar molt bé i estic convençut que l'equip donarà molt bona versió.
3: El duel entre el Martinenc i el Badalona es disputarà aquest dissabte a 8:15 del vespre al municipal del Guinardó.
2: També comença la Lliga de Segona Federació Femenina. Aquesta tarda, Osca Barça C, Elx Espanyol B, Llevant B, AM i Europa Samper.
0: Amb aquest apunt acabem el Notícies en Xarxa, edició mitja que fa possible darrere nostre a la producció del servei d'informatius de la xarxa i els micròfons que us ha parlat Adrià Tella i un servidor Eduard París.

0: Creativitat. Un món de curiositats, experiències, somnis i realitat.
1: Avui va de misteris al tren. Porto un tema molt captivador per la nostra imaginació, els misteris al tren. I és que no hi ha res com un tren que avança entre paisatges foscos amb el so constant de les vies per crear un ambient de misteri. Qui no ha sentit alguna vegada la màgia d'un viatge en tren, on sembla que qualsevol cosa pot passar? Les novel·les, el cinema i la creativitat han trobat en els trens un lloc perfecte per inspirar històries plenes d'intriga i suspens. I parlant de misteris, no podem evitar mencionar l'obra per excel·lència dels trens, L'assassinat a l'Orient Express de l'Agatha Christie. Aquesta història ens transporta a un tren de luxe, travessant Europa, on un grup de passatgers queda atrapat enmig d'una tempesta de neu. I és aquí on es produeix un assassinat. I l'enigma es va desplegant mentre el tren avança cap a la seva destinació. Cada passatger té la seva història, les seves motivacions, i el tren es converteix en un microcosmos ple de secrets que es van revelant poc a poc. La novel·la, com les diverses adaptacions cinematogràfiques, ens fa sentir que un tren pot ser el lloc perfecte per deixar volar la imaginació i perdre's en una història plena de girs i sorpreses. Els trens tenen una cosa especial que desperta la creativitat. Són espais en moviment, on viatgem a un altre lloc, però també a altres mons dins la nostra ment. Pensa en les pel·lícules com La màgica aventura del Polar Express, on un nen descobreix la màgia del Nadal durant un viatge en tren cap al Pol Nord. És com si dins d'un tren tot pogués passar, perquè és un espai fora del temps, on els viatgers comparteixen unes hores en un lloc tancat, però amb mil històries per descobrir. A més, no hi ha res com un trajecte llarg en tren per despertar la creativitat. T'asseus, et deixes portar pel ritme de les vies i la ment comença a divagar. Potser t'imagines històries dels altres passatgers, crees diàlegs imaginaris o simplement et deixes endur per la inspiració que porten els paisatges que van passant per la finestra. És com si cada estació fos una nova pàgina d'un llibre. Així que un viatge en tren no és només anar d'un lloc a un altre. És un moment per crear, per imaginar i per deixar que la màgia dels misteris et porti on mai hauries pensat arribar.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Bon dia, són 2:15, us parla Eduard París.
2: Notícies en xarxa, edició migdia.
1: Protecció Civil de la Generalitat ha convocat aquest matí el Comitè Tècnic de Seguiment per la situació conjunta de risc d'incendi forestal i d'avís de calor diurna per aquest cap de setmana.
3: Es mantenen en alerta els plans Infocat i Procicat per calor intensa per avui i demà diumenge, quan es preveu que el risc d'incendi forestal sigui encara més elevat i extens.
1: Repassem ara la resta de notícies de la jornada. Adrià Tella, bon dia.
4: Bon dia, Eduard.
1: Els bombers de la Generalitat han donat per estabilitzat l'incendi de vegetació forestal a Tordera, a la comarca del Maresme, que ha obligat a confinar les urbanitzacions de Can Camps i Roca Rossa.
3: El foc ha quedat ancorat en uns camins i pistes forestals, ha arribat als patis exteriors de diverses cases, però no ha afectat a les edificacions.
1: Coneguem ara la previsió del temps per a les properes hores. Mar Jaureguizar.
5: Ens hem despertat a primeres hores del matí d'aquest dissabte amb unes temperatures ja molt elevades, sobretot a tot el litoral i prelitoral gironí, on, per exemple, a Portbou i Ençà, la mínima ha estat molt i molt elevada, una nit de molt mal dormir. Al matí hem tingut l'arribada de molts núvols als prims que ens han deixat aquest cel molt més blanquinós, i a aquestes hores de la jornada, sense cap mena de dubte, les temperatures tornen a ser les principals protagonistes. Bona part de l'interior ja tenim temperatures que superen amb escreix els 35 graus, i fins a primeres hores de la tarda esperem assolir una altra vegada aquests 40-41 graus, puntualment inclús una miqueta més altes a Ponent i també a la Vall de l'Ebre, i a tot el litoral aquests valors s'acosten als 33-34 graus. Per tant, jornada una altra vegada molt càlida, amb una tarda on esperem un augment de la nuvolositat, sobretot al Pirineu i Prepirineu, on avui no esperem precipitacions.
1: I en plana política, el nou model de finançament autonòmic ja té calendari després que el Consell de Política Fiscal i Financera l'aprovés ahir enmig de les protestes de les comunitats governades pel PP.
3: Ara la pilota està a la teulada de Junts per Catalunya, ja que es necessitaria del seu suport perquè tiri endavant.
1: I en successos, els pares del nadó trobat mort a Santa Bàrbara ingressaran a la presó de manera preventiva per ordre del jutge que instrueix el cas.
3: L'Ajuntament ha declarat 2 dies de dol oficial arran del succés i ahir unes 200 persones es van reunir davant l'Ajuntament per fer un minut de silenci en record del nadó.
1: Anem ara a Cultura. Les dues colles dels Xiquets de Valls actuen avui a l'interior de la Basílica de la Sagrada Família de Barcelona en un acte d'homenatge a Antoni Gaudí.
3: L'actuació es podrà seguir en directe a través de la plataforma La Xarxa Més.
1: I en els esports, a la primera divisió masculina, el Barça juga demà diumenge a partir d'un quart de 5 al camp del València.
3: Ho farà després de la derrota del Madrid ahir 1-0 al camp del Betis, la primera ensopegada de l'equip que entrena José Mourinho. També diumenge a les 9 de la nit l'Espanyol rep el Sevilla.
1: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:33, esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Tella i jo mateix, Eduard París. Protecció Civil ha convocat aquest matí el Comitè Tècnic de Seguiment per la situació conjunta de risc d'incendi forestal i d'avís per calor diurna durant aquest cap de setmana. Es mantenen en alerta, doncs, els plans Infocat i Procicat per calor intensa per avui i demà diumenge, quan es preveu, a més, que el risc d'incendi forestal sigui més elevat i extens.
3: Els agents rurals activen avui el nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi a 34 municipis de 10 comarques, que són l'Alt Camp, l'Alt Penedès, l'Alt Urgell, l'Anoia, la Conca de Barberà, les Garrigues, la Noguera, la Segarra, el Solsonès i la Terra Alta. El nivell 3 del Pla Alfa, per perill alt d'incendi, està activat a 356 municipis de 32 comarques més. La decisió està motivada per la previsió d'altes temperatures, el descens de la humitat relativa i una vegetació, especialment al matollar, molt sec per la calor acumulada i la baixa pluviometria dels darrers mesos. Alhora, els agents fan una crida a extremar les precaucions i evitar qualsevol activitat que pugui comportar un risc d'ignició al medi natural.
1: Per la seva banda, els bombers han donat per estabilitzat precisament un incendi de vegetació forestal a Tordera, al Maresme, que ha obligat a confinar les urbanitzacions de Can Camps i Roca Rossa.
3: El foc ha quedat ancorat en uns camins i pistes forestals i ha arribat als patis exteriors de diverses cases, tot i que no ha afectat les edificacions. L'avís del foc s'ha rebut minuts abans de 11:15 del matí, a prop del camí ral del Monestir, al massís del Montnegre. En un principi, el foc ha cremat un autobús i, posteriorment, ha agafat massa forestal. 11 dotacions terrestres i 2 mitjans aèris dels bombers s'han desplaçat a la zona de l'incendi, que ha cremat en ascendent i en mitjana intensitat.
1: Seguim parlant d'aquesta meteorologia perquè el Meteocat manté els avisos per calor per avui i demà, principalment a la tarda, a gran part del territori, amb més afectació a punts de l'interior, com és el cas de Lleida, on la previsió és de 8 a 10 graus per sobre de la mitjana d'un mes de setembre.
3: Segons dades del Meteocat, ahir divendres va ser el dia de setembre més calorós que ha registrat Catalunya, amb més de 40 graus de màxima a la Vall de l'Ebre i 42,5 a Vinebre, a la Ribera d'Ebre. Es va establir també un nou rècord de temperatura al setembre, a 77 de les 128 estacions meteorològiques amb més de 20 anys de dades, sobretot de comarques de l'interior.
1: I en aquest sentit, l'estació de Portbou, Coll de Belitres, a l'Alt Empordà, ha registrat avui la mínima més càlida en un mes de setembre a Catalunya, amb 28 graus i mig, segons ha informat el Servei Meteorològic de Catalunya.
3: En paral·lel, l'estació de Barcelona, Can Bruixa, no ha baixat dels 26 graus i mig de temperatura i suma la 62a nit tòrrida d'aquest estiu, superant àmpliament les 51 de l'any 2003, rècord fins ara des dels 40 anys de dades. De fet, aquesta matinada ha estat excepcionalment càlida arreu de Catalunya, amb registres que no han baixat dels 20 graus a bona part de l'interior i dels 25 a nombrosos sectors del litoral, com els 25,9 a Barcelona Raval, els 25,3 a Mataró o els 25,1 a Badalona Museu.
1: I el nou model de finançament autonòmic ja té calendari després que el Consell de Política Fiscal i Financera l'aprovés ahir enmig de les protestes de les comunitats governades pel PP. Ara la pilota està a la teulada de Junts per Catalunya, ja que es necessitaria del seu suport perquè es tiri endavant.
3: L'acord obre ara una nova etapa de negociació política amb Junts situat al centre de les converses. El govern haurà de moure fitxa per aconseguir el suport dels catalans. S'hauran de fer algunes sessions perquè el model pugui tirar endavant. Ho ha reconegut la consellera d'Economia, Alícia Romero, en declaracions a Catalunya Ràdio.
4: Jo crec que hi ha elements aquí que es poden treballar. El govern d'Espanya ha dit sempre que està obert a negociar, que està obert a cedir, òbviament, perquè si no el model no s'aprovarà i, per tant, també ha de fer una feina Junts per Catalunya de veure quins són aquells elements que podria doncs, demanar, no?, perquè s'incorporin i així doncs, millorar el model de finançament.
1: Per la seva banda, el portaveu dels comuns al Congrés, Gerardo Pisarello, ha apel·lat al pragmatisme per tirar endavant aquest nou model en un missatge implícit també cap a Junts. Pisarello recorda que suposaria 4.700 milions per a Catalunya.
6: Ara s'ha de ser pragmàtics. És una legislatura que és prou complicada i no estem parlant de xifres menors, estem parlant de 4.700 milions d'euros i, per tant, fem una apel·lació a que cada força política presenti les seves iniciatives, però que tingui en compte que tenim una responsabilitat històrica. No podem malbaratar un moment com aquest, perquè el que està en joc és l'educació dels nostres fills, és l'habitatge dels nostres fills, són les infraestructures del país i amb això no s'hi juga.
3: El Partit Popular ha redoblat la seva ofensiva contra el nou model de finançament. Ahir, els responsables d'economia de les comunitats governades per aquest partit ja van carregar contra la proposta durant el Consell i avui ho ha fet el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo.
7: ¿En qué cabeza cabe aprobar la financiación de todos los españoles cuando han votado en contra el 80% de los españoles? Cuando solo han apoyado dos comunidades autónomas. Decirle a los presidentes de las comunidades autónomas de España que el modelo de financiación es el modelo de Junqueras es una falta de respeto, empezando por los catalanes, este señor no gobierna, y del resto de España, porque este señor no es nadie a efectos de financiación autonómica.
3: El calendari passa ara pel Consell de Ministres, que haurà d'aprovar el projecte normatiu abans de remetre'l al Congrés, on s'obrirà la tramitació parlamentària amb el debat d'esmenes i la negociació amb els diferents grups. L'executiu confia que la tramitació parlamentària permeti que el nou sistema entri en vigor el pròxim 1 de gener.
1: Parlem ara de successos. Els pares del nadó trobat mort a Santa Bàrbara, a la comarca del Montsià, ingressaran a la presó de manera preventiva per ordre del jutge que instrueix el cas.
3: El titular de la plaça 2 d'Amposta ha acordat aquest divendres privació de llibertat comunicada i sense fiança per als dos detinguts. La parella va ser detinguda dimecres a València i després que prestessin declaració davant del jutjat, les restes del nadó es van trobar dijous al domicili familiar. La causa queda oberta per presumpte delicte d'homicidi, per abandonament de menors i per maltractament animal. A banda de la presó, el jutge també ha acordat retirar-los la pàtria potestat dels altres fills que tenen en comú. L'alcalde de Santa Bàrbara, Josep Lluís Quimeno, està disposat a esclarir els fets, així com els mecanismes que no han funcionat correctament.
8: Com a societat, tenim el deure de preguntar-nos què podem fer per evitar que situacions tan terribles com aquesta es tornin a produir. Com a alcalde actual, assumeixo el compromís de treballar per analitzar i esclarir quins mecanismes poden no haver funcionat correctament i què podem millorar dins de les nostres competències per protegir en eficiència els infants vulnerables.
3: L'Ajuntament ha declarat 2 dies de dol oficial arran d'aquest succés. El consistori ha suspès els actes institucionals i oficials previstos durant aquest període de dol i les banderes de la casa consistorial onejaran a mig pal. Ahir, vora 200 persones es van reunir davant l'Ajuntament per fer un minut de silenci en record del nadó.
1: Seguim parlant de successos perquè els Mossos d'Esquadra han detingut també aquest divendres un home de 42 anys acusat de pallissar la seva parella a Aitona, a la comarca del Segrià.
3: Segons ha avançat el diari Segre i han confirmat fonts de l'Agència Catalana de Notícies, l'agressió masclista es va produir al voltant de les 6 de la matinada. El sistema d'emergències mèdiques va activar una ambulància i inicialment va traslladar la dona al CAP d'Aitona, però des d'allà la van derivar a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida a causa de la gravetat de les lesions. La víctima va ingressar a la unitat de cures intensives, però la seva vida no corre perill. Després de l'agressió, els Mossos van detenir el presumpte autor dels fets en una finca de Torres de Segre.
1: I més successos. Un treballador de 39 anys ha mort aquest divendres a la tarda en caure de la teulada d'un edifici on hi feia tasques de manteniment a Igualada.
3: Segons han explicat els Mossos, que consideren el succés un accident laboral, els fets han tingut lloc cap a 4:45 al carrer de Sant Agustí de la capital de l'Anoia. En rebre l'avís, agents del cos de seguretat catalana es van adreçar a l'indret i van constatar que l'home s'havia precipitat cap al pati interior de la casa del costat. També s'hi van adreçar efectius de la policia local d'Igualada, 2 dotacions dels bombers i efectius del sistema d'emergències mèdiques. Malgrat els esforços, no es va poder fer res per salvar la vida de l'operari.
1: I encara un apunt més, un incendi elèctric a l'interior d'un restaurant d'Arenys de Mar ha deixat un balanç de 10 afectats per inhalació de fum, tots de caràcter lleu, segons han informat els bombers i el sistema d'emergències mèdiques.
3: L'avís del foc s'ha rebut poc després de 8:15 d'aquest matí al carrer de Josep Anselm Clavé. L'incendi s'ha localitzat al restaurant, situat a la planta baixa d'un edifici de 3 plantes i no ha afectat cap habitatge. Els veïns de la segona i de la tercera planta s'han confinat al terrat de l'immoble i posteriorment han estat atesos per una ambulància. S'han comptabilitzat 10 afectats per inhalació de fum, tots en estat lleu i tots donats d'alta in situ.
1: I la consellera d'Educació, Esther Niubó, demana als sindicats canviar el to per avançar i rebutja derogar el decret d'escola inclusiva. En una entrevista a La Vanguardia, defensa revisar un model que aviat farà 10 anys i obrir un diàleg amb la comunitat educativa i les famílies.
9: En general he tingut la impressió, hi ha hagut un molt bon to, no? Però la impressió era que, bueno, que dimarts hi haurà vaga perquè no podran desconvocar-la, però en tot cas parlarem més endavant. Bé, aquí jo crec que és important canviar molt el to, no? I les maneres, no? L'enfocament en tot cas que fem. També és veritat que hi ha hagut un punt de crisi de legitimitat, no? dels espais de representació, no? Penseu que no només hi havia uns sindicats que tenen representació, n'hi havia d'altres que no la tenen, i a més hi havia membres del que és l'Assemblea docent. I per tant, negociar, no?, des del punt de vista tradicional en aquest espai es fa molt complex, no? I per tant, jo penso que hem de passar d'aquesta confrontació, d'aquesta crispació a un debat, doncs, serè i constructiu, no?, que insisteixo que pugui servir per avançar.
3: Niubó també reconeix decepció per l'error amb les proves PISA, que considera que ha afectat el prestigi del sistema educatiu català. La consellera confia que els programes intensius de llengua i matemàtiques comencin a donar resultats i que les avaluacions que es presentaran al novembre mostrin els primers indicis de millora.
1: I encara en matèria educativa, Barcelona inicia aquest nou curs escolar amb més de 9.000 places públiques de bressol, de les quals 8.993 corresponen a centres escolars i 316 a les llars d'infants de la Generalitat.
3: En total obren porta 106 centres amb la incorporació de l'escola Bressol Tramuntana a Sant Andreu de Palomar, que aporta 104 noves places i ha suposat una inversió de 2,5 milions d'euros. A més, l'ampliació de l'escola Bressol La Mar a la Barceloneta permet passar de 63 a 100 places. L'augment de l'oferta eleva la demanda atesa del 59 al 71% a Sant Andreu i del 66 al 76% a Ciutat Vella. El curs també incorpora diverses actuacions de manteniment i millora dels equipaments municipals.
10: Celebrar és el gest senzill de compartir l'espai, de compartir el moment. Fira Tàrrega, del 10 al 13 de setembre de 2026. Venda d'entrades a firatàrrega.com.
11: Els oferim tot seguit la retransmissió del partit Barcelona Unió Deportiva Les Palmes, corresponent a la primera jornada del campionat de Lliga. La locució en català a càrrec de Joaquim Maria Puyal, amb qui establim ja connexió.
12: Amics, bona tarda a tothom. Saludem els nostres oients des de l'estadi del Barça quan va començar el partit Futbol Club Barcelona Unió Deportiva.
1: Aquesta que escoltem de fons és la primera retransmissió d'un partit de futbol en català després de la dictadura franquista.
3: Era l'any 1976 i des dels micròfons de Ràdio Barcelona a la SER, Joaquim Maria Puyal posava veu a un moment que anava molt més enllà de l'esport. El català tornava a sentir-se en directe a través de la ràdio narrant un partit. Avui se'n compleixen 50 anys.
12: A tresores dins del seu jugadors més qualitat futbolística. Hem de dir que tant la Unió Deportiva Les Palmes com el Futbol Club Barcelona es troben ja a sobre la...
1: Obrim ara plana local. Parlem d'un estudi del Col·legi del Màrqueting i la Comunicació de Catalunya i l'agència Imagina, que diu que els catalans mirem el mòbil una mitjana de 2,3 hores al dia.
3: No obstant això, hi ha perfils que superen en escreix aquest temps i registren comportaments addictius amb el dispositiu, sovint lligades a altres addiccions. Un dels perfils que més preocupen en aquest sentit és el dels joves. Més detalls des de Cugat Mèdia. Sara Bella.
13: El doctor Álvaro Muro, coordinador del Centre d'Atenció i Seguiment a les Drogodependències del CAP de Sant Cugat, diferencia el fet de fer-ne un ús intensiu i en fer-ne un ús compulsiu quan la persona que no pot accedir al mòbil comença realment a presentar símptomes d'ansietat d'abstinència. Per combatre l'ús o l'abús del mòbil entre els més joves, Muro té clara la fórmula: una bona base educativa i activar canvis legislatius.
14: No utilizaré el mòbil para que el niño esté callado o para que no me dé la tabarra, porque si no se hace desde allí, luego ya es muy complicado. Cuando ya está puesto en marcha la adicción, o por ejemplo adicción al juego a través del móvil, evidentemente que hay que concienciar a la persona del problema que es, motivarla, tener la ayuda y el soporte exterior, pero si queremos que esto cambie, tendría que ser desde la educación y también desde la legislación.
13: Més enllà dels joves, Muro també posa el focus en la importància de la desconnexió digital en l'àmbit laboral i en aquest sentit considera que les empreses i organitzacions haurien de fer un pas endavant amb aquestes polítiques, sobretot en càrrecs de responsabilitat.
1: Parlem ja de cultura i comencem amb castells, perquè les dues colles dels Xiquets de Valls actuen avui a l'interior de la Basílica de la Sagrada Família de Barcelona en un acte d'homenatge a Antoni Gaudí.
3: L'actuació es podrà seguir en directe a través de la plataforma La Xarxa Més, des de Ràdio Ciutat de Valls, David Prats.
15: La Colla Joves i la Colla Vella participaran conjuntament en aquesta iniciativa organitzada en el marc de l'any Gaudí, que commemora el centenari de l'arquitecte català més universal. L'homenatge posarà en relleu els vincles de l'arquitecte i la seva obra amb els Xiquets de Valls i amb els ballencs il·lustres Lluís Bonifàs i César Martinell. Ho explica l'alcaldessa Dolors Ferrer.
16: Crec que serà un moment de gran simbolisme. Els Xiquets de Valls tornaran a unir-se amb l'obra de Gaudí en l'espai on aquesta connexió pren tot el sentit, recordant que els castells no només formen part d'una identitat, sinó que també van inspirar a un dels arquitectes més universals de la història.
15: L'acte tindrà com a moment central els castells de les dues colles vallenques a l'interior de la basílica en el transcurs de la missa internacional, que se celebrarà a les 8 del vespre. Prèviament, davant de la façana del naixement, tindrà lloc l'acte institucional amb la intervenció de l'alcaldessa i una glosa a càrrec del teòleg Armán Puig i de la historiadora de l'art Maria Garganté. La jornada es completarà amb una ofrena floral de la ciutat a la tomba d'Antoni Gaudí, situada a la cripta de la basílica. L'entrada per l'acte serà lliure amb aforament limitat.
1: Parlem ara de música, concretament del grup Pepeta i Marieta, que fan un punt i a part pel que fa a les seves actuacions damunt dels escenaris.
3: Més de dues dècades després del seu primer concert a Ulldecona, el grup liderat per Josep Bordés s'acomiada del públic amb un balanç plenament positiu i fets com haver actuat al Palau Sant Jordi o a l'Estadi Olímpic. Des de 21 Ràdio, Alberto Calatayud.
17: Quan la gratitud s'encola per la porta, la queixa surt per la finestra.
18: Després de 23 anys de trajectòria, el grup Pepet i Marieta diu adeu als escenaris. La banda nascuda a Ulldecona clou una etapa on la música ha estat la seva forma de vida, sumant vivències inoblidables i actuant en espais de gran format. Escoltem Josep Bordés, cantant de Pepet i Marieta.
19: Si jo m'hagués de dirigir al Pepet i Marieta de fa 22 anys, que és quan van començar, i li hagués de dir pues, que tocaríem a llocs tan significatius pues, com el Palau Sant Jordi, per exemple, pues, diràs que no ens ho haguéssim cregut, no? I és una cosa que ha passat. Fins i tot hem tocat també a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. Vull dir, hem tocat a llocs molt diversos. La vida musical ens ha portat a viure experiències molt xules i molt gratificants, a conèixer moltíssima gent, que al final és el que realment mola, i fins i tot a convertir la música en el nostre modus vivendi, no? Vull dir que la valoració, molt positiva.
18: Un projecte que, tot i els diferents canvis d'estil musical, s'ha mantingut com un altaveu de la llengua catalana i el caràcter ebrenc.
1: Canviem la música pel teatre. Una celebració col·lectiva de la mà de Califato 3x4 tancarà la 13a edició del FIT Noves Dramatúrgies.
3: L'espectacle de Cloenda tindrà lloc aquesta nit a Tarragona a partir de 2:15 al Passeig de les Palmeres. Des de Tarragona...

0: En el Rocío, es la que pasan a los bebés, a los niños pequeños, los pasan de brazo en brazo hasta que tocan la Virgen allí en la muchedumbre. Y bueno, entonces he hecho ese paralelismo ahí también partiendo de la Virgen del Rocío que tenía Ocaña, ¿no?, hecha en papel maché.
1: Del cap de setmana de FIT també destaca Manual per éssers vius dels barcelonins La Mula, que porten una escenografia vibrant i irònica al Teatre al Magatzem.
2: Seguim amb cultura amb la 30a edició de la Fira del Llibre del Pirineu, que ha arrencat aquest divendres a Organyà amb la jornada Una llengua que canta, dedicada a reflexionar sobre el paper del català en l'àmbit musical.
3: En l'arrencada del festival hi han intervingut la cantant i actriu Marta Roure, la cantautora Roser Puigbó i el músic i percussionista Arnau Obiols. Han posat en valor el vincle de la paraula i la música i han abordat també l'abast i la capacitat de la llengua catalana per expressar-se i créixer a través de la creació musical. I també s'ha destacat el paper de la nova cançó com a reivindicació de la llengua catalana. Escoltem Marta Roure i Arnau Obiols.
4: Va ser un acte reivindicatiu en el que és la nova cançó, va ser un acte també reivindicatiu, o si més no, de continuïtat, no? De generacions que ens van precedir, que, on el català era perseguit. Per tant, ara el català es viu d'una altra manera, no? Es viu com un acte de naturalitat, o així hauria de ser.
5: Fer un català m'ha portat un color, m'ha portat una sonoritat, no? I una manera de veure la vida, no? I això és la part amb què em quedo.
3: La Fira del Llibre del Pirineu, que s'allargarà fins demà, ha incorporat com a novetat l'Espai al Planell, on s'hi fan actuacions musicals.
2: I acabem al Passeig de Mar de Palamós, que es converteix avui en l'escenari de l'activitat Juguem en Català, promoguda per l'Assemblea Nacional Catalana Badia de Palamós.
3: Es tracta de crear un espai per a infants i adults per fer jocs i ball amb l'ús de la llengua catalana en primer pla, una proposta per potenciar el català com a eina en el joc dels infants, als patis de les escoles, a les places i també entre els amics. Des de Ràdio Palamós, Jordi Rodríguez.
6: Ja fa temps que els lingüistes coincideixen en el diagnòstic d'una reducció progressiva de l'ús social del català, també en les franges d'edat més primerenques, malgrat la immersió lingüística a les escoles. Juguem en Català proposa revertir aquesta tendència. Jordi Salvador és el coordinador de l'ANC Badia de Palamós.
7: Malgrat els més de 40 anys d'immersió lingüística a les escoles del país, escoltem els infants i els adolescents usar habitualment altres llengües per jugar al pati o a les places. La pervivència del català com a idioma depèn de nosaltres mateixos, però sobretot dels nostres descendents.
6: La festa Juguem en Català estarà activa al Passeig del Mar de Palamós entre les 6 de la tarda i les 9 del vespre. La mainada que hi vagi pot participar en curses de sacs, estirada de corda, gomes de saltar, xarranques o cursa de cabassos, entre altres. D'altra banda, l'associació Escampillem ensenyarà a ballar i dirigirà unes danses populars acompanyades de música en directe.
2: Són les 2 i gairebé 54 minuts, moment de parlar d'esports.
8: Notícies en xarxa. Esports.
2: Comencem a la primera divisió masculina, on demà a partir d'un quart de 5 el Barça juga al camp del València.
3: Ho farà després de la derrota del Real Madrid ahir 1-0 al camp del Betis, la primera ensopegada de l'equip que entrena José Mourinho. Per cert, que Lamine Yamal s'ha entrenat al marge del grup i es dubte per al partit de demà. També demà diumenge a les 9 de la nit l'Espanyol rep al Sevilla.
2: A la segona divisió el Girona visita un quart de 5 el camp de l'Sporting de Gijón.
3: El tècnic dels gironins és Quique Álvarez.
9: S'ha tancat el mercat, ja us vaig dir que la setmana passada ja va ser bona. Aquesta també ha continuat, jo crec que, i després de la victòria més, com dius, que sempre pues, bueno, és important guanyar perquè bueno, dona moral a l'equip, però bueno, com vaig dir, és un primer pas i ara hem d'anar a Gijón, que serà una plaça difícil, a competir bé i a donar continuïtat una mica, no?, al que vam fer l'altre dia.
2: Per la seva banda, el Centre d'Esports Sabadell juga dilluns a la Nova Creu Alta davant del Córdoba.
3: Ferran Costa és l'entrenador lequinat.
10: Però sí que hem d'ajudar els nostres jugadors. Les carreres les hem de compartir, els hem d'alentar, els hem d'empentar, hem d'entendre el que ens demana en cada moment al partit per no fer que l'equip s'equivoqui, que això és molt important, i els nostres moments, doncs, jugar-los amb contundència.
2: Canviem d'esport, ens anem a l'hoquei herba. El campionat de Catalunya de la divisió d'honor ha disputat ja les primeres jornades amb avantatge per al júnior i el club Egara en categoria masculina. Ens ho explica des de Ràdio Municipal de Terrassa, Miqui Romagosa.
11: En joc les primeres jornades del Campionat de Catalunya de Divisió d'Honor Masculina i Femenina. En el grup A de la categoria masculina, el júnior domina després de guanyar els seus dos partits, davant l'Atlètic i davant el Futbol Club Barcelona. En el grup 2, El Club Egara ha aconseguit una victòria

0: Victòria davant el Polo 3-4 i Club Deportiu Terrassa i Polo empataven a 2 gols. És de moment el grup més igualat. En el grup B, a la primera jornada, Polo 0, Júnior 1 i el Club Deportiu Terrassa, que guanyava per 2-1 al Real Club de Polo. Recordem que en aquesta divisió d'honor femenina avui es disputarà el partit que jugaran Júnior i Club Deportiu Terrassa 8:45 del vespre.
1: I acabem amb un apunt de futbol sala, perquè el Barça juga aquesta tarda a partir d'un 4:45 les semifinals de la Supercopa d'Espanya davant del Jaén. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, que us ha parlat Adrià Tella, i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Si són les 3, és l'hora de la migdiada. Minuts per relaxar-te, per fer una pausa vital. Posa't còmode, perquè a Ràdio Molins de Rei comencem la migdiada.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Adrià Tella. Es mantenen alerta els plans Infocat i Procicat per calor intensa per avui i demà diumenge, quan es preveu que el risc d'incendi forestal sigui encara més elevat i extens. Protecció Civil ha convocat aquest matí per això el Comitè Tècnic de Seguiment per la situació conjunta tant de risc d'incendi forestal com el d'avís de calor diurna per aquest cap de setmana. De fet, el Servei Meteorològic de Catalunya manté els avisos per calor per avui i demà, principalment a la tarda a gran part del territori i amb més afectació a punts de l'interior com en el cas de Lleida, on la previsió és de 8-10 graus per sobre de la mitjana d'un mes de setembre. A més, els agents rurals activen avui el nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi a 34 municipis de 10 comarques, que són l'Alt Camp, l'Alt Penedès, l'Alt Urgell, l'Anoia, la Conca de Barberà, les Garrigues, la Noguera, la Segarra, el Solsonès i la Terra Alta. També el nivell 3 del Pla Alfa per perill alt d'incendi està activat a 356 municipis de 32 comarques diferents. Els bombers han trobat aquest matí el cos sense vida d'un home de 76 anys desaparegut a Móra d'Ebre, a la Ribera d'Ebre. L'avís de la desaparició es va rebre ahir divendres pels voltants de 6:45 de la tarda i es va activar un dispositiu de recerca amb una quinzena de dotacions dels bombers. Cap a 7:45 d'aquest matí han localitzat el cadàver en uns camps propers a l'N420 al terme de Móra d'Ebre. D'altra banda, també en successos un macrocontrol de camions de transport a la passeta Sant Sadurní d'Anoia, l'Alt Penedès, ha finalitzat amb un detingut, un investigat i una quinzena de denúncies. Els Mossos han inspeccionat aquest matí 35 vehicles pesants. El balanç final ha estat de 15 denúncies per incompliment de temps de conducció i descans, una denúncia per manca de la inspecció tècnica de vehicles, un investigat per la manipulació del tacògraf i un detingut per un delicte de falsedat documental. D'altra banda, el nou model de finançament autonòmic ja té calendari després que el Consell de Política Fiscal i Financera l'aprovés ahir enmig de les protestes de les comunitats governades pel Partit Popular. Ara la pilota està a la teulada de Junts per Catalunya, ja que es necessitaria del seu suport perquè tiri endavant. El govern haurà de moure fitxa per aconseguir el suport dels catalans. S'hauran de fer algunes sessions perquè el model pugui tirar endavant, ho ha reconegut la consellera d'Economia, Alícia Romero, en declaracions a Catalunya Ràdio.
2: Jo crec que hi ha elements aquí que es poden treballar. El govern d'Espanya ha dit sempre que està obert a negociar, que està obert a cedir, òbviament, perquè si no el model no s'aprovarà i, per tant, també ha de fer una feina Junts per Catalunya de veure quins són aquells elements que podria doncs, demanar, no?, perquè s'incorporin i així doncs, millorar el model de finançament.
1: En cultura, les dues colles dels Xiquets de Valls actuen aquesta tarda a l'interior de la Basílica de la Sagrada Família de Barcelona en un acte d'homenatge a Antoni Gaudí. L'actuació es podrà seguir en directe a través de la plataforma La Xarxa Més a partir de les 7 de la tarda. És tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia La Granja, del carrer Roger de Canalies, número 16, al barri de La Granja.

Esteu sintonitzant Ràdio Molins de Rei, 91.2 FM. A conseqüència de les tasques de millora tècnica de les nostres instal·lacions, durant les properes hores no emetrem la nostra programació habitual. Us deixem amb una selecció musical fins a la finalització d'aquests treballs tècnics. La nostra programació tornarà demà a les 7 del matí amb la tenora de Pere Païssa. Moltes gràcies per la vostra comprensió i disculpeu les molèsties.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Adrià Tella. Es mantenen en alerta els plans Infocat i Procicat per calor intensa tant per avui com per demà diumenge, quan es preveu a més que el risc d'incendi forestal sigui encara més elevat i extens. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha demanat a la ciutadania que extremi la precaució tant davant les altes temperatures com per l'elevat risc d'incendi forestal.
2: La calor que fa és el testimoni de, malauradament, el canvi climàtic ens està situant en una situació clarament complexa, on la capacitat d'extinció moltes vegades, i ho hem vist aquest estiu a Catalunya, ho hem vist al conjunt d'Europa, ho hem vist a l'estat espanyol, com ens hem trobat en una situació de greus dificultats per extingir els incendis. Per tant, l'extinció ha d'anar acompanyada dels mitjans necessaris, de la tecnologia, però també de la gestió forestal.
1: El Servei Meteorològic de Catalunya també manté els avisos per calor per avui i demà, principalment a la tarda, a gran part del territori, i amb més afectació a punts de l'interior, com en el cas de Lleida, on la previsió és de 8-10 graus per sobre de la mitjana d'un mes de setembre. A més, els agents rurals activen avui el nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi a 34 municipis de 10 comarques. El nivell 3 del Pla Alfa, en aquest cas per perill alt d'incendi, està activat a 356 municipis de 32 comarques diferents. En successos, els bombers han trobat aquest matí el cos sense vida d'un home de 76 anys desaparegut a Móra d'Ebre, a la Ribera d'Ebre. L'avís de la desaparició es va rebre ahir divendres pels voltants de 3:15 de la tarda i es va activar un dispositiu de recerca amb una quinzena de dotacions de bombers. Cap a 8:15 d'aquest matí han localitzat el cadàver en un camp proper a l'N420 a terme de Móra d'Ebre. D'altra banda, un macrocontrol de camions de transport a l'AP7 a Sant Sadurní d'Anoia, a l'Alt Penedès, ha finalitzat amb un detingut, un investigat i una quinzena de denúncies. Els Mossos han inspeccionat aquest matí un total de 35 vehicles pesants. Com dèiem, el balanç final ha estat de 15 denúncies per incompliment dels temps de conducció i descans, una denúncia per manca d'inspecció tècnica de vehicles, un investigat per la manipulació del tacògraf i un detingut per un delicte de falsedat documental. D'altra banda, en plana cultural, les dues colles dels Xiquets de Valls actuen aquesta tarda a l'interior de la Basílica de la Sagrada Família de Barcelona en un acte d'homenatge a Toni Gaudí. L'actuació es podrà seguir en directe a través de la plataforma La Xarxa Més, concretament a partir de les 7 de la tarda. I en plana esportiva, en futbol, el Girona buscarà avui la primera victòria del curs com a visitant a segona divisió al camp de l'Sporting de Gijón. El partit, de fet, ha començat a 4:45 d'aquesta tarda. D'altra banda, Barça i Espanyol jugaran demà els seus partits de primera divisió. És tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Milà, del carrer Riera Mariona número 3, al barri de les Conserves.

0: Divendres 11 de setembre, Diada Nacional de Catalunya, les sardanes seran protagonistes a Ràdio Molins de Rei. Nova edició de les 12 hores de sardanes. Enguany en format enregistrat. De 8 del matí a 8 del vespre, amb Pere Païssa. Si t'agraden les sardanes, no et pots perdre aquest programa especial a Ràdio Molins de Rei com cada 11 de setembre. 12 hores de sardanes amb Pere Païssa. Divendres 11 de setembre, de 8 del matí a 8 del vespre, a Ràdio Molins de Rei.
1: Molins de Rei al dia.
0: L'informatiu local canvia el seu horari. L'actualitat de la nostra vila cada dia, ara a la 1 del migdia.
1: Molins de Rei al dia.
0: El que passa a Molins de Rei. Política, cultura, successos, esports locals, tot el que necessites saber cada dia de dilluns a divendres a Ràdio Molins de Rei.
1: Molins de Rei al dia.
0: Amb Sílvia Artés. Recorda, nou horari, ara a la 1 del migdia.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Adrià Tella. Els termòmetres han tornat a superar àmpliament els 40 graus avui en diversos punts de l'interior de l'Ebre, Ponent, el Camp de Tarragona i la Catalunya Central. La calor intensa i excepcional en ple mes de setembre ha deixat màximes com els 41,2 graus al Carràs, al Segrià, els 40,8 de Sant Romà d'Abella, al Pallars Jussà, o els 40,4 de la capital, a Lleida, els 40,3 a Vinebre, a la Ribera d'Ebre i al Masroig, també al Priorat, i els 40,2 a Torres de Segre o els 40 a Cardona, al Bages. Tot plegat mentre es mantenen alerta als plans Infocat i Procicat per calor intensa entre avui i demà diumenge, quan es preveu que el risc d'incendi forestal sigui encara més elevat i extens. La consellera d'Interior, Núria Parrón, ha demanat a la ciutadania que extremi la precaució tant davant les altes temperatures com per l'elevat risc d'incendi forestal.
2: La calor que fa és el testimoni de, malauradament, el canvi climàtic ens està situant en una situació clarament complexa on la capacitat d'extinció moltes vegades, i ho hem vist aquest estiu a Catalunya, ho hem vist al conjunt d'Europa, ho hem vist a l'estat espanyol, com ens hem trobat en una situació de greus dificultats per extingir els incendis. Per tant, l'extinció ha d'anar acompanyada dels mitjans necessaris, de la tecnologia, però també de la gestió forestal.
1: A més, els agents rurals restringiran demà diumenge l'accés als espais naturals de la Baronia de Rialp i la Serra de Montroig, a la Noguera, pel perill d'incendi. El cos ha activat el nivell 4 del Pla Alfa a 106 municipis de 17 comarques de cara a demà i es preveu activar el nivell 3 a 294 municipis de 33 comarques. En successos, un home de 78 anys de nacionalitat francesa ha mort avui mentre es banyava a la platja de Lloret de Mar. L'avís s'ha rebut a 3:15 de la tarda. El servei d'emergències mèdiques ha tret la víctima de l'aigua inconscient i li han practicat les maniobres de reanimació, però no han pogut salvar-li la vida. S'han mobilitzat 3 unitats terrestres i una aèria del SEM i 3 unitats dels Mossos d'Esquadra, a més de la policia local. Amb aquesta víctima ja són 24 les persones que han mort en platges catalanes des que el 15 de juny va començar la campanya de bany. D'altra banda, també lamentem una altra mala notícia. Els bombers han trobat aquest matí el cos sense vida d'un home de 76 anys que havia desaparegut a Móra d'Ebre, a la Ribera d'Ebre. L'avís de la desaparició es va rebre ahir divendres pels voltants de 6:45 de la tarda i es va activar un dispositiu de recerca amb una quinzena de dotacions de bombers. Cap a 7:45 d'aquest matí han localitzat el cadàver en uns camps propers a l'N420, al terme de Móra d'Ebre. D'altra banda, en plana cultural, Valls i la Sagrada Família s'han unit aquest dissabte en una cita amb què la capital de l'Alt Camp ha homenatjat Antoni Gaudí pel seu lligam amb el món casteller, fent castells a l'interior de la Sagrada Família. És tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia La Granja, del carrer Roger de Canalies, número 16, al barri de La Granja.

Aquest dilluns, nova temporada a Ràdio Molins de Rei. Tornen els programes habituals, les veus familiars, la proximitat, l'actualitat local. Ràdio Molins de Rei. La programació en directe torna amb força de dilluns a diumenge de 7 del matí a 1 de la matinada. Ràdio Molins de Rei. Aquest dilluns, 7 de setembre, la ràdio nostra seguirà bategant al ritme de Molins de Rei. Ràdio Molins de Rei. Escolta'ns al 91.2 FM, a radiomolinsderei.cat, i no oblidis seguir-nos a les nostres xarxes socials, a X, Facebook i Instagram.

0: Generació Chic.
1: Benvinguts, canalla. Benvinguts i molt bon estiu.
0: Generació Chic.
1: I per celebrar l'estiu... Seguim amb sessions del Generació Chic. Des d'ara i en els propers 55 minuts recordarem un dels Generació Chic que han sonat durant aquesta temporada. The summer is crazy.
2: Generation. Ready for a transmission. Look for Italo 80 style. DJ Happy Vibes, Italo Disco Classics, Megamix, Volume 2.

0: amb Toni Ramonet.
1: Benvinguts, canalla. Vinga, va, som-hi, ens hi posem i comencem un nou Generació Chi. Vinga, com sempre, amb el bombo, marcant-nos que... Això, que ens hi posem, que comencem. Que som tots aquí... Passem llista o no hem de passar llista, no? No podem passar llista, perquè saps? És que som ja una colla... I després d'haver fet aquests 200 programes fa això, doncs, un parell, tres programes amb aquest, doncs encara en som més i us ho agraïm. Gràcies a tots per les felicitacions d'haver arribat en aquell programa 200, però ara ja estem en el 203. Per tant, anem ja de cara al 300 o de cara al 3.000, no ho sé, de cara al... Contents, això sí, de fer ràdio una vegada més amb vosaltres, d'acompanyar-vos una estona més i d'acostar-vos a aquells records que queden en el vostre subconscient, tots aquells que veu viure aquestes èpoques daurades, aquestes dues dècades glorioses de la música, que són els 80 i els 90, que ja sabeu que és doncs, la base del nostre programa, d'aquesta generació xic, dels que vam créixer en aquesta, estimant la música doncs, en aquests 80s i 90s, tots aquests que ens agrupem també en un perfil d'Instagram allà en aquesta colla que anem fent comunitat, que en diuen ara, la comunitat. Doncs sí, som comunitat Generació Chic i ho som també gràcies a vosaltres i a tots els que ens acompanyeu. A Instagram, la roba al davant, Generació Chic. I allà ens podeu doncs, deixar missatges del que vulgueu, del que us roti, així de clar. Podem compartir experiències, podem compartir també, ostres, quan jo sonava, me'n recordo aquesta cançó, que era quan anava a tal lloc, a la primera feina, la meva primera discoteca, que jo no anava al Xic, jo anava a un altre. Això ens explica a vosaltres la vostra vida, que ens agradarà doncs, llegir-la i saber una mica per on aneu. També són molts, perquè sí, la música que posem és així com, diguem-ne, que molt canyera i molt de coses d'aquestes, però al final, les peticions que més ens feu, deu ser perquè us recorda, vés a saber quines coses són aquestes cançons d'amor o de mort, amb la T final aquesta, i ben marcada. Què? Tenim clar el que és això, ja, o no?
2: ¡Qué temazo!
1: Comencem amb un supertemazo. I tant que sí, amb el senyor Phil Collins, un àlbum de 1982, es deia Face Believe, i en aquest àlbum es traiem aquest primer senzill, que es diu India Tonight. Això sí que és un himne, absolutament un himne de la nostra generació, i amb el que obrim aquesta generació xica d'avui, Phil Collins, acompanyant-nos doncs per obrir foc, India Tonight.

0: Ai, senyor, senyor, quina passada aquesta cançó. Això sí que és el que us dèiem abans, el que ens deia l'Abril, diguem les coses tal com són, que és un autèntic temazo, i quan hi ha aquella pujada de bateria, no? I... quan passa això, és absolutament emocionant. Jo no sé si heu tingut l'oportunitat d'estar en un concert en directe del màgic Phil Collins, però... personalment et dic que veure en directe just aquesta pujada de bateria que ens marca ja cap al final de la cançó és per posar-se a plorar d'emoció, absolutament emocionant. Phil Collins amb aquest India Tonight. Una cançó una mica estranya si analitzem una mica la lletra, però això ja cada un com que li dona les interpretacions que vulguis, però diu coses així com que, mira, si t'estiguessis ofegant ni t'ajudaria, per exemple. Una cançó en la que, evidentment, el so prioritari, el que mana, el que remena les cireres és, com no pot ser de cap altra manera, el so de la bateria. És la bateria del Phil Collins el que ho marca absolutament tot. Perquè no pot ser d'una altra manera. Estem parlant de Phil Collins i la seva bateria, el que ja ho saps, va ser també bateria de formacions com, per exemple, els Genesis. Phil Collins obrint el Generació Chic d'avui. Això és un plaer, un... Sí, és que no es pot dir d'una altra manera.
1: Generació Chic, amb Toni Ramoneda.
0: Anem agafant per això ara una miqueta d'això, de ja allò que se't mouen els peus, que ja ens torna a posar en situació, la situació que ens agrada, la situació de ballaruca, de festa... Aquí amb els Gabinet, i aquest La Culpa fou del xa-xa-xa, perquè sempre tendim a donar-li la culpa al cul. Algú, en aquest cas, que sigui del xa.

deia abans que tenim aquesta tendència, aquesta carència a la barra que ens deien els Gabinete. Aquesta, nosaltres la carència la tenim més aviat a fotre-li la culpa sempre. Sempre algú, sempre se l'ha de carregar algú. En aquest cas, que sigui el xa-xa-xa, ens deien Gabinete Caligari des de 1989 i un àlbum que es deia Privado.

La banda del Jaime Urrutia, la banda brutal dels Gabinete. Una de les bandes capdals sense les que no es pot entendre, doncs, el... això, el pop-rock espanyol, no? I una altra de les bandes entre la que es podria, sense la que no es podria entendre el pop-rock català serien els Pets. Aquí hi ha una versió en directe del seu S'ha acabat. Una història d'amor brutal.

0: les cançons més intimistes, potser, dels Pets. Una cançó que, com et deia, és una cançó d'amor, on ens en relata la història d'amor entre dos nois que vivien allà en aquell pis de Cambrils. Perquè sí, encara, ara, imagina't, això és una cançó, aquesta, la versió original de 1991, tot i que la que estem escoltant, això pertanyia a un àlbum que era el Calla i Balla, però estem escoltant la versió del directe del Vine a la Festa del 95. I això ens relatava, doncs, aquesta història entre dos nois que havien de refugiar-se en un pis fora de les mirades de la gent coneguda. Hosti, encara estem així. Això ja et dic, és del 90, però, per desgràcia, encara hi ha gent que se n'ha d'amagar de no poder anar amb qui li doni la gana. Mare de Déu, fem-nos-ho mirar com a societat, sí? Va, entre tots plegats potser ens en sortirem. Hosti, estem així com molt paradets, no? Anem a posar una mica de, no sé, una mica de... Sí, una mica de música així com disco, no? Una coseta... Què? Sí? Posem-se en rotllo del nostre, va.
1: Generació Chic, amb Toni Ramoneda. Set to the side, you'd better run and hide. More to the side, everybody wants to stay alive. Set to the side, you'd better run and hide. More to the side. Everybody wants to stay alive.
0: Agafem rotllito guapo. Aquesta, això et sona, evidentment, és de Fiebre del Sábado Noche, d'altra volta i tot això, però és una versió així com més noveta, més novedosa, que en van fer el 95 una gent que es diuen Intrends. Després te'n parlo una mica, però això és, evidentment, la Staying Alive.

Staying Alive, ja saps que és la cançó, diguem-ne, una de les cançons més importants d'aquella Fiebre del Sábado Noche, una cançó, evidentment, dels Bee Gees, amb aquesta veu de falset que anem sentint per sota. Everybody in the house, come on, let me hear you say ho! Doncs això, vinga, va, tota la penya que hi ha per aquí que vull sentir, deixeu-me sentir com dieu aquest ho-ho. Aquella cançó dels Bee Gees, aquella cançó d'aquella mítica pel·lícula, doncs és una cançó que han agafat una penya d'Anglaterra, aquests són anglesos, es diuen Intrants, és una formació de house, de dance, de música així més techno, i l'han agafat i li han donat aquest toc amb aquest rapejat a sota, que li dona, doncs, molta més actualitat. De fet, actualitat estem parlant d'una versió que en van fer el 95. La cançó, ja saps, és molt anterior, la dels Bee Gees, la base. Bé, però està molt xulo això de donar-li aquestes coses així com en aquestes bases rapejades, eh? I que ho facin sobre coses de pel·lícules o de sèries de televisió, doncs és xulo. Com, per exemple, ho feia The Fresh Prince of Bel-Air. Sí? Amb el JC Jazz. Després t'ho explico, va.

Et deia abans, doncs, això és una història. Aquest senyor que canta també és el Will Smith, que també és el protagonista d'aquesta sèrie de la nostra joventut, que era el Príncep de Bel-Air. Aquella sèrie dels 80, en què el protagonista era el Will Smith, doncs Will Smith va fer entrar... De fet, a la mateixa sèrie també hi sortia un amic seu que es deia en Jazz. No sé si us recordeu la sèrie, doncs el Jazz és aquest senyor que també canta aquí amb ell. Aquell Jazz, que es deia la sèrie, aquí es diu Jay-Z. DJ Jay-Z. Jay-Z Jeff. And the Fresh Prince és els que aquí munten aquesta pel·lícula amb la cançó de la sèrie. El Príncep de Bel-Air, la veu, és del mateix Will Smith, que ja saps que, a més de fer d'actor, també li agrada rapejar. Hem punxat algunes altres coses aquí al generació del mateix Will Smith. Aquí, doncs, ajudat del Jay-Z Jeff. Una cançó que la vam agafar com a sintonia de la sèrie i que, home, doncs ens ha fet ballar moltíssim. Va, anem amb... Mira, aquest senyor també és era de la nostra edat i que, més o menys, i, hosti, també va marxar aviat, tu. Nick Kamen, amb aquell Promise Myself, segurament el seu gran èxit. Va, som-hi, va, una mica.

0: for you, aquest Promise Myself, el Nick Cave, una cançó de 1990, des del Move Until the We Fly. La cançó més coneguda, sens dubte, d'aquest senyor, artista, diguem-ne que, bé, cantant, doncs amb èxits com aquest, amb altres també, que també hem recordat aquí al Generació, però també doncs, hem de veure la seva carrera com a model. És aquell senyor que ens va fer aquell anunci dels Levis. Te recordes que se n'anava amb una bugaderia allà al mig del carrer, d'aquestes que abans eren de només les veiem a les pel·lícules americanes i que ara ja les tenim a totes les ciutats també del nostre país? Doncs en una d'aquestes arribava, es traia els seus Levis 501, els fotia a rentar i es quedava allà esperant, i allò va ser, aquell anunci va ser brutal. Doncs el senyor Nick Cave ens va deixar amb 59 anys, víctima d'un càncer. Nois, sempre se'n van els millors, que diuen, però home, sí, doncs 59 anys, diguem que no és una edat per anar-se'n, segur que no. Nick Cave amb aquest de I Promise Myself aquí al Generació. Hola, hola, hola. Això, sí senyor, va, Abril, digue-m'ho.
1: Tamassu.
0: I tant que sí, heu dit Nix amb els Sweet Dreams. Això sí que és un tamasso al Generació. I no ens ho volem perdre. No, esclar que no, ni ens ho volem perdre, ni volem que t'ho perdis. Vinga, va, a gaudir tots amb aquest himne de la nostra.

Aquí tothom està buscant una cosa o altra. Això està claríssim. És, deia, un autèntic himne de la nostra generació, aquest Sweet Dreams are Made of This, de, no pot ser d'una altra manera, la banda Eurythmics.

Aquest Sweet Dreams ens el portaven els Eurimis, que ja saps que són doncs una parella formada per l'Annie Lennox i el Dave Stewart, l'Annie Lennox més a les veus i el Dave Stewart a les composicions d'aquests himnes, perquè això, una cançó com aquesta sí que és, sens dubte, un dels himnes de la nostra generació. Aquesta cançó és d'un àlbum, és el primer senzill que surt d'un àlbum justament titulat com aquest. De fet, aquesta cançó és la que dona, doncs, nom a aquest àlbum del 83, Sweet Dreams Are Made of This. La peça clau, sens dubte, dins la carrera musical d'aquest duet que et deia, són els Eurythmics. Aquests són noruecs. Es diuen Aha. Això és del 85. I es diu Take On Me.

que estem ara, ens hem posat, ens hem proposat a portar-te absolutament només números 1 i els números 1, o la cançó més representativa dels Aha, d'aquesta banda del nord d'Europa, doncs és aquest Take On Me. I si aquests són noruecs, ara no deixem els països del nord, que ens han donat molta bona música, i ens n'anem ara amb un altre, però aquests són danesos. Des de, si ara saltem, doncs això, de Noruega, saltem a Dinamarca, i ho fem amb uns timbals. Anem a tocar els tambors, sí? Anem a tocar els tambors aquí a Saco, amb aquest parell, es diuen Safri Duo, els agrada tocar les timbales i portar-nos coses tan guapes com aquesta. Això és de primers del 2000, 2001, concretament es diu Playing Alive, jugant amb la vida, el Safri Duo.

Fent servir les timbales, però també amb molta música electrònica. Per sota aquest duet, et deia, es diuen Safri Duo amb aquest Playing Alive. És, sens dubte, una d'aquelles conjuncions que costa de trobar, eh? Perquè no és... Aquí estem tenim aquí els teclats que ens marquen aquesta melodia, però, evidentment, com teníem al principi amb el Phil Collins, on la bateria era la peça fonamental de la cançó, doncs aquí també, evidentment, les timbales, aquí tot aquest joc de percussions del Safri Duo, portant-nos aquest Play It Alive del 2001, aquesta és de la banda alta. Ens n'anem 10 anys abans, què passava, diguem-ne, en aquest país a 10 anys abans? Te'n recordes el que passava aquí, sobretot a la costa, diguem-ne, valenciana, a la costa del Llevant, amb aquelles discoteques, Spook, Chocolate, Barraca, o El Templo, on hi havia un DJ

Éxtasis tot l'àlbum. Va, Ximo, a cantar tots. Esta sí, esta no, sí? Aquesta sí, aquesta no, triem. Esta me la como yo. Ens ho mengem tot per acabar el Generació Xic d'avui.

0: No em diguis que no et recorda aquella època del bacalao, que potser aquí no tocaven tant, tot i que hi havia molta gent d'aquí que se n'anava a passar el cap de setmana, aquells cap de setmana eterns, llarguíssims, que evidentment, si no era de saber com, no es podien passar.
1: Así me gusta a mí, así me gusta a mí, así me gusta a mí, así me gusta a mí.
0: I allò del...
1: Extano.
0: Doncs triant Ecstasy, Extano, aquí jugant una mica... Ai, Chimo, Chimo Bayo. Tu saps que aquest senyor havia sigut campió de motocross? Sí, senyor. Amb aquests crits del hu-ha. I el xiquitam, xiquititam, tam, tam, que tum, bam, bam, que tum, bam, que taquet, que tam, tam, tam, que tum, bam, que pe. Sí, nois, tot allò també va ser de la nostra època. Tot allò també és part de la nostra generació. Sí, sí, sí, sí, sí. Jugant, doncs, aquí amb la música electrònica, evidentment centrada a València, però que va ser també, doncs, una època. I el Chimo Bayo, sens dubte, doncs, el principal master ceremony de tota aquesta pel·lícula. La Ruta. Nois, amb això nosaltres hem anat arribant al final del Generació Chic d'avui. Hem començat, doncs, amb el Collins i mira, acabem amb el Chimo Bayo. Però pel mig hem passat, doncs, amb els Gabinete, hem parlat als Pets, amb Nick Cayman, amb els Eurythmics, amb els Aja. Oi, escolta, ens hem passat de la mar de bé. Que tum, bam, bam, que tum, bam, que te, que te, que pam, bam, bam, que tum, bam, que pe. Si ets dels que encara recordes, cantes i balles les cançons dels 80 i els 90, ets de la Generació Chic. Una selecció de números 1 de les millors dècades de la música pop, rock, disco i el que faci falta.
2: Generació Chic.
0: Tornem a viure junts allò que escoltaves en vinil o en cintes de caset al teu Walkman. Generació Chic, la banda sonora de la teva vida.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9, us parla Adrià Tella. Els termòmetres han tornat a superar avui àmpliament els 40 graus en diversos punts de l'interior de l'Ebre, Ponent, el Camp de Tarragona i la Catalunya Central. La calor intensa i excepcional en el ple mes de setembre ha deixat màximes com els 41,2 graus al Carràs, al Segrià, els 40,8 de Sant Romà d'Abella, al Pallars Jussà, o els 40,4 a Lleida, a més dels 40,3 a Vinebre, la Ribera d'Ebre i el Mar Roig, al Priorat, o els 40,2 a Torres de Segre i els 40 a Cardona, al Bages. Tot plegat mentre es mantenen en alerta els plans Infocat i Procicat per calor intensa per avui i també per demà diumenge, quan es preveu que el risc d'incendi forestal sigui encara més elevat i extens. La consellera d'Interior, Núria Parrón, ha demanat a la ciutadania que extremi la precaució tant davant les altes temperatures com per l'elevat risc d'incendi forestal.
2: La calor que fa és el testimoni de, malauradament, el canvi climàtic ens està situant en una situació clarament complexa, on la capacitat d'extinció moltes vegades, i ho hem vist aquest estiu a Catalunya, ho hem vist al conjunt d'Europa, ho hem vist a l'estat espanyol, com ens hem trobat en una situació de greus dificultats per extingir els incendis. Per tant, l'extinció ha d'anar acompanyada dels mitjans necessaris, de la tecnologia, però també de la gestió forestal.
1: A tot això, el Servei Meteorològic de Catalunya manté els avisos per calor per avui i demà, principalment a la tarda, gran part del territori, i amb més afectació a punts de l'interior, com en el cas de Lleida, on la previsió és de 8-10 graus per sobre de la mitjana d'un mes de setembre. En Cultura, Valls i la Sagrada Família s'han unit aquest dissabte en una cita amb què la capital de l'Alt Camp ha homenatjat Antoni Gaudí pel seu lligam amb el món casteller. La Colla Vella i la Colla Joves dels Xiquets de Valls han actuat a la Basílica, oferint una imatge històrica en el marc de la commemoració del centenari de la mort de l'arquitecte. El municipi ha rememorat l'admiració que Gaudí tenia pels castells, que havia manifestat que considerava una metàfora del treball col·lectiu. Segons l'artista, els vitralls dels sants que hi ha a la Basílica estan un damunt dels altres com si fos un castell. Escoltem en declaracions d'aquesta mateixa tarda a l'alcaldessa de Valls, Dolors Ferrer.
3: Per arribar amunt necessitem els altres. Necessitem una base ferma, mans que ens sostinguin, confiança, equilibri i coratge. I és això, això és fer castells. De fet, tocar el cel, fer-ho junts i amb l'esforç col·lectiu és l'autèntica essència dels castells. L'essència d'un tresor transmès de generació en generació pels castellers i castelleres de la nostra ciutat i del nostre país.
1: D'altra banda, en plana esportiva, Barça i Espanyol juguen demà diumenge els seus partits d'aquesta jornada de la primera divisió de futbol. Això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
4: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia La Granja, del carrer Roger de Canalies, número 16, al barri de La Granja.

0: Diu el diccionari que la addicció és la tendència o inclinació forta a alguna cosa. Tot i que n'hi ha d'addiccions que no són recomanables, també es pot ser addicte als restes de sèrie, o un programa ja tradicional a la grella de Ràdio Molins de Rei, en el que recupero temes musicals gens actuals que us ofereixo amb uns comentaris un xic informals, però força treballats. Apa, visca la sana addicció!
1: Restes de sèrie, amb Josep Lluís Ravenga. Els dilluns, de 12 a 1 del migdia, a Ràdio Molins de Rei.
2: Molins de Rei al dia.
1: L'informatiu local canvia el seu horari. L'actualitat de la nostra vila cada dia, ara a la 1 del migdia.
2: Molins de Rei al dia.
1: El que passa a Molins de Rei. Política, cultura, successos, esports locals, tot el que necessites saber cada dia de dilluns a divendres a Ràdio Molins de Rei.
2: Molins de Rei al dia.
1: Amb Sílvia Artés. Recorda, nou horari, ara a la 1 del migdia.

0: Aquest programa és una reemissió d'aquesta temporada.
1: Aquí comença De tu a tu. Entrevistes, anècdotes, projectes, records, nostàlgia i converses de tu a tu. Amb Pere Bergoñón Raventós, Pierre.
2: Núria Gómez i Montfort.
3: Molt bona tarda.
2: Sí, ja et coneixia per Montfort, ara ja sé que no, que és Núria Gómez. Molt bona tarda, benvinguda aquí. He estat molt content quan vas dir-me que sí, que també et feia gràcia venir aquí al programa. Jo et volia preguntar del pregó que et van escollir, d'aquests 100 anys que... Quin premi va ser aquest dels 100 anys? Explica-m'ho.
3: És els Premis Nacionals de Comerç que fa la Generalitat cada any i que premien, entre d'altres coses, els comerços centenaris, els de 150 i els de 200 fins i tot, que quan hi vam anar vam veure que hi havia comerços de 200 anys. Que...
2: Recordes algun de 200 anys? Darrere?
3: Sí,
2: Can Culleretes?
3: Era una drogueria... no recordo si de Vilafranca o... Però sí. Sorprenent.
2: No, jo he d'anar a comprar pintura. Podríem fer una foto allà. Escolta, sí, i 100 anys era bastant, doncs, de centenaris,
3: sí, d'establiments. De jo crec que n'hi havia uns 20 i pico.
2: I el premi és Premi Nacional del Comerç?
3: Són els Premis Nacionals de Comerç.
2: A Catalunya?
3: Llavors, sí, els fan allà, els donen allà a la Generalitat. I això, i cada any bueno, premien els fan un Premi Nacional de Comerç en alguna, per algun motiu així més jo que sé, algun establiment que ha tingut algun projecte així diferent, i després premien els centenaris, els de 150 i els de 200.
2: Escolta, i aquest centenari quan comença? No, primer, qui te'l va lliurar el premi? Qui te'l va donar? El conseller?
3: No, el president de la Generalitat, i també hi havia el conseller Samper, que és el de, jo crec que és comerç, el... Sí.
2: Sí, tocava comerç, esclar. Sí, no podia ser de mediambiental.
3: Sí.
2: No. Molt bé, i quan comença aquesta rellotgeria vostra? Crec, algú m'ho ha dit, que era, si no, el mateix carrer, per la zona del carrer Princesa.
3: Sí.
2: Vaig bé?
3: Sí, anem bé. A Barcelona, el Pau Montfort va començar... El Pau Montfort és el meu rebesavi. I va començar a Barcelona, doncs una joieria i rellotgeria, també. Després ho va continuar el seu fill, en Lluís Montfort, que és el meu besavi. I a l'any 1923, Lluís Montfort va vindre cap aquí a Molins.
2: Jo recordo una fotografia, no sé si l'havia penjat a internet el Josep Montfort
3: pot
2: i José,
3: ser.
2: Que hi havia un rellotge a l'establiment.
3: Ah, però aquest rellotge
2: està
3: cap a... No, aquest rellotge està a la zona on hi ha... ja t'ho direm. La catedral de
2: Barcelona?
3: Sí, no, Santa Maria del Mar.
2: Sí.
3: Doncs allà, en aquella zona, hi ha un carrer on hi ha un rellotge que posa a Pau Montfort.
2: Però no era
3: No era on hi havia la... No. Jo també l'he vista, aquesta fotografia. No he anat mai a veure'l. I encara hi és ara, Encara hi és ara.
2: Encara és... Sí, que un dia vaig dir... Quan ho vaig llegir vaig dir, passaré a veure-ho, però allò que dius i no ho he fet.
3: No, doncs està en aquella zona. Però no és on hi havia...
2: Perquè poder... El van passar allà...
3: Com que ell era rellotger i feia rellotges, doncs possiblement aquest rellotge...
2: Ah, l'havia fet ell.
3: Sí.
2: Però tornem amb que el Lluís, que era el teu rebesavi...
3: Sí, el meu besavi.
2: El teu besavi.
3: El Lluís és el meu besavi.
2: El rebesavi era el Pau, però tots es deien Montfort.
3: Sí.
2: Va, llavors, el Lluís, els seus dos fills venen cap a Molins de Rei.
3: Bueno, neixen aquí a Molins ja.
2: Ah, ja neixen aquí.
3: Sí. Ells ja són d'aquí a Molins. El que el Lluís, quan ve cap aquí a Molins, ja s'estableix al Passeig Pimargall 24, on estem ara.
2: A l'any 23.
3: A l'any 23.
2: Escolta'm, i tenia algun motiu l'avi, el rebesavi Lluís... per venir a Molins de Rei, coneixences, experiències laborals...
3: Sí, alguna cosa amb el aquí el molí, o alguna cosa d'això, bueno, això el Josep Montfort ens ho explicaria la mar de bé, perquè jo em perdo bastant amb la història, però sí, per això va vindre, perquè ho coneixien ja.
2: Algun contracte professional, sí. Llavors ja comencen, bueno, neixen aquí. I el Lluís Montfort,
3: sí,
2: rebesavi, sí, ho hem d'anar marcant, eh? Ja obre aquí la rellotgeria.
3: Sí.
2: Rellotgeria, joieria, conjuntament?
3: Sí. Sí, sí, sí, sí.
2: I els nens el van creixent.
3: El Francesc i el Joan, sí. Després continuen ells el negoci.
2: Tots dos es dediquen al negoci, sí, els dos germans,
3: exacte,
2: aquí, a on encara hi sou ara.
3: Sí, sí, sí.
2: I per molts anys.
3: Sí.
2: Escolta'm, però arriba un moment que els germans es volen independitzar un de l'altre.
3: Sí, se separen allà, jo crec que devia ser més o menys el 65, una cosa així, que llavors en Joan obre una joieria al Terraplè, on hi han estat fins fa poc que es va jubilar el Josep, i ell amb el seu fill Josep doncs continuen allà la joieria rellotgeria, i nosaltres, l'avi Francesc Montfort, juntament amb la meva mare, la Teresa, doncs continuen la joieria al passeig.
2: Sí, jo recordo, amb el Josep anàvem els pares junts, que sempre faig la broma que ell era el primer de la classe, jo, sense arribar a ser l'últim, li feia competència per la part darrere, per la cua. Però sí, sé que hi havia anat moltes vegades i sé que ell, aquell edifici, l'estimava molt.
3: Sí.
2: Que encara se'n recorda, diu que quan passa per allà, bueno, això, jo que soc nostàlgic, ho puc entendre. Després, el Lluís es trasllada a Molins de Rei, això ja m'ho has dit ara, i jo pensava sempre que eren tres germans i et volia preguntar, i no.
3: No.
2: Et pregunto allò de joiers, perquè tu ets... Arregles rellotges?
3: Jo no arreglo rellotges, poso piles, faig tot el que d'allò dels rellotges, però la maquinària, no, jo no sóc rellotgera, jo sóc joiera.
2: Joiera.
3: Exacte.
2: Per fer dissenys,
3: sí,
2: dissenys, i...
3: Per reparar també peces, que això és molt important, reparar les joies, per mi és tan important com saber fer una peça.
2: I és molt artístic, l'altre és...
3: És molt artesà, i, bueno, i són anys d'ofici, i que per molts anys els oficis no els perdem. Perquè...
2: Ah, llavors, si jo porto el rellotge a arreglar a casa teva,
3: sí,
2: la teva mare tampoc?
3: No, tenim un rellotge que ens ho fa.
2: Que us ho fa.
3: Sí.
2: Que el Josep sí que també...
3: Sí,
2: el Josep
3: és rellotge.
2: Llavors, si jo, per exemple, ara aquest anell, que és així,
3: sí,
2: fos el doble de gran i jo em volgués fer dos de petits...
3: Sí.
2: Doncs
3: ho fonem i fem dos anells.
2: I si jo tinc una pedra d'una rebesàvia i vull passar per regalar-lo, ara que em donés intenció de casar-me, de prometre'm, i volgués regalar, m'hi posaria aquesta pedra?
3: Ah, exacte, també.
2: Això és una feina maca, no?
3: Sí, molt, molt. Bueno, és el que dèiem dels oficis, no? Que tenen aquesta part d'artesania, de treballar de manera pues, tranquil·la, tot i que les presses que sempre hi ha i que sempre has de complir amb els... Però poder treballar doncs d'una manera artesana, tot i que ens hem hagut de modernitzar molt. La joieria ha fet un salt com important amb com treballaven això, no? Els meus avis o com treballaven altres generacions, a com el disseny amb 3D, els ordinadors, les impressores amb 3D, tot això ha evolucionat moltíssim. I ens hem hagut de... Jo vaig aprendre a l'ofici fa 30 anys, però jo constantment haig d'anar reciclant-me i fent petits cursos o perquè
2: actualitzar tots els teus coneixements,
3: sí,
2: i
3: pots continuar fent peces potser d'una manera més ràpida, però sempre amb l'acabat artesà, no? D'acabar la peça doncs això, polint la mà, fent-ho, perquè és quan li dones aquest acabat menys, diguéssim, pues de fàbrica, no?
2: Sí, encara que més... O ja s'ha perdut allò de posar-hi inicials?
3: Ah, no, sí, sí, els gravats, és molt important. Es graven.
2: Per exemple, Pere Bergonyón, que sóc jo, un segell, que ara que és una P i una B aquí,
3: aquesta setmana n'he fet un, fixa't, amb inicials.
2: Però amb la PB no.
3: No.
2: Això seria molta casualitat. I per dintre, els casaments?
3: També. Els casaments és una de les feines que tenim encara...
2: Posar per dintre el Josep i la Olga.
3: Sí, i la data del casament, sí, tant, i tant.
2: Sí, ara quan veus una data que posa 1965... que són les que jo veia llavors. Ja sent molt... Escoltem música, sisplau. I continuarem parlant amb la Núria Gómez Monfort.

0: Núria, no t'he preguntat si quan et van dir lo d'aquest premi del centenari et va fer molta il·lusió, perquè suposo que ja ho sabíeu,
1: sí,
0: no?
1: Sí, perquè clar, de fet és una cosa que tu sol·licites, no és una cosa que ells et diguin perquè no tenen registre. I llavors és una cosa que ells fan la convocatòria amb això del gencat.cat, tu entres i veus que hi ha els premis comerç i hi ha un període durant l'any, ja crec que són 2 o 3 mesos, que tu pots entrar-hi i et demanen doncs tota una sèrie d'informació perquè tu puguis demostrar que l'any, en el nostre cas, que el 1923 a la joieria Montfort, joieria i rellotgeria, ja existia Molins de Rei. Llavors això, tu et presentes, ells validen que tot d'allò i llavors et comuniquen que doncs sí.
0: A veure, eres centenària ja a Molins de Rei, però si tirem més enrere, sí, a Barcelona encara era més antiga.
1: Exacte, però jo crec que miren que sigui en el mateix lloc. Sí.
0: Si és una empresa, una botiga que va passant de Granollers a Igualada i tal, llavors ja es perd, no? Ha de ser el mateix lloc. Sí, clar, té sentit, eh?
1: Sí,
0: té sentit.
1: Sí.
0: Escolta, però sí que et devia fer il·lusió quan algú et devia telefonar i et van dir si volia ser la pregonera de la fira de l'any 1925. No, 2025.
1: Sí. Home, la veritat és que la trucada va ser de l'Ivan Mustieles, que era el regidor de fira aleshores.
0: I ara no?
1: No, crec que... Bueno, no ho sé.
0: Ivan Mustieles, el regidor de fira, és el que et dona la teva pregunta.
1: Sí, em va trucar i em va dir que havien pensat en mi i jo li vaig dir, mira, Ivan, sincerament, m'ho haig de pensar perquè no ho veia. La veritat és que no ho veia gens. No enten... És que a més li vaig dir que és que no entenc perquè m'ho dieu a mi, perquè no... Ja, però... Bueno, volien lligar-ho, doncs, això, amb el centenari, amb el tema del comerç, el comerç de proximitat, el... I llavors, ho vaig parlar amb la família, i em van dir que sí, que per què no, que... Però va ser un repte, eh?
0: Ara que dius el comerç de proximitat, ha rebut molt a Molins de Rei.
1: Sí.
0: Però amb el tema de la joieria també, perquè amb aquests grans llocs de venda, de centres comercials, sí, joieria no en fan.
1: Bueno, sí que n'hi ha, també.
0: Per
1: sí,
0: aquí,
1: sí.
0: Però a Molins de Rei no.
1: No, aquí Molins no. Però vull dir que en els centres comercials
0: sí que hi ha.
1: I la venda d'internet també, amb el tema de la rellotgeria sobretot, es venen molts rellotges per internet. Però jo crec que sempre haurà d'existir. En el cas de les joieries, a mi se'm fa molt difícil creure que una joieria... pel tracte proper, per la confiança, perquè quan tu deixes ni que sigui una cadena de plata, per més simple que ens pugui semblar que et deixen arreglar una cadena de plata que se'ls ha trencat, aquella cadena potser és d'un besavi, potser és una peça que per aquella persona, encara que no tingui un valor material,
0: però,
1: no? Però en té moltíssim. Llavors això internet no ens ho podrà treure mai, perquè no? El poder mirar amb aquella persona i que saps que t'ho deixa, que tu li soluciones, que et pot explicar, no? Jo crec que les botigues... I aquí a Molins passa molt, no? Que les botigues tens un tracte molt de tu a tu, molt que coneixes qui hi ha, que li preguntes si l'han operat, si li ha passat alguna cosa, si comencen venint uns avis, després venen amb els fills, venen amb els nets, has fet les peces de la comunió d'aquell nen o de què, i després ve i tot aquest, no? Aquestes sagues de que continuen les famílies, jo ho trobo superbonic.
0: I jo ho he pogut comprovar quan vaig allà, que amb la teva mare, que són més o menys d'una edat que ens s'assembla,
1: sí.
0: Doncs sempre... Mira, aquesta és d'allà, és vostra.
1: Sí.
0: Escolta, tornem amb el repte del pregó. Sí. Tu vas dir, això és un repte, i ho vas consultar amb la mare...
1: Sí, amb el Jaume, amb el meu marit, amb els meus fills, els hi vaig dir... amb els de casa, no? De dir, hola, mira què m'han dit. I és que no ho sé, jo no sé... I amb l'Ivan també li vaig dir, de dir, escolta, Ivan, és que no, que ja veuràs, que sí, que ho pots fer bé, que si hem pensat en tu és perquè ho pots fer i que d'allò. I res, va ser posar-m'hi, i sí que en el final del pregó dic que em va fer adonar que qualsevol persona, tinguem la capacitat que tinguem, només pel fet d'haver viscut a Molins i haver viscut la fira i haver... pots explicar i pots fer un pregó.
0: Pot fer, però s'ha de preparar, això sí.
1: Sí,
0: no,
1: això
0: no,
1: sí.
0: Fer un guió una mica com sí. aquest, però més complet, sí. com aquest que he fet jo aquí, més complet, però per anar tocant aquells temes, aquells sí. records, aquells sí. moments que tu has
1: sí.
0: viscut.
1: Sí, perquè al final la fida són això, són records, són olors...
0: I vas parlar del soterrani del mercat municipal.
1: Sí, sí, perquè jo és un record que tinc molt de la fira. Quan jo llavors devia tindre potser, no sé, 12 o 14 anys, 14 potser, i que era com les primeres feines, no?, que t'encarreguen o que fas, que la fira permet això, no?, que... I allà al Sotanús el Miquel Colell i el Joan Beumala doncs muntaven com una mica una fira de mostres i donaven...
0: Però del seu...
1: Dels seus productes, de productes dels seus supermercats. Cal Colell i Cal Beumala eren dos supermercats d'aquí Molins.
0: Cal Colell
1: estava al carrer Major.
0: Sí, sí, sí, davant de Cal Alcaraz
1: sí,
0: i tal.
1: Sí, sí,
0: però
1: sí.
0: no tenia un altre nom, també? No li deien que... Sí, era Cal Colell, sí,
1: sí,
0: que feien cuit.
1: Ah, pot ser.
0: Sembla
1: pot
0: que
1: ser,
0: sí, perquè jo...
1: Segurament.
0: Jo ho sabia més la teva mare.
1: Sí,
0: Cal Colell i que hi havia... la llibreria Alcaraz davant sí. i la farmàcia Xuclà i la tintoreria Riquel al costat. Tot això és res, no?
1: No, Cal Alcaraz, jo sí que me n'en recordo.
0: Però la tintoreria Riquer, no.
1: No.
0: Sí, ara
1: no.
0: Hi ha uns productes artesans. Fa cantonada i és un edifici molt maco, amb un terrat, com un balcó gran.
1: Sí.
0: Sí, ostres, jo és que soc del 48. Escolta'm, per on anàvem? Amb això de... Jo recordo l'any 62, aquí al Sotanús, al subterrani
1: del mercat,
0: i havien fet una fira de mostres fins i tot de perruqueria.
1: Imagina.
0: Llavors la meva cunyada havia acabat d'obrir una perruqueria, me recordo que era quan la Riuada, una mica abans, al febrer del 62, i la Riuada va ser el setembre. Jo me recordo bastant, podria explicar coses. I ella va anar allà a participar, que era la Enri Colomer, em sembla que feia una exposició de pentinats, i ella va anar a pentinar, i ella no. Però llavors es feien els crepats i sé que una altra peluquera, no sé quina era, amb una agulla de les que fan amb els recollits, sí. anava fent el crepat i anava pentinant com despentinant. Me'n recordo,
1: em va quedar. Sí, sí.
0: I que unes senyores que hi ve al meu costat, que ara ja no em senten, perquè l'any 62 ja es veu que eren grans, van dir, noi, aquestes faldilles que curtes. Sí, molt curtes, no? Una li deia a l'altra i la meva cunyada, quan s'aixecava una mica per pentinar més,
1: encara.
0: Jo deia, sí, tenen raó, que són molt curtes. Sí, però això era l'any 62, i tu em parles de molt després.
1: Sí, això havia de ser 80 i algo. Jo crec que no ho van fer-ho masses anys, això.
0: Això que dic jo.
1: No, això de Cal Colell i Cal Beumala. I l'altre no en tinc.
0: I la fira de mostres de tot,
1: sí.
0: que allà venien productes de perruqueria, ja no recordo més, hi havia exposició, suposo que de motos, de bicicletes i tot, suposo que això també devia perdre's uns anys.
1: Sí.
0: I llavors quan arrenquen una altra vegada és el que m'expliques tu. Bé, escoltem música una altra vegada i continuarem parlant d'aquest pregó. Quins aspectes més vas tocar, que tu recordis ara, quan acabi la música?
1: Perfecte.

0: hem quedat que parlaríem de quins aspectes més vas tocar amb aquest pregó que va ser tan... A veure, tan celebrat, i que jo tenia una grip que m'ha durat quasi bé tot l'any i no vaig poder ser-hi. Sí. I això que estava... havia de... Tenia un lloc al costat d'un periodista que és fill de Molins de Rei, un periodista de guerra, que ara en aquest moment no em surt el nom, però després, abans d'acabar el programa, ho vaig de dir. No vaig poder ser-hi, però després vaig preguntar com havia anat i ara explica'm-ho tu, que jo no et vaig sentir.
1: No, doncs, bé, vaig poder parlar d'això, dels records de la fira, vaig lligar-ho també amb això, amb el comerç de proximitat, amb que la fira comparteix molts aspectes, no?, de tradició, de... que els comerços doncs també tenim. I després també ho vaig lligar amb aquesta part que a mi em toca tant de prop, que és el món de la discapacitat. Llavors també vaig parlar, doncs, de les persones amb discapacitat, del que, bueno, de la sort que tenim, no?, en un poble, doncs, a això, no?, que tothom ens coneixem, que les persones amb discapacitat també tenen un lloc en la societat. Bueno, vaig reivindicar, no?, més aquesta part. I res, i al final, pues, molt contenta d'haver assolit el repte.
0: Tu em dius que per la pel teu comerç, la teva botiga, per sí, dir-ho d'alguna manera, sí, la joieria, pel Premi del Centenari, mm-hmm, però només pel que m'acabes de dir ara ja valia la pena que fos la pregonera, eh? Això que has dit sí, és molt important. Tomàs Alcoverro.
1: Ara, sí, sí, senyor.
0: Porter sí, de guerra, que es passa molt de temps, sí, ara tampoc em sortirà bon. Sí. Passa molt de temps en aquest país amb tant de conflicte ara últimament, però no parlarem sí, ara d'això, però sí del seu nom. Mm-hmm. Que, per cert, hi ha un altre any també vaig estar amb el pregó amb ell. Aquell any vaig cantar jo la cançó de Molins de Rei.
1: Llavors... Ah, hi era, jo hi era.
0: Ah, sí. I llavors el Tomàs Alcoverro, que jo no sé si és fill o va viure de petit aquí molt, per allà al carrer Samaran, i va dir que s'havia emocionat tant i que li havia agradat, i va estar al programa sí, aquest que estem ara avui nosaltres. Sí. Però tornem, perquè ningú li digui Alcoverro, van anomenar i no sabien com et deies, no, malament, això no, que s'enfadaria. Escolta'm, el teu matrimoni, tu et cases cap a quin any?
1: Jo em caso l'any 2000, ara fet 25 anys.
0: Fa 4 que... dies?
1: Sí, 25.
0: Escolta,
1: 25 anys.
0: I el teu marit, de Molins de Rei?
1: No, el meu marit és el Jaume Fuster i ve de, bueno, és de Barcelona, el que vivim a Sant Andreu de la Barca, perquè ell estiuejava a Sant Andreu de la Barca quan la gent de Barcelona estiuejava pels pobles d'aquí al voltant, i ells estiuejaven a Sant Andreu de la Barca, i llavors al costat de casa dels meus sogres, bueno, que era casa d'ells, doncs ens vam fer una caseta allà i vivim allà.
0: Ah, vivius allà?
1: Vivim a Sant Andreu de la Barca.
0: Jo t'anava a dir que com, que era viure i treballar al mateix lloc.
1: Doncs no, això és la meva mare. La meva
0: això
1: mare sí
0: la
1: que
0: Teresa
1: està...
0: es diu, no?
1: Sí, la Teresa viu al passeig
0: ella...
1: Pimargall. Sí.
0: Amb ella, però tu no.
1: Jo no.
0: Que
1: jo estic tot el dia, però...
0: Que viviu a la vora de la Font de la Roda o no?
1: No, vivim cap dalt, a la colònia Vallpalau, que és cap a la muntanya. Estem...
0: I cada sí, dia...
1: Sí, però són 10 minuts, amb el cotxe. Tothom sempre em diu, ui, a Sant Andreu. Dic, però si Sant Andreu està aquí al costat. Estem,
0: sí, som... Pallejar està un pas,
1: sí,
0: i Sant
1: Andreu ve després, és a dir, que estem a prop.
0: Als 27 anys neix l'Estel.
1: Sí, als 27 anys em vaig casar amb 25 i als 27 em converteixo en mare. En mare de l'Estel, que per sorpresa de tots neix amb la síndrome de Down, perquè no ho sabíem.
0: Ho veus saber?
1: Ho vam saber al moment de néixer.
0: Al moment de néixer ja...
1: Ho van... Bueno, els que em van assistir al part se'n van adonar. En els primers moments no t'ho diuen, perquè van voler fer-li com algunes proves més abans de donar-nos la notícia, i llavors al cap de res, d'unes, potser una hora o una cosa així, ja ens ho van dir. No. Ens van dir que tot i així necessitaven algunes proves més per confirmar-ho, però que pels trets facials que ja li veien i per la hipotonia, perquè tenen menys to muscular i... doncs ja, bueno, intuïen, i que quasi que ens deien del cert, doncs que l'Estel tenia la síndrome de Down. I clar, en aquells primers moments és com de sorpresa total, perquè l'embaràs va anar tot perfecte, no, en l'embaràs no em van detectar res, i jo sempre dic que, bueno, que vaig tindre la sort de que no em diguessin res, perquè Jo no sé quina decisió haguéssim pres, perquè també és cert que des dels hospitals i... no és que t'engresquin, bueno, no, la paraula no seria engresquin, no és que t'aconsellin que no els tiris endavant, però sí que, bueno, t'expliquen molts dels problemes que poden tindre. I jo estic contentíssima de que no sapiguessin res i de que l'Estela arribés i fos, bueno, per nosaltres el nostre regal, perquè és una tia...
0: No vas de passar aquesta incertesa, aquests dubtes, no. Aquest malestar, no. No.
1: Després arriba l'Estel i és la teva filla.
0: I ja et vas enfrontar, et va ajudar el Jaume, es diu el teu marit.
1: Sí, sí, els dos, bueno, jo crec que si d'alguna cosa estic superorgullosa és de la pinya que hem fet junts, perquè no és només el fet de que doncs, l'Estel tingui la síndrome de Down, sinó que poden tindre molts problemes mèdics, des del cor, hi ha moltes patologies que poden tindre.
0: I relacionades?
1: Sí, relacionades amb aquest cromosoma de més. Però ella, la veritat és que, bueno, li van haver de fer moltes proves, però el tema del cor, doncs, prou bé, no l'hem hagut d'operar mai ni d'allò, però sí que als 2 anys l'Estel va agafar una leucèmia. I a mi moltes vegades quan em diuen ai, no, la síndrome de Down, que dur, que d'allò, els vaig dir, no, per mi el dur és que un fill t'agafi, no, una leucèmia i t'hagis d'enfrontar, doncs això, la quimio, tot un munt de màquines connectades als teus fills que només té 2 anys. Això sí que és dur. La síndrome de Down, al final, bueno, és una condició i és una persona amb unes característiques i que els seus aprenentatges pues, han anat fent i n'estem superorgullosos.
0: Els primers anys?
1: Sí.
0: Els va costar adaptar-vos-ho, de buscar, no, aprendre, bueno, aprendre, poder?
1: No, perquè com que jo m'he convertit en mare sent la mare de l'Estel, doncs no, per mi tot el que feia l'Estel ja era, o sigui, li va costar, evidentment els hi costa més caminar, costa més aprendre a parlar, però clar, jo no tenia una referència d'abans. Si l'Estel potser hagués sigut la segona o la tercera filla, hagués vist molt la diferència, però jo per mi l'Estel, jo em vaig convertir en mare amb ella, per tant, bueno, costa més caminar, evidentment, pues, fisios, logopedes, necessiten molt de suport, però és qüestió de donar-los aquests suports.
0: Quin any era? Això, bueno, quants anys fa d'això de leucèmia?
1: Perquè... Doncs 20 anys, l'Estel ara en té 22.
0: Amb 2 anys?
1: Amb 2 anyets.
0: I ho va superar? Quan va tardar molt a superar-ho?
1: Bueno, vam estar 2 anys amb quimio, sí. I també és cert que abans, per exemple, els nens amb síndrome de Down que agafaven leucèmia no se'n sortien habitualment, però perquè fan més toxicitat a la quimio i llavors no els hi donaven tanta quimio. Ara, com que tot això ja ho saben, apliquen el mateix protocol que amb qualsevol nano, però ja els preparen. I me'n recordo que venien a l'habitació i ens deien, mira, demà comencem aquesta quimio, però ja li posem aquesta medicació abans perquè sabem que ella possiblement farà aquesta toxicitat. I clar, tot i així, doncs, bueno, és una malaltia molt greu i tens unes cartes i pot ser que se'n surti com que no.
0: Vols dir que uns anys més endarrere no s'atrevin a donar tota la quantitat
1: de quimio que els hi tocava
0: per no intoxicar massa, que no ho poguessin superar.
1: Sí, i llavors es morien. Sí.
0: I llavors en el vostre cas ja estava això més avançat.
1: Sí, estava molt avançat i tot això sempre avança molt. Vam tindre la sort d'anar a Sant Joan de Déu, que són superpioners. Ui,
0: 20 anys, ja fa 20 anys ja d'això.
1: Ja fa 20 anys, sí. Sí,
0: i ara
1: sí,
0: en té 22.
1: Sí. Ara en té 22, l'Estel.
0: Sí. I després neix l'Eloi.
1: L'Eloi, el 2006, i després neix l'Emma el 2015, que va ser el meu regal dels 40 anys.
0: Ah, sí? Perquè ara són 50... Bueno, sí, no parlem d'edat.
1: Sí, no, sí. Que aquest any he fet 50 i estic supercontenta.
0: Sí, que amb una foto de les que hem publicat, sí ja 10, 19, si va néixer els 6, 19 sí, anys el gran.
1: Sí.
0: Que i és amb la germana molt bé, també.
1: Sí. L'Eloi, a més, ara ha començat que a fer també l'ofici de joier. I...
0: Ai, que tenim joieria Montfort per anys, eh?
1: No sé, a veure.
0: Si d'aquí 100 anys us donen un altre premi.
1: Sí. I ara doncs ha començat una mica també amb el mateix, sí.
0: Neix Enreda't.
1: Enreda't, sí.
0: Què més?
1: Enreda't per la discapacitat.
0: Això com és que neix? Tu ets fundadora?
1: Sí.
0: O va ser idea teva? O de...
1: Bueno, érem... De fet, l'Estel i l'Eloi van anar a l'escola a la Sínia. Ara la Emma, la petita de casa, també encara hi va, d'aquí Molins. Llavors, allà, com que l'escola a la Sínia s'aprèn doncs, a través de projectes i la manera que tenen els nanos allà d'aprendre afavoreix molt que els nanos amb algunes dificultats o discapacitats doncs, els hi sigui més fàcil i s'adapten molt al ritme de cada nano. Llavors l'Estel va a aquesta escola, la vam triar expressament per això, i allà doncs, ens vam coincidir amb altres famílies que també tenien nanos amb discapacitat. I vam començar la comissió d'inclusiva a la Sínia. Llavors volíem canviar coses del poble i volíem que... I llavors la directora de l'escola, en aquells moments era la Teresa Fises, ens va dir, des de la comissió d'inclusiva d'una escola us serà molt difícil de poder anar a canviar coses del poble, del funcionament, de fer que les persones amb discapacitat participin més, això us serà molt difícil. Llavors vam anar a l'Ajuntament, en aquell moment hi havia el Joan Ramon Casals, d'alcalde, i li vam plantejar i ens va dir, us heu de constituir com a entitat per poder...
0: No com a ONG, sinó com una entitat.
1: No, com a una associació. I nosaltres justament no és el que volíem, perquè una associació doncs, necessita això, un president, un secretari, tresorer...
0: I has d'anar a justícia de la Generalitat
1: sí, de fer tot aquest,
0: amb els estatuts
1: sí,
0: i tot
1: i s'han de fer uns estatuts i tot això. I nosaltres dèiem, nosaltres el que volem és treballar per aquest col·lectiu i treballar des d'allà. No vam de fer tota aquesta paperació, ens van dir ja, però
0: no
1: en sortireu.
0: Ho sé, pel tema de Cuba, que m'hi vaig trobar.
1: Clar.
0: I vaig haver d'anar a buscar que m'ajudessin, perquè
1: sí,
0: no sabia
1: perquè,
0: ni per
1: clar,
0: on començar.
1: Al final et perds en burocràcia. Sí, i llavors el 2018...
0: Ho aconseguiu.
1: Sí, ens constituïm com a associació el 2018. I des de llavors, doncs, això, hem anat creixent. Primer érem grup de famílies i alguns professionals, mestres d'educació especial o això, però hem anat creixent. I així com al començament eren més famílies doncs, amb nanos amb discapacitat, doncs ara hi ha persones adultes amb algun tipus de discapacitat, amb persones amb discapacitat visual, de totes... la diversitat, no?
0: Ah, sí, és dir, enreda't per la discapacitat, ja sí. No cal que sigui infantil ni juvenil.
1: No, que va.
0: Ha anat creixent,
1: sí,
0: espera.
1: Anat creixent.
0: I quan anaven infants, famílies, eren de Molins de Rei o de les Rodalies, també?
1: No, bé, tenim famílies d'aquí Molins, però, per exemple, ara que hem començat el projecte aquest de la discoteca i del grup de lleure, ens ve gent de tota la comarca, perquè, bueno...
0: Perquè ho saben sí. I perquè això poder no hi és
1: no
0: en un
1: hi
0: altre
1: és.
0: Lloc.
1: Uh-huh.
0: Perquè hi ha el enredat, però també hi ha el enredats, el balandrau.
1: Això
0: què és?
1: Això és un documental.
0: Només he canviat l'accent, però sort que ho he fet bé. Val dir que sí. Què
1: no,
0: és això?
1: Això és un documental que presentarem aquest dissabte, aquí al Foment, que el balandrau és una muntanya del Pirineu, de la comarca del Ripollès, i vam anar-hi el mes de juny amb dues cadires Jolet. Les cadires Jolet és una cadira que, bueno, per resumir-ho molt ràpid, seria com una mena de bicicleta d'una roda que ens permet portar a persones amb mobilitat reduïda a la muntanya per terrenys que no podries amb una cadira de rodes convencional, diguéssim. Llavors, la Jolet la necessites com a mínim unes 4 persones per fer-la funcionar. Una es posa davant, l'altra es posa darrere, un guia, i als costats, doncs per equilibrar-la també una mica, perquè tinguem en compte que només té una roda, doncs es posa una persona a cada costat. I llavors, al mes de juny, hem fet diverses sortides. La Jolet la tenim des del 2020, jo crec, gràcies a l'Ajuntament de Molins i a un toc d'art que va fer una exposició solidària i cada any... doncs amb alguna associació o entitat doncs donen els diners i amb els diners de l'exposició d'un toc d'art.
0: Un toc d'art és aquí a Molins de Rei?
1: Sí. Aquí ho fan... ara estan al carrer Major. Sempre han estat al carrer Major, però ara estan al carrer Major més al costat del Casals. que fan manualitats.
0: Sí,
1: i...
0: sí, el conec amb ella, em sembla.
1: Sí, la Montse, sí.
0: La Montse.
1: Doncs gràcies a ells i a l'Ajuntament vam poder comprar la Jolet. I la Jolet ens ha permès això, doncs, poder participar a la cursa Sant Miquel, a la peniscalada, a la caminada popular, al pessebre del Puig Madrona, i fem sortides amb aquesta cadira que, doncs, d'altra manera, la gent que amb mobilitat reduïda no podria anar. El Nandu, per exemple, ha anat amb la Jolet i va anar aquí al Balandrau.
0: Qui?
1: El Nandu.
0: El Nandu, que en parlarem ara, sí.
1: I doncs aquest documental d'Enredats al Balandrau és del mes de juny, que es va fer vam anar aquí al Balandrau un cap de setmana, el dissabte, es va pujar al Balandrau i després es va dormir en un refugi de muntanya que només hi pots arribar caminant. Llavors va ser tan bonic el que es va moure allà perquè, bueno, anava el Nandu i anava la Núria, una noia que va tindre té una malaltia degenerativa i va tindre una caiguda que, bueno, va tindre un traumatisme cranioencefàlic i ell havia fet molta muntanya i es va haver de, bueno, va com a resignar-se, que pensava que ja no tornaria mai més a poder anar a la muntanya. Llavors vam fer un parell de sortides amb ella a Sant Jeroni i a Mura, i llavors li vam proposar de fer això d'anar al Balandrau.
0: Sant Jeroni i Montserrat.
1: Sí.
0: I a Mura, ja són tés. On volíem fer el cementiri, que no es va fer, són tés a Mura. Sé que és un poble molt maco.
1: Sí, és molt maco, és molt maco. I vam fer aquesta sortida amb ella i no la vam haver d'engrescar, perquè en el moment en què va sentir Balandrau ja se li va il·luminar la cara. I això, i aquest... I jo us engresco molt a que vingueu el dissabte.
0: Ah, t'ha d'ocupar moltes hores, eh?
1: Sí, això. Però m'encanta.
0: És molt més complet, però el que s'ha fet alguna vegada a l'hospital, em sembla que es diu Hospital de Mar, de que treuen algú a la platja.
1: Sí, que pugui veure el mar, no? Que
0: uns
1: gent
0: a veure,
1: que està a la UCI
0: i,
1: o així.
0: I a banyar-se també, alguna vegada ho he vist, no sé si a l'Hospital de Mar o a algun altre lloc.
1: No, hi ha platges que tenen voluntaris. Unes cadires adaptades per poder portar a la gent amb mobilitat reduïda, la baixen fins a l'aigua i que es puguin banyar.
0: Fàcil no és, però comparat amb anar a Sant Jeroni. Dèiem que parlaríem del Nandu, que és el dia 28.
1: Sí, divendres, aquest divendres.
0: A on?
1: Aquí al Foment, també. És a dir, el divendres al Foment fem la presentació del llibre del viatge del Nandu i el dissabte la presentació del documental del Balandrau. Tot ho fem al Foment. I
0: el Nandu... és un llibre, com és aquest llibre?
1: Aquest llibre l'ha escrit la Eva Matamoros, que és una companya...
0: Com
1: Matamoros.
0: Que és cubana?
1: No, és de Guimolins. Cubana no és.
0: Perquè l'autor de la cançó Làgrimes Negres és Miguel Matamoros. Bueno, també hi ha un de Telecinco que també es diu Matamoros.
1: Sí,
0: i em sembla que no ha escrit ni cap llibre ni cap poesia.
1: No.
0: Al contrari,
1: doncs,
0: digues.
1: L'Eva forma part també d'Enredat. És una enredada més. I es coneixien ja amb el Nandu perquè els seus fills havien anat a la mateixa escola, a l'Estel, d'aquí Molins, amb el Nandu. I bueno, van
0: aquesta
1: estar...
0: Aquesta noia ja és gran, doncs. Aquesta, ja té fills.
1: Sí, té fills. De la Eva jo crec que deu tindre la meva edat, uns
0: 50. Ah, bé. Sí. No la conec, no vas digues.
1: I llavors, van estar un temps que no es van veure arran de tornar a coincidir a Enredat, perquè el Nandu forma part d'Enredat i la Eva també, doncs, bueno, es van tornar a... I la Eva té aquesta... Jo crec que té aquest do de saber escriure, perquè no tothom ho sap fer, això, i es va engrescar a fer aquest llibre amb la història del Nandu.
0: Està acompanyat de dibuixos, com d'historietes?
1: Sí, de l'Aida, aquesta il·lustradora d'aquí Molins, que fa uns dibuixos preciosos, i ha fet fet unes imatges molt, molt, molt xules.
0: I això serà la presentació aquest divendres.
1: Aquest divendres,
0: 28,
1: a dos quarts de set. Sí, al Foment. I us ho recomano molt.
0: I el Nandu ha col·laborat molt, ha explicat moltes coses?
1: Bueno, ha sigut més aviat la seva mare. Pel Nandu ha sigut una sorpresa. No li han... Fins la setmana passada, que a més li vam fer una mica de festa al local que tenim enredat, per la Eva li volia fer aquesta, doncs, que no fos directament el dia de la presentació que veiés el llibre, sinó poder-li fer abans. Llavors li vam fer una mica de sorpresa i li vam poder, doncs això, l'Eva li va donar el llibre, el va veure en aquell moment i, bueno, va ser molt, molt bonic.
0: Perquè... I per il·lustrar-ho, no, per assessorar-se, amb qui va comptar la Eva? Eva Matamoros?
1: Sí, la Eva Matamoros es va, bueno, va parlar molt amb la Xili, després parla de tots els aspectes del Nandú, des de, doncs, el Senegal fins després, bueno, tampoc no us vull fer cap spoiler, no us vull fer cap spoiler del que passa en el llibre, però és una mica el viatge del Nandú, per això, perquè comença l'estació de tren de Quimolins, que el Nandú durant molts anys ha hagut d'agafar el tren cada dia per anar a Barcelona, amb les dificultats que això suposa per una persona amb cadira de rodes, però bueno, com que el Nandú és un tio valent, doncs se n'ha sortit.
0: Quan es diu el viatge, no vol dir el viatge que va fer de Senegal aquí quan tenia 3 anys, crec, que jo me'n recordo, quan va arribar amb la Cili. I sé que ell se venia i s'estimaven molt amb l'àvia.
1: Molt, molt. És que jo crec que l'àvia per ell ha estat un puntal. I ho és, encara que ara l'hagin perdut, però ho és i ho serà sempre, segur.
0: Era aquest viatge, es refereix... Bueno, deu ser els dos viatges,
1: sí,
0: aquest i el que feia amb el tren.
1: L'Eva ho ha lligat, jo crec que superbé.
0: El viatge d'Istanbul a Molins de Rei i el viatge que ve a fer de Molins de Rei a Barcelona, dues vegades amb moltes dificultats.
1: Sí.
0: I aquest llibre, bé. Estem parlant d'un èxit, d'una cosa que tu i tot el grup d'Enreda't ha aconseguit. És dir, que això...
1: Enreda't és que jo crec que... com t'ho diria, a la que fa xarxa i tens la sort d'anar trobant gent pel camí que sumen i que s'engresquen amb el projecte i que suposo que també perquè ho encomanem molt, no? I veus que pots ajudar, però pots ajudar no des de mai, des de la pena o des de que jo crec que això no ens porta enlloc, el planya'ns, no, això no suma. Sinó al contrari, no? Des de, hòstia, doncs jo sé això, doncs comparteixo aquest recurs amb tu, i sempre, sempre ens surt l'ajuda al fer xarxa.
0: Que recordo que hi havia una associació a Cuba, ja fa molts anys que hi vaig, 30, i un dia els portava alguna cosa d'aquí, i quan em van explicar eren nens amb càncer, que per cert van venir dues noies, que aquí se'ls va aconseguir una pròtesi, però això en fa més de 20 ja. I una de les vegades que anava allà em van explicar un cas... I jo, doncs, em veien que jo estava com molt trist. Em va dir, no, però ens hem d'alegrar. Vull dir que si ens posem tristos no farem res.
1: Anem
0: per feina. Dic, vinga, doncs adelante. Sí.
1: No, és que és així.
0: Escolta, la parròquia?
1: Sí.
0: Teniu algun contacte?
1: No. El que no m'agradaria marxar sense explicar el tema de la discoteca i el grup de lleure.
0: Ai, que no ho hem parlat! Això tens raó. La discoteca adaptada.
1: Sí, perquè això són dos projectes superxulos que tenim des de fa un any aquí a Molins i que, a més, ens en sentim superorgullosos perquè ens ve gent de tota la comarca. Fem un cop al mes, un diumenge a la tarda, la discoteca adaptada, que fem que, doncs, això, que la música no estigui tan alta, que no hi hagi molts sorolls, no se serveix alcohol, i les persones amb discapacitat intel·lectual, doncs, poden això, conèixer, interactuar, ballar, que els hi encanta.
0: Ni una mica de copeta, si és un que ja té més de 40
1: zero
0: anys.
1: Zero alcohol.
0: Escolta, i qui és? A on es fa això?
1: Això ho fem

0: convido que un dia vingueu a veure'ls.
1: Quins dies és, això?
0: Ho fem un diumenge, l'últim diumenge de cada mes, a la tarda, de les 5 a 2 quarts de 8. I normalment, doncs això, hi ha sobre unes 50 persones... I és molt bonic veure com es van entre ells, ja s'esperen, ja... Bueno, la relació que tenen és fantàstic.
1: I de gent com ara que Inés i jo també hi van? O...
0: Sí, no, en principi és per persones amb discapacitat, el que passa és que, per exemple, nosaltres estem allà també.
1: Clar,
0: doncs,
1: exacte, hi ha algun familiar sí, i tal. Sí. Bé, doncs, Núria... Gómez, gràcies per haver vingut.
0: Moltíssimes gràcies.
1: I has vist que de vegades posem 5 o 6 cançons, però avui no calia. Era millor tot el que ens havies d'explicar.
0: Gràcies.
1: Moltes gràcies.
0: Gràcies.
1: Saluda la teva mare.
0: De part teva, gràcies.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10, us parla Adrià Tella. Els termòmetres han tornat a superar avui àmpliament els 40 graus en diversos punts de l'interior de l'Ebre, Ponent, el Camp de Tarragona i la Catalunya Central. La calor intensa

0: I excepcional, l'ample mes de setembre ha deixat màximes com els 41,2 graus al Carràs, al Segrià, els 48 de Sant Romà d'Abella, al Pallars Jussà, els 40,4 de Lleida o els 40,3 a Vinebre, a la Ribera d'Ebre. Tot plegat mentre es mantenen alerta els plans Infocat i Procicat per calor intensa tant per avui, dissabte ja complert, i per demà diumenge, quan es preveu que el risc d'incendi forestal sigui encara més elevat i extens. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha demanat a la ciutadania que extremi la precaució tant davant les altes temperatures com per davant aquest elevat risc d'incendi forestal.
1: La calor que fa és el testimoni de, malauradament, el canvi climàtic ens està situant en una situació clarament complexa, on la capacitat d'extinció moltes vegades, i ho hem vist aquest estiu a Catalunya, ho hem vist al conjunt d'Europa, ho hem vist a l'estat espanyol, com ens hem trobat en una situació de greus dificultats per extingir els incendis. Per tant, l'extinció ha d'anar acompanyada dels mitjans necessaris, de la tecnologia, però també de la gestió forestal.
0: Els agents rurals restringiran demà diumenge l'accés als espais naturals de la Baronia de Rialp i la Serra de Montroig a la Noguera pel perill d'incendi. El COS ha activat el nivell 4 del Pla Alfa 106 municipis de 17 comarques de cara a demà i es preveu activar el nivell 3 a 294 municipis de 33 comarques. En Cultura, Valls i la Sagrada Família s'han unit aquest dissabte en una cita amb què la capital de l'Alt Camp ha homenatjat Antoni Gaudí pel seu lligam amb el món casteller. La Colla Vella i la Colla Joves dels Xiquets de Valls han actuat a la Basílica oferint una imatge històrica en el marc de la commemoració del centenari de la mort de l'arquitecte. Escoltem a Dolors Ferrer, alcaldessa de Valls.
2: Per arribar amunt necessitem els altres. Necessitem una base ferma, mans que ens sostinguin, confiança, equilibri i coratge. I és això. Això és fer castells. De fet, tocar el cel, fer-ho junts i amb l'esforç col·lectiu és l'autèntica essència dels castells. L'essència d'un tresor transmès de generació en generació pels castellers i castelleres de la nostra ciutat i del nostre país.
0: En plana esportiva, en futbol, aquesta tarda victòria del Girona, segona divisió, la segona consecutiva, mentre que a la primera federació dos partits de representants catalans, aquesta tarda Sant Andreu 2, Àguila 0 i Cartagena 0, Nàstic de Tarragona 0. És tot, fins aquí les notícies en xarxa.
3: Notícies en xarxa.

0: Sara és la cançó que obre el Song Hunter d'avui. Una declaració d'intencions signada pel músic, compositor, productor i protagonista de la portada d'aquesta edició del Song Hunter. Després d'anys ajudant altres artistes a donar forma als seus discos, arriba el moment de publicar un treball completament propi, cosa que no feia des de fa més de 3 lustres. Avui ens acompanya per explicar-nos com neix aquest nou projecte en Jordi Matas.
1: Doncs sí, alguna cosa a dins ha canviat i ara sento doncs aquesta necessitat de tornar a fer, de tornar a explicar les meves coses, no? De fet, quan treballo amb altres artistes ho faig també i m'encanta i em segueix encantant fer-ho, com a, és la feina principal que faig. Però sí, ara penso que tenir un espai on poder explorar i poder dir la teva és important compartir-lo també a la vegada de treballar per altres.
0: Jordi Matas, avui al Song Hunter. Jordi Matas acaba de treure un disc titulat U i Celeste és una de les seves cançons.

0: I així de guapa sona Celeste des del disc 1, el treball d'un músic que molts coneixem per la seva feina darrere la taula de producció o com a guitarrista o instrumentista, però que ara decideix posar les seves pròpies cançons al davant. Jordi Matas, després de treure a la primera dècada dels 2000 alguns treballs més orientats cap al jazz, Jordi Matas obre horitzons i ens delecta ara amb un disc que porta un títol tan senzill com contundent.
1: Sí, realment el sento com un nou principi, més que un retorn, un nou principi, una nova manera d'afrontar això, de fer música meva. La idea és posar-se a pressió zero i donar espai a la primera idea que em passi pel cap. Ja sigui super loca i sigui una harmonia raríssima, o bé perquè és una cançó molt nyonya que en un altre moment hagués dit, hosti, això no li dono espai. I ara, doncs, penso que és important donar espai a tot, ja sigui la cosa més rara i estranya del món, o bé sigui una cosa la més nyonya del món. També tot això forma part d'un mateix i se li ha de donar espai.

0: i així de bonica sona Òrbita, una altra de les cançons incloses a U, el nou treball en solitari de Jordi Matas. Un treball enregistrat amb calma, deixant que les cançons trobessin el seu camí propi, cançons delicades, plenes d'espai, silencis i emoció que respiren una llibertat creativa absoluta. Avui en Jordi Matas ens acompanya aquí, al Sound Hunter.
1: La cura especial pel so i silencis i petits detalls crec que és una algo de personalitat, no, també, i que és la meva manera d'expressar-me, no? Quan explico coses, potser en paraules, em faig servir moltes més que quan faig música. Fent música m'agrada utilitzar la mínima expressió. En canvi, en paraules em costa molt. I sí, és com la meva manera d'expressar-me, no? L'escolta, que és alguna cosa que practico a diari, no? Escoltant música o fent-la, és la mateixa per mi quan escolto la meva pròpia música. I sí, ho relaciono molt com amb les coses així molt primàries, com menjar, de seguida veus el que t'agrada, el que no t'agrada, i sí, per mi és simple, no li veig diferència. Quan escolto música, m'agrada o no m'agrada, és bastant simple.
0: U és un disc que sona profundament personal, sense presses, sense artificis, només les cançons i la necessitat de compartir-les. Una obra que arriba després d'una llarga trajectòria fent créixer els projectes dels altres. Un disc que també presenta una manera diferent d'entendre la música. Sense condicionants, sense expectatives, només el plaer de crear.
1: Jo m'imagino fent... Sí, ho sento així ara, que necessito fer les dues coses per poder ser millor també com a productor i ajudar altra gent. Necessito tenir aquest temps per explorar la meva pròpia música, que m'aporta molt, i sempre és com el taller d'alguna manera on exploro i trobo noves coses, no?, que després puc aportar d'altres projectes, no?
0: Nosaltres només podem donar les gràcies al Jordi Matas per haver compartit avui aquest temps al Sound Hunter. El disc el trobeu només a les millors botigues de discos i al web de Hidden Track Records. Tanquem la portada del Sound Hunter amb una altra de les peces del disc 1 de Jordi Matas. Aquesta es diu Tossal.

Seguim endavant a la sintonia dedicat, això és el Sound Hunter, i després de la portada dedicada a Jordi Matas, deixem sonar precisament una de les seves darreres produccions. Acaba de sonar Losing My Slim de M-Train, el projecte liderat per la Mirencho Palomar. Un EP de debut que el mateix Jordi Matas va produir i enregistrar a l'estudi del Teatre de Calaril a Guissona, i que ens va captivar des del primer moment. Pots recuperar l'entrevista que vam fer a la Mirencho amb motiu de la presentació del seu disc Listen, Take In, un bon exemple de la sensibilitat amb la que Jordi Matas entén la producció musical, sense imposar-se, ajudant les cançons a respirar. I precisament des d'aquell mateix univers sonor arribem ara al Petit de Calaril, banda on el Jordi milita. La relació entre el Jordi Matas i el Joan Pons va molt més enllà. Durant anys han compartit escenaris, enregistraments i una manera molt particular d'entendre la música, cuidar els silencis tant com les melodies. Molts dels discos que avui identifiquem amb aquell so delicat i orgànic de l'escena catalana dels últims anys també porta d'una manera o d'una altra la petjada del Jordi Matas, responsable, entre altres coses, de les mescles del disc Aril, Aril, Aril, del Petit de Calaril, disc on trobem aquesta joia titulada Aigua Fosca.

Seguim a la sintonia d'ICAT. Això és el Son Hunter i aquesta que acaba de sonar és Tot un cant a l'amistat, una cançó titulada Sadeki, cançó de l'amic, en Darija, la variant de l'àrab que és la llengua materna de Rashid B. El madrileny nascut al Marroc, Rashid Bari, Rashid B, publicava l'any passat un disc molt guapo que precisament presenta el dia 17 de setembre a l'Helio Gabal de Barcelona i l'endemà, divendres 18 de setembre, a l'Església dels Dolors de Vic dins la programació del Mercat de Música Viva. Un disc que Rashid B titula El Gorba i que està produït per David Rodríguez de l'Estrella de David. El veterà músic de Sant Feliu de Llobregat és un dels nostres compositors de cançons preferits i el seu nou treball, titulat Máximo, no podia ser d'una altra manera, i trobem un recull excel·lent de cançons, entre les quals aquesta No me quieras tanto, l'Estrella de David.

Això és el Son Hunter Dicat i en aquest primer programa de la temporada 26-27 seguim repassant l'agenda. Si abans deien que els dies 17 i 18 de setembre pots veure el directe de Rashid B a Barcelona i a Vic, el dia 19 de setembre tornem a Barcelona per gaudir dels sempre sorprenents Godard, la banda de la qual acabem de sentir el seu tema De Nada, una cançó que el grup nascut al Baix Llobregat fa més d'una dècada i vers lliure de l'underground barceloní va publicar dins d'un dels recopilatoris, el titulat Mar i Muntanya, que treien els de la Fonoteca Barcelona. La promotora i segell independent tanca paradeta i ho celebra aquesta tardor amb unes festes commemoratives. La primera, el dia 19, a la sala Almodós Bar de Barcelona, amb les actuacions de Godard i Pequeño Mal. Pequeño Mal és el grup en què participen el tàndem compositor dels desaparescuts Az de la Pont. Pequeño Mal arriben a Barcelona des de Màlaga per a presentar les seves noves cançons. Cançons com aquesta, Dos Neurones, i són Pequeño Mal.

Dos neurones, Pequeño Mal, la banda malagueña visita Barcelona el 19 de setembre per pujar a l'escenari de la sala Almodóvar en una vetllada on també actuen Gúdar i que és una de les festes de comiat de la Fonoteca Barcelona, que després de més d'una dècada d'activitat tanquen paradeta. Això el dia 19. Abans, però, hi ha un munt de concerts interessants. Seguim repassant l'agenda aquí al Sound Hunter dissabte 12 i dins de la programació del Festival Altaveu de Sant Boi, La Perra Blanco.

Number One Fool, la gaditana Alba Blanco, la perra Blanco, des del seu nou disc Lovers and Fears, disc que presenta en directe el dia 12 de setembre a Sant Boi de Llobregat dins del Festival Altaveu, festival que també acull, i també el dia 12 de setembre, l'actuació de la madrilenya Juana Everett. Nou flamant fitxatge del segell català Great Canyon Records, segell que ha publicat Past Lives in California, el nou treball de Juana Everett, disc on trobem aquesta $1 million. Ella és Juana Everett.

Seguim endavant a la sintonia dedicat. Seguim el Sound Hunter repassant agenda. I aquesta era Gritos, un dels hits del grup de Tarragona Los Glosters, la veterana banda amb més de 30 anys de trajectòria, primer com a Pirats i després com a Los Glosters, pujant a l'escenari de la Sala Zero de Tarragona el dia 12 de setembre per acompanyar els Brighton 64, que s'acomiaden amb aquest bolo dels seguidors tarragonins en aquesta gira d'acomiad dels Brightons, gira que es diu, com el seu últim disc, Se Traspassa. Més coses pel dia 12 de setembre. Nova edició del Gambit Weekend, amb concerts a la Sala Paral·lel i Santador Club i la Sala Bloat, amb unes quantes actuacions, entre els que trobem el de la banda holandesa Plastic Family, que sonen així de bé amb el seu single Love and Heartbreak in High.

Love and Heartbreak in High School, dels holandesos Plastic Family, un dels noms del Gambit Weekend 2026 de Barcelona. Una nova edició d'aquest sarau dedicat a les sonoritats garatxeres. I també el 12, però a Sant Feliu de Guíxols, a la sala Las Vegas, doble cartell de luxe, amb els gironins Minibus Intergalàctic i Rocco Banana. El trio de Banyoles inclou aquest tema titulat Esport i amb l'acompanyament vocal de la Xantal, del Remei de Calafresca, el seu nou treball Gran Muralla. Rocco Banana,

0: Allison, la música de The Lions Constellation, sonant a ICAT, sonant al Son Hunter. El trio format per músics de Vilanova i la Gertrú, de Lions Constellation, pugen a l'escenari de la Sala Tarot de Barcelona dijous 10 de setembre. I és aquesta una magnífica oportunitat de gaudir del directe de la veterana formació barcelonina.
1: Son Hunter, amb Raúl Hinojosa.
0: Marxem, però tornarem dissabte que ve a les 10 de la nit a la sintonia d'ICAT o sempre que vulguis en podcast. Tanquem aquesta primera edició del Son Hunter d'ICAT recordant una altra cita imperdible. Els neoyorquins Bodega aterren a Barcelona per a presentar el seu nou treball, All Inside Aquarium. El quart disc del quintet de Brooklyn inclou cançons com aquesta amb la que et deixo, Weather Me. Així sonant Bodega.

Hola, amics, benvinguts al Fotime, un programa força saludable. Comencem la setena temporada amb un clàssic indiscutible que ja ha començat a sonar, el mític The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, més comúment conegut com el Ziggy Stardust. Potser el disc més emblemàtic, no sé si dir important, de la carrera de David Bowie, perquè pot passar que algú que sigui molt fan de Bowie no el tingui com a preferit. Això també passa amb grups que tenen, o artistes que tenen, un disc tan important que altres obres seves no juguen a la mateixa lliga. Per exemple, de tots els fans superbojos que conec de Pink Floyd, cap em diu que el millor disc sigui Dark Side of the Moon, o dels Beatles que sigui el Sgt. Peppers. Pot ser que ho facin per fer-se els excèntrics, però també, i jo diria més aviat que és això, ho fan perquè ho coneixen d'un altre nivell. Si bé aquests discos que he posat com a exemple se'ls ha d'entendre en el context de la seva importància. Som al 1972 i Bowie havia fet l'any abans un salt important amb el disc anterior, el gran Hunky Dory. Veus, aquest és un dels quals els fans diuen, no, la clau és Hunky Dory. Sí, potser sí que és un disc clau. Tampoc crec que sigui un disc perfecte, però és clau. Perquè la sensació és que allà havia trobat la seva veu després dels irregulars Space Oddity i The Man Who Sold the World. Allà havia fet cançons sense precedents com Changes o Life on Mars o Quicksand, i jo diria que allà va descobrir una manera d'escriure. L'any següent va deixar una mica de banda el piano i va agafar més aviat la guitarra. Entenc que això ho dic pensant en la seva solitud de compositor, i va començar a escriure cançons que parlaven sobre diversos aspectes del món del músic professional de rock de principi de la dècada dels 70. Va decidir, com havien fet els Beatles precisament amb el Sgt. Peppers, crear-se un alter ego, un músic excèntric, important, messiànic, que representa que ha estat en contacte amb uns extraterrestres, en plan Carlos Jesús, i s'anomena Ziggy Stardust. Aquest personatge vol salvar el món, o com a mínim fer l'existència del jovent més suportable. Això fa que el disc sigui considerat una obra conceptual, també per la seva estètica coherent. Si bé inicialment no era la idea, però van anar veient, Bowie juntament amb el productor Ken Scott, van anar veient que podien tirar per aquí. Fins i tot va acabar Bowie escrivint cançons que anessin en consonància amb aquesta història difusa, no gaire explícita, que hi havia darrere. Ziggy Stardust és l'artista i té una banda que l'acompanya, que són els Spiders from Mars. Veieu que hi ha una nova referència al planeta vermell un any després del Hunky Dory. El grup de Ziggy Stardust i les Aranyes de Mart comencen a triomfar de forma desmesurada, i això és el que anem veient en el procés del disc, fins que 11 cançons més tard moren d'èxit. La pujada és el Rise i la mort és el Fall. I així podem llegir el disc, l'obra artística, en aquesta clau que us deia, el món del músic de rock a principis dels 70. La primera cançó que acabem d'escoltar i obre de forma increïble al disc és Five Years, on una lletra apocalíptica ens estableix l'escenari. Ens diu, a la Terra només li queden 5 anys de vida. Llavors, clar, la gent està desesperada, especialment els joves. Això és una situació ideal perquè aparegui un messies. I això és el que fa Ziggy Stardust, ve a salvar el món, donar un missatge d'esperança de que després d'això els extraterrestres els salvaran. Bé, no queda claríssim, musicalment Bowie estava molt content del ritme que havia fet de l'entrada de la cançó, perquè volia un ritme que fos de desassossec, i volia que aquest ritme establís la inquietud i llavors entrés amb aquest arpegi de la guitarra i la veu, no?
Va provar molts ritmes fins que va trobar aquest del qual n'estava content. D'aquest disc, de fet, passa que en sabem més coses per entrevistes posteriors, que no descartem que tinguin una part de reinterpretació o d'invenció, que no pas perquè les cançons diuen per elles mateixes. Diuen coses, però no de forma explícita. Seguim amb la segona cançó, que és Soul Love, Amor d'ànima. Reminiscències musicals potser del Stand By Me. És una cançó que va canviar de lletra per adaptar-se a aquesta història que van decidir posteriorment de Ziggy, però funciona per ella mateixa a nivell líric. En tres estrofes ens parla de tres exemples diferents d'amor: el d'una mare que plora sobre la tomba del seu fill, el d'una parella d'adolescents, el més típic, i un altre, que és el d'un capellà, l'amor d'un capellà cap a Déu. En una actitud nihilista que pot ser comprensible en el context de que només queden 5 anys perquè el món s'acabi, doncs parla de tots aquests tres tipus d'amor com si fossin una debilitat. Per tant, Soul Love no és una cançó soul ni és una cançó d'amor.

interessant és que aquí el saxo el toca Bowie. El saxo era l'instrument original de Bowie. Va començar a estudiar-lo quan tenia 13 anys. Però ell mai es va considerar un gran saxofonista, i quan en un disc volia saxofó, ell, si era fàcil, ho feia, però moltes vegades preferia utilitzar músics més experts. Tercera cançó, Moon Age Daydream, el somni diurn de l'era de la lluna. Aquí va fer servir la tècnica que ja havia emprat William Burroughs en alguns textos, que és escriure frases només en papers, retallar els papers i fer que l'atzar ajudi a ordenar-les. És una tècnica que tampoc la va inventar Burroughs, una tècnica dadaista dels anys 20, que feien això, tallaven unes frases, les posaven dins d'un barret, remenaven i anaven traient una per una i formaven un poema així, no? Així, aquí és el que va fer Bowie. Per tant, si no enteneu el missatge, no passa res, no és culpa vostra. Més aviat us hauríeu de preocupar si creieu que l'enteneu, perquè potser sou uns farsants.

Quarta cançó, Cristo Gros, Starman. Va ser el primer single publicat el 28 d'abril del 1972. Aquí és on Ziggy ens parla dels homes de les estrelles que porten esperança a un món en destrucció. Com tants cops ha passat a la història de la música, el single resulta que és la darrera cançó que va escriure o la darrera que va gravar, o les dues coses. Passava que el segell RCA Víctor anava veient que el disc tenia bona pinta, però diu, hòstia, hauríem de tenir una cançó que fos un èxit segur, i així promocionem com a single de presentació i fem salivera en el públic, no? Llavors Bowie va agafar i va escriure Starman, una cançó immortal, que ell mateix considerava que era una mica massa pop. I el que diu la gent que col·laborava amb ell en aquella època és, diu, hòstia, és que ell li deien que fes una cançó comercial i era capaç de fer-la. Passa que no sempre tenia interès en fer-ho.

Suposo que algú més hi ha passat, però és que aquesta tornada està a un pas de ser Over the Rainbow. Bé, estem a punt d'acabar la primera cara del disc i el que va decidir fer Bowie és incloure una versió, la única versió que hi ha, de 11 cançons, 10 són originals i hi ha aquesta versió, una cançó del 1970 del cantautor folk Ron Davis, que havia estat versionada per Three Dog Night el mateix any. I Bowie la transforma totalment en una peça rockera que jo diria que ho va fer compensant aquell aire poppy que no l'acabava de convèncer de Starman. I la lletra parla sobre la dificultat de canviar alguna cosa quan estàs fent tot el contrari del que hauries de fer. És a dir, com vols pujar una muntanya si el que estàs fent és anar camí cap avall?

0: El Fotiner. 7 anys escoltant discos sencers a ICAT FM.
1: Donem la volta al vinil i ens trobem amb la Norma Lady Stardust. Aquí Bowie toca un altre tema de l'escena dels 70 a Londres, la idea de l'ambigüitat sexual. De manera no evident, podem interpretar que Ziggy té un alter ego transsexual, o sigui, que l'alter ego té un alter ego, que en el fons Bowie també devia ser un alter ego, perquè a casa, quan es feia un cafè amb llet i una torrada, tampoc devia ser ben bé el Bowie públic. Per tant, estem parlant d'un alter ego al cub. En tot cas, la cançó és una cosa preciosa, nostàlgica, que es veu que en les primeres versions de treball es titulava Song for Mark i estava dedicada a Mark Bolan, el líder de T-Rex, qui va ser una claríssima influència per Bowie, perquè és que Bowie sempre va ser algú amb molt talent, sobretot un gran talent per captar tot el que passava al seu voltant, i francament jo diria que millorar-ho.

Personalment, us he d'explicar que aquesta cançó per mi és importantíssima, perquè és la primera cosa de Bowie que vaig escoltar, del Bowie bo, diguéssim. Un amic, era mitjan dels anys 80, i un amic em va dir: hosti, passa una cançó amb casset, em podries treure els acords? Perquè sabia que jo tocava el piano i que tenia oïda. I ell volia tocar-la. Em diu: sí, sí. Va passar aquesta cançó, jo no havia escoltat res similar, tenia 14 anys o així. I així vaig descobrir aquest Bowie, perquè per mi Bowie en aquella època era el senyor aquell una mica guapeton, pijo de Day in, Day out, i aquestes coses que no m'interessen molt del Bowie, del Tonight o del Never Let Me Down, no? Tampoc li interessa molt a Bowie, pel que tinc entès. I bé, a partir d'aquí vaig anar estirant del fil i vaig descobrir el disc sencer i vaig flipar. Setena cançó, Star. Aquí reforcem el concepte del disc. Parla sobre diversos perfils de jovent de l'època que tenen objectius molt diversos, molt variats. Un vol anar a la lluita armada a Belfast, un altre pretén canviar el món, un altre simplement vol quedar-se a casa sense fotre res. Però hi ha un que es diu Ziggy, que és el protagonista, i que vol ser una estrella del rock.

0: Watch Me Now.
1: De fet, en tot aquest inici de la segona cara és on es consolida el concepte del disc. On hi ha les cançons que ens parlen més dels aspectes aquest del personatge estrella del rock. Hang On To Yourself toca un altre tema d'aquest àmbit, que és el sexe salvatge amb una groupie que va al camerino i bé, aquestes coses que passaven o passen. Musicalment jo diria que és la cançó on més clar, on més evident és el tribut o referència, siguem generosos, a T-Rex.

Arribem a la novena cançó, la que descriu el protagonista del disc, Ziggy Stardust. Per cert, aquest nom d'on va sortir? Doncs Bowie el va inventar a partir de dos inputs. Per una banda, en el seu segell hi havia un músic excèntric que feia rockabilly psicodèlic i que es deia The Legendary Stardust Cowboy. I per altra banda, es veu que un dia anant en tren o en autobús per la fin, des de la finestra va veure una sastreria que es deia Ziggy's Tailor Shop. I li va agradar el nom de Ziggy. També li va agradar segurament que ressonés una mica Iggy, amb una Z, com el seu admirat Iggy Pop, cantant dels Stooges, a qui feia poc havia conegut en persona, i encara no eren superamics, ni estava previst que anessin a viure 5 anys més tard, junts a Berlín, i a fer tot allò que van fer. A la lletra podem interpretar que qui canta són els seus companys d'escenari, els Spiders from Mars, descriuen el seu líder, diuen que és esquerrà, i expliquen com el tio s'ho va creient. Veu que la banda se'n va a la merda perquè ell està, el seu ego l'està dominant. I que tota aquella idea de salvar el món a través de la música acaba espatllar el que tenien. Aquesta és The Fall, la caiguda que ens anunciava el llarg títol del disc.

Següent cançó, penúltima del disc, és d'aquelles que es pot interpretar com a part del concepte, però que també funciona tota sola. Parla de l'obsessió del narrador per tenir alguna interacció sexual amb una dona, i podem entendre que és Ziggy qui la canta, que va una mica pujat de revolucions. Que això passi a una ciutat de sufragistes, és a dir, dones amb ganes d'alliberar-se, dones amb, demanant el seu dret a votar, és un valor afegit que podem entendre com a metafòric, perquè ja feia molts anys, en els 70, que les dones podien votar.

Per a Bowie, en algun lloc he llegit que considera que era una de les seves cançons preferides i potser per això va ser la cara B del single Starman. Però va estar a punt de no entrar en aquest disc. I us ho explico. Bowie era admirador del grup Mott the Hoople, que eren uns joves que no estaven tenint gaire èxit. I Bowie, que ja havia fet el Hunky Dory amb una certa repercussió, es va oferir la cançó per provar d'ajudar-los. Però ells no la van veure, va dir, no, aquesta cançó no la veiem per nosaltres. I se la va quedar Bowie i la va posar al Ziggy Stardust. Però, en canvi, una altra que els hi va oferir sí que la van trobar, que va ser All the Young Dudes. I suposo que ja sabeu què va passar. Jo crec que aquest any escoltarem el disc de Mott the Hoople on surt All the Young Dudes. Però imagineu, i si All the Young Dudes també hagués estat una cançó dins del Ziggy Stardust, no? És com allò que va deia George Martin de quina llàstima no haver posat Strawberry Fields per obrir el Sgt. Peppers, com era la intenció original. En tot cas, arribem ara al final del disc amb la destrucció de Ziggy, una destrucció simbòlica d'una estrella del rock que es queda acabada pels excessos.

Tot i que la cançó comença força trista, al final amb això del You're not alone, give me your hands, you are wonderful, ens dona un toc d'esperança per acabar el disc, a més amb aquesta rascada de cordes. I bé, aquesta èpica que té Rock and Roll Suicide està en marca de la casa, no? Aquella marca de la casa que ell va començar a construir el Hunky Dory. I què podries dir? D'on surt això en Bowie? Doncs bé, surt en part d'algunes fonts cap a les quals ell sempre havia estat molt atent, que és la chanson dels anys 50 i 60, especialment Edith Piaf. Ell mateix ho ha confessat en algun moment. De fet, entre les cançons descartades del disc hi ha una versió de Jacques Brel. I d'això tracta el tancament del programa per completar el que queda, aquests 5 minutets que queden de programa i el podcast. Per casa corren com a mínim 3 versions del disc. La del 2002, que és una que sembla un llibre, inclou algunes d'aquestes cançons, d'aquests talls que no van acabar entrant. I per acabar en posarem uns quants. Cançons que havien d'haver estat en els Ziggy Stardust, però al final no hi van cabre. John I'm Only Dancing, una cançó a la qual un home li canta, li diu al seu amic John que no sigui gelós perquè estigui ballant amb una noia. Cançons força sexuals com Velvet Goldmine, Holy Holy o Sweethead. No diré quin és el cap dolç del que parla Sweethead. I després, per acabar, un parell de coses superinteressants, que és les versions demo que va fer Bowie per ensenyar-li segurament al Ken Scott o als músics de dues de les cançons claus del disc, que és Lady Stardust i Ziggy Stardust, tocades per ell sol, sense grup. I així acabarem fins la setmana que ve.

0: Sí, simplificat.
1: Sí. Desubica't.
2: Sí. Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

0: Embolica't.
1: Implica't.
2: Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

Quina és la música del moment? Què passa a l'escena internacional? Quin concert no et pots perdre aquesta setmana? Si vols estar al dia de tot el que es mou en la música, aquí tens una hora per posar-te les piles. Independents. Amb Josep Martín i David Talleda. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT.

0: tots a la pista. Miqui Puig als plats.
1: Cada vespre alliberem l'estrès i el cansament amb una dosi de Pista de Fusta. El programa per moure el cos, descobrir cançons noves i deixar-se portar.
2: Qui no balla no és viu.